0: abandonat, esmaperdut, contemplava el progressiu enfosquiment del cel com si fos testimoni de la fi del temps. Abandonar els seus temors veient l'acció quasi temerària del seu fidel amic i aviat tots dos estaven cavalcant riu avall, fugint, travessant la vall enmig d'aquell inesperat fenomen de la natura. El calaix, obre'l.
1: Hi trobaràs cultura.
2: Josep Maria Ibarra, benvingut.
3: Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
2: Escolta, recuperar la colla del segon soterrani, que van ser una de les primeres entrevistes que van fer a l'inici del calaix.
3: És veritat.
2: Amb la secció de cultura jove, i que pensaven que ja l'havien perdut, però no. Han tornat.
3: Ha renascut com a l'ave fènix. No, la veritat és que, ostres, amb tot el tema de la pandèmia i tot plegat ha sigut com un parèntesi una mica massa llarg, i tornar a publicar i tornar a tenir una altra aventura de la colla al segon soterrani per mi ha sigut una alegria que quasi m'ha fet més il·lusió que quan la primera vegada, saps?
2: Jo crec que fins i tot tots els joves que et seguien, els tallers que feies d'enigmes, que sempre tenies ple, bueno, és que era una revolució. Jo penso que estem tots d'enhorabona, i ells també, recordem els títols anteriors: l'enigma del vaixell Mari Celeste, el gran mogul, l'enigma del crononauta i l'enigma d'Elit Zumo. Per tant, són quatre títols i arriba aquest cinquè. Escolta, Craco, qui o què és Craco?
3: És una història ben curiosa. Resulta que Craco és una ciutat mil·lenària, una ciutat que havia estat habitada per grecs, per romans, per bizantins. Està al sud d'Itàlia, just a la part de la bota d'Itàlia. I és una ciutat que s'ha mantingut amb una població més o menys estable d'uns 5.000 habitants fins a 1963. I què va passar en 1963? Doncs una cosa ben curiosa. De cop i volta comencen a haver-hi uns terratrèmols tan espantosos, tan esfereïdors i tan esgarrifosos, que la ciutat s'estava caient literalment. I això va provocar que immediatament, evidentment, s'estava caient la ciutat a trossos, va ser ràpidament desallotjada, i els 5.000 habitants es van haver d'anar a altres llocs. Però tu encara pots anar, i és una ciutat com molt orgullosa, en el sentit de que està dalt d'un turó que amb el contrallum, saps, quan es posa el sol, la veus allà, i és com que encara guarda una mica de la majestuositat d'aquella ciutat que havia sigut i ja no hi és. I ara és una autèntica ciutat fantasma que està prohibit entrar perquè s'està caient a sobre. I aleshores és l'enigma de Craco. El primer enigma ja el trobem aquí. Què ha passat en aquesta ciutat? Com és possible que una ciutat que tenia 2.000 anys, de cop i volta, no fa tant, el 1963, repeteixo, comença a tremolar, esllavissades, allaus, bueno, que s'enfonsa, i hi ha una sèrie, només que posem per internet Craco i les fotografies són de veritat, és que te quedes amb aquella inquietud de dir, és que viure aquí deu ser un perill autèntic, no?
2: És que, esclar, quan li diuen que està prohibit, doncs en Josep Maria Ibarra va cap allà, com la canalla.
3: Tal qual. Resulta que la història comença amb l'Amanda, que és una noia pues, molt atrevida, si vols, i una mica tossuda també, i aleshores no hi ha cosa que l'emprenyi més que la menyspreïn. I el seu cosí Luca, que és el noi que viu a Itàlia, perquè ella està de vacances a Itàlia, és especialista en emprenyar-la i en butjar-la d'aquesta manera, no? I aleshores un dia van a veure com surt el sol pel matí, i allà, retallat amb el cel, veu la noia, veu, hòstia, quin poble més maco, és bonic això, què és? És Craco. I què? No, però millor que marxem, perquè quan més li deia no podem anar, a l'Amanda més ganes li agafaven d'anar. I al final l'Amanda, amb els seus trons, arriba i entra i finalment descobreix, i ja no puc llegir més. Però que realment comença per una tossuderia de dir, jo entro.
2: Aquí està, és que clar, a la colla del segon soterrani, més a més, són personatges, cada un d'ells amb un caràcter propi, i després tenim un professor al capdavant que sua, aquest professor.
3: Sí, ho passa una mica malament, perquè o sigui, a la pissarra del segon soterrani, el segon soterrani és una part de l'escola que en principi està vedada per tothom i només la coneixen la gent de la colla i el propi professor que hi treballa, hi ha una pissarra i hi ha tres verbs apuntats, que és mirar, observar i marxar. Sí, arribes, mires i te'n vas. Mira que fàcil. Arribes, mires i te'n vas.
2: Però
3: és, no. És molt fàcil, o sigui, tu només pots anar allà i mirar, perquè és un viatge en el temps i l'efecte papallona és molt perillós. Una petita cosa que tu facis en el passat pot tenir conseqüències insospitades en el futur. Per tant, sisplau, quan arribem allà, no fem res. Que sí, que la teoria és fàcil, vosaltres podeu anar... Clar, la màquina del temps de la cosa en el subterrani és molt curiosa perquè té dos limitacions. Té 50 quilos de pes, per tant, no poden viatjar adults, i té 30 minuts de temps, per tant, la cosa de ser picadeta a picadeta. O sigui, vas, mires el que has de fer i tornes. Tot començava bé, però és que al llarg de les múltiples aventures de la colla del segon subterrani, el que te trobes és que, com sempre, les coses no són... Tu ves fent plans que ja veuràs com les coses surten exactament al revés. I això comença, aquesta aventura comença en que la Amanda, com he dit, entra a Krakow i evidentment és tan atrevida que entra dintre d'una casa perquè veu com una mena de dibuix en una habitació infantil i li pica la curiositat i puja a una primera planta d'una casa i just quan està allà, el mateix pes d'ella, quan camina per l'habitació, veu com el terra s'està enfonsant. S'enfonsa, ostres, que bum, que cedeix. I en aquell moment, ella ho veu tot com en càmera lenta, com congelat, i de cop i volta, algú l'està salvant de la caiguda. I aquella trompada, diguéssim, que algú ha evitat, és l'altre protagonista del llibre, que és un senyor que, diguéssim, treballa com de vigilant de que ningú entri a Krakow i que, sobretot per advertir, doncs, realment és molt perillós estar a Krakow, i en aquell moment ella veu una cosa brillar ante la runa que ha caigut de l'esllevissada que ella mateixa ha provocat, veu una cosa brillar i l'agafa, se l'amaga, i quan arriba torna a Catalunya, li ensenya ràpidament al professor, perquè el professor és com el vèrtex, com el nucli de tot el grup, no? I li ensenya, diu, mira, he trobat això, i la veritat és que no sé què és, però sisplau, el professor primer que fa és fer la prova del carbono 14, que és allò que és un sistema científic per datar exactament l'antiguitat de les coses, i veu que és del segle XIV. Caramba, segle XIV, estem parlant d'una cosa ben antiga. Reuneixen a tota la colla i entre tota la colla, doncs mira, que he trobat això. I clar, especialment hi ha un personatge que és el Darwin, que és un malalt dels videojocs, i especialment les coses així que són com molt complexes, ell se les pren allò de, ostres, com un repte personal, i comencen a moure la tapa, i al moure les diferents peces, pum, que apareix un escut templer, i a partir d'aquí comença l'aventura.
2: Aquí volia anar jo, perquè tenim cavallers templers, tenim croades, i com molt bé diu la sinopsi, que ho explica fantàsticament, fidelitats i traïdories, codis indesxifrables o no. No sabem.
3: Aquí
2: aquesta part de misteri, parlem d'un llibre de literatura juvenil, que ja veieu els grans que bé que ens ho passem, o sigui, que...
3: Sí, la sorpresa és que tots els grans que s'han llegit han disfrutat i han gaudit, per tant ja no és literatura juvenil només, sinó que és dedicat a la literatura juvenil, però ampliable a tots els públics, això està clar.
2: Però els misteris, els enigmes, quan som joves, sempre ens criden molt l'atenció, no? Tot allò que està prohibit, tot allò que és misteriós. I aquesta és, diguéssim, la teva eina, no? A l'hora de treballar. Sempre busques un misteri, un secret, alguna cosa que ha quedat en l'aire, no? Coses que passen, per exemple, com el Triangle de les Bermudes, que no saps mai què ha passat. Això és el que tu agafes per després treballar.
3: Però mira que curiós, això de crack va començar veient una foto de la ciutat deshabitada, i a partir d'aquí comença a mirar més fotos.
2: Però tu què mires? Perquè jo ja miro coses a Google i no ho trobo.
3: No, però saps allò, ratolí de biblioteca que sóc jo, a mi no hi ha cosa que m'agradi més que anar i tafanejar, però sense cap objectiu. Vaig a mirar, a veure què trobo, i ara agafo aquest llibre, agafo total, què trobo? La foto de Krakow. I aleshores, mirant, me trobo que al costat de la ciutat de Krakow hi ha una ciutat molt important del sud d'Itàlia, que és Brindisi. Ah, està bé. I qui ha nascut a Brindisi? Qui és l'estrella de la ciutat superfamosa que ha nascut allà? Re, Roger de Flor, quasi re. Què passa?
2: Pues
3: que aleshores agafa Roger de Flor i comences a estirar, i Roger de Flor resulta que als 22 anys era sergent templer. Imagina't, als 22 anys, i capità de vaixell. I resulta que a l'última gran batalla dels creuats a Terra Santa, 1291, Sant Joan de Acre, qui capitanejava la nau última cristiana en sortir de la ciutat i que suposadament portava el que sigui que volguessin que no agafessin els otomans? Roger de Flor. I clar, aleshores Roger de Flor va veure com va morir el gran mestre dels templers en aquella batalla, i era la fidelitat li tenia amb ell, i de cop i volta a França, quan se n'enteren de la mort del gran mestre, ja ràpidament munten un altre gran mestre sense diguéssim el sistema habitual, i ell no reconeix aquest nou líder, i el nou líder li diu: sisplau, totes les coses que hagueu agafat de Sant Joan de Acre cap al nostre port de Marsella. I les naus van arribar, però buides. I a partir d'aquí, el Roger de Flor va ser com... ja li han posat una creu. És a dir, aquest home ja el van expulsar de l'Horda Templera. Diguéssim, saps allò que es feia abans d'agafar el seu quadre i posar-lo del revés? Com per dir, no el tenim aquí per jutjar-lo, però és com si estigués mort i com si estigués... Bam. I què passa? Doncs que ell es va convertir, com que era molt bon capità, es va convertir en un soldat de fortuna. O que abans es deia condottieri, un mercenari, vaja. I aleshores era bo i, bueno, primer va treballar pels bizantins, pels sicilians... La història és tan rica... A mi el que sap greu, i potser aquest llibre el que intenta reivindicar una mica la figura d'un personatge tan cabdal per la història de Catalunya com Roger de Flor, perquè ara veurem fins on van arribar, però que pràcticament ni s'esmenta als llibres de text de l'escola ni de primària ni de secundària. Penses, però aviam, estem parlant de que després de ser vicealmirall dels sicilians, megaduc dels bizantins, va arribar a ser comandant en cap dels almogaves de la Companyia Catalana d'Orient, quan Catalunya va arribar a tot el Mediterrani, a Atenes, a Roma, a Sicília, i penses, i tot això, no sé, com que ha passat, bueno, no passa res, com, ens oblidem, parlem molt de la conquesta d'Amèrica, parlem molt de coses importants també, però què ha passat amb els almogaves? Per què no som conscients d'aquesta història tan rica, no?, que teníem? I aleshores, seguint amb la història, doncs te n'adones que hi ha tres o quatre coses en la vida de Roger de Flor que no acaben de quadrar. Que dius, a veure, un personatge, tu imagina't, si als 22 anys ja era això, i va passar per això, per allò... Quan tenia 40, que és quan suposadament el van matar, he dit suposadament a propòsit, un home d'aquesta experiència vital, un mercenari, realment podia caure en una emboscada com suposadament el van matar? No m'ho crec. O sigui, et conviden a un sopar, per molt que te convidi l'emperador, era el fill de l'emperador bizantí, qui el va convidar al sopar, i deixa les armes a la porta, les seves i les dels seus companys, perquè ell sempre anava amb tota la colla, l'Entença, l'Aribau, el Muntaner, tots aquests eren cavallers almogàvers que sempre anaven amb el Roger de Flor, era com la seva escorta, i ara em vols fer creure que justament per anar amb un sopar deixes totes les armes a la porta i vas al sopar tranquil·lament, i allà és on te fan l'emboscada i et maten? No m'ho crec. Aleshores, jo m'he inventat com una mena de final alternatiu, de que realment tot això va ser com una mena de trama perquè tothom pensés que estava mort i ella s'hi quedava alliberat per fer una última i sagrada missió pels temps.
1: El calaix.
4: Obre'l.
1: I trobaràs entrevistes culturals
4: en profunditat.
2: Ei, que és quan tu agafes el fil... Bueno, és clar. És que, no expliquis res més, no, perquè explicaràs tot el llibre, i aleshores ja no se'l podrem
3: llegir. No explica ni un 5%. És que està ple de coses.
2: Imagina't de les coses que hi arribarem a trobar. Ens queda clar que hi ha un viatge en el temps, que hi ha unes normes, que ja veurem si fan cas o no d'aquestes normes.
3: És que, clar,
2: és que ha, això de fer bondat
3: té costa. Clar, és que hi ha moments que no, m'entens? O sigui, a la caixeta aquesta que han trobat i que té l'escut templer, el Darwin, que és aquest, diguéssim, que és molt, molt viciat als videojocs, jugant amb col·locar, fa un moment que fa clic i la caixa s'obre. Però per sorpresa de tots, la caixa està buida. I dius, tanta història, i la caixa està buida, i què està passant aquí, no? Pues decepció general, pues vaya rollo, hòstia, aquí estàvem pensant que seria la gran cosa i al final la caixa està buida. I un dels de la colla passa el dit per l'interior de la caixa i nota que hi ha unes lletres cisellades. Cisellades, eh?
2: No allò. Expliqui res més perquè estàs explicant tots els secrets del
3: i
2: llibre.
3: I passa el dit i diu, ups, que hi ha aquí, i ja està.
2: És la primera vegada que li haig de dir un convidat que
3: no, perquè, no, però saps què passa? Que no he passat el capítol 2 encara, en tot el que he explicat.
2: Em va resultar molt, molt curiós també trobar-hi la llei de Fibonacci.
3: Home, sí, clar.
2: I el número auri.
3: És que una de les coses que intento sempre és que sigui didàctic, en el sentit de dir, hi ha un moment en el llibre també que ensenya una cosa que jo quan era petit m'agobiava molt, em sembla una tonteria, però m'aclaparava cada vegada que havia de datar en un segle o un any determinat. Saps allò? Que dius, 1307, quin segle era? Que complicat. Doncs pues explico un sistema en el llibre, que és, finalment, jo el vaig aprendre, i tots els nens que han llegit això ja no s'equivoquen mai. Pues, intento que sigui didàctic, saps allò d'aprender deleitando, tal qual.
2: Però és que realment quan érem petits apreníem molt d'aquesta manera. Teníem a les mans llibres pedagògics, ja sigui, ja foren contes o, jo què sé, la Bíblia en còmic, per exemple, i parlo de la Bíblia perquè, clar, quan érem petits nosaltres, tot això...
3: Sí.
2: Mama missa.
3: Ui, t'ho diràs.
2: Home, com per no fer-ho.
3: Imagina.
2: Sí. Ara les coses han canviat, però també ara hi ha molt d'àlbum il·lustrat i penso que és una forma molt didàctica i és com aquell que dius, a mi no m'agrada la verdura, i li disfresses la verdura i li dones per sopar. A vegades els joves el que busquen és emoció i l'aprenentatge els resulta avorrit.
3: Ara que has parlat de Fibonacci, o sigui, ara imagina que arriba un professor de matemàtiques i te fa la gran fórmula allà, mira, Fibonacci és una successió de números, pam pam, i te quedes, buf, quin rotllo. Però si t'expliquen que totes les flors del món tenen un número de pètals que està dintre de la relació de Fibonacci, ja comences a obrir la boca, i ja quan vades del tot és que penses, a veure, què m'estàs dient? Que totes les plantes quan creixen tenen un número de talls que són exactament les branques del número de Fibonacci? Realment és que quan te poses a les matemàtiques d'aquesta manera és que, bueno, t'explota el cap.
2: O sigui, de Fibonacci ara ens n'anem a la mel, perquè també aprendreu que la mel no caduca, perquè
3: caduca,
2: no sabia.
3: No caduca. S'han trobat galeres romanes enfonsades, sí, sí, amb àmfores, amb mel perfectament.
2: Sí, que veieu.
3: I saps que és un cicatritzant superbo, la mel? Quan si tens una cicatriu, sí, i no acaba, hi ha gent que es posa rosa mosqueta, que també va molt bé, però tu te poses mel, uh-huh, i al final cicatritza d'una manera tan natural que ni es veu el tall, és una passada. I és una ciència que està descoberta fa molt, el remei aquest casolà.
2: I tot això dins de l'enigma de Cracco.
3: És que, a veure, jo el que intento és que totes les coses que els nens poden tenir curiositat, intento respondre-les ja mateix en el llibre, no? I una de les coses que més m'agraden dels meus llibres és que hi ha una figura que és Alan Noir, que és un col·leccionista de paraules. És un noi que sempre va en la seva llibreta i està caçant paraules tota l'estona. I si troba una paraula que no acaba de pregunta i torna a preguntar, i al final en el mateix llibre intenta fer servir aquesta paraula, eclèctic. Uau, quina paraula, eclèctic, que agafa una miqueta de cada banda. Ah, vale, això vol dir, molt bé. I després diu, pues mira, jo m'agrada molt perquè és un autor molt eclèctic, i saps què pensa? Oh, l'ha pres, que xulo, m'encanta. Nosaltres quan érem petits els meus fills feien la paraula de la setmana, en deien pesat i pedant i de tot, però al final els meus fills tenen un vocabulari molt ric, perquè era la paraula de la setmana.
2: I això és important.
3: Sí.
2: Aquestes petites píndoles, aquestes petites accions per anar sumant, no? Sobretot en llengua, en la nostra llengua, que últimament
3: sembla està patint,
2: que... Sí, està patint molt, però a dins de l'enigma de Cracco, aquesta colla del segon soterrani patirà en certs moments una mica molt, podríem dir, però salven moltes coses, i podeu trobar, com heu escoltat, cultura, història, literatura, llenguatge.
3: A mi el que m'agrada és que els nens van descobrint nocions que desconeixien, com la solidaritat, com, saps allò, com la sensació de que poden fer alguna cosa i ho fan sense pensar ni en les conseqüències, ni s'ha de fer perquè ho necessita, punto. Va, ja està. I a partir d'aquí és quan, evidentment, el professor es torna boig perquè aquelles tres paraules no li fan gaire cas, però és que la cosa funciona així. Clar, és que ja no explicaré res més, però hi ha dos o tres punts en el llibre que no tenen més remei. No tenen més remei, doncs, perquè són humans i perquè...
2: Hi ha dos o tres punts en el llibre que ens posen a tots contra les cordes, perquè no sabem què faríem nosaltres.
3: Exactament.
2: O sí. I potser no és la millor opció, però és el que toca en aquell moment.
3: És tal qual.
2: És veritat, també et poses entre les cordes als joves per decidir si realment han d'obeir aquestes ordres.
3: Clar.
2: O s'han de desobeir per poder salvar
3: efectivament
2: el que sigui.
3: clar, i és que hi ha punts que hi ha, diguéssim, se'ls surt una miqueta de tots els plans que tenien, i l'única solució que se'ls acut és, bueno, pues aquesta persona que està fora del seu temps, li lliguem els ulls, que no sàpiga res, li posem uns auriculars amb música que no escolti res, i vinga, i anem a fer la feina, i ja quan se desperti pensarà que és un somni o el
2: sí,
3: que sigui.
2: Sí, parlem de la part divertida, perquè, sí, escolta'm, al final acabarem l'entrevista i es pensaran que tot això és una enciclopèdia, l'enigma de Krakow és també per gaudir-lo, sí, i per passar-ho bé.
3: Sí, sí, perquè hi ha moments còmics fins i tot, hi ha moments que pateixes també, és veritat, però la història segueix un fil com bastant, saps allò que diuen que no hi ha cap força més gran que l'amor, com que és capaç de moure muntanyes, doncs literalment, i aquestes paraules s'entendran si llegiu el llibre.
2: Des d'aquí us ho recomanem, i jo penso que per acabar l'entrevista he agafat un petit text, diu: quan ja pensava que ho havia vist tot, sempre apareixia un nou repte inesperat que passava en qualsevol pla prèviament traçat, que posava en escac qualsevol pla prèviament traçat. Per tant, aventures a dojo, sorpreses a dojo, final inesperat. L'enigma de Krakow. Josep Maria Ibarra, a l'Edis Editorial. Gràcies, Josep.
3: Moltíssimes
2: Maria.
3: Gràcies.
1: El Calaix. El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix. El Calaix. Mònica Socies.
2: Que avui parlarem d'una doble vida, estic segura que tots i totes parareu l'orella. La pregunta és: la realitat supera la ficció? Superarà aquesta ficció de doble vida el títol de la novel·la A quatre mans, de l'Àngels Bassas i el Salvador Massip? Benvinguts els dos.
4: Bona tarda, què tal?
2: Bé, avui... Bueno, jo molt impactada. Jo és que sóc tal qual, jo ho haig de dir. Jo m'he llegit aquesta novel·la i estic molt impactada. L'Àngels Bassas, ja sabeu que ha estat convidada aquí al programa. Ella és actriu, escriptora, professora d'arts escèniques, i ens va mostrar el teatre en el seu conte publicat per la Galera Fem Teatre amb en Salvador Massí, que no hi havia manera de coincidir, i és el primer dia. Ho fem amb aquesta doble vida, a més m'agrada molt. Ell és metge, investigador i escriptor, i tenen una imaginació desbordant. Primer, destacar la publicació. Cadascú ha escrit la seva història, la versió femenina i la versió masculina, i es llegeix del dret i del revés. I a més en tots els sentits de la paraula. Qui comença per explicar-nos aquesta aventura? Com va néixer això?
5: Doncs mira, t'ho explico jo ràpidament. L'Àngels i jo vam col·laborar, ens vam conèixer de fet en una festa de Sant Jordi, en un terrat de Barcelona, i de seguida ens vam posar a parlar, i l'Àngels em va proposar al cap d'un temps col·laborar amb un llibre que estava fent, un llibre infantil que estava fent, que es va dir la maleta de la memòria, en la qual parlàvem de fons, parlàvem d'un tema com l'Alzheimer i tot això, i l'Àngels va aprofitar els meus coneixements científics, diguéssim, per allò. I va ser a partir d'aquesta col·laboració, que ens vam passar molt bé fent-la, que se'm va ocórrer proposar-li aquesta història. És una història que a mi se m'havia acudit feia molt de temps, però no havia trobat amb qui fer-la, que era el que deies tu, com explicar una història des del punt de vista masculí i femení. De fet, la idea era això, era només un embrió d'idea, no tenia història, no tenia res. I vaig quedar amb l'Àngels i vaig proposar: t'apuntaries a escriure una història d'amor entre dos personatges i cadascú explicant una part de la història, que realment només fins que juntes les dues entens què ha passat? I l'Àngels s'hi va apuntar, i aquí estem.
2: Així va. Heu fet un joc fantàstic, perquè penso que heu copsat molt bé cada una de les mirades. Jo parlo potser de... Clar, me'n vaig cap a la mirada femenina, però penso que els lectors masculins estaran d'acord amb mi, i suposo que aquests feedbacks us han arribat sí o sí, perquè indiferent no t'hi pots quedar.
4: Sí, hem rebut missatges de moltes dones que la frase era: ostres, m'he sentit que aquesta sóc jo, no? A mi això em sembla meravellós, perquè una de les coses que ha d'aconseguir l'art és que, evidentment, el nostre espectador o el nostre lector s'identifiqui amb la història i se la faci tan seva, i que després també cada llibre, cada lector també tindrà la seva... li posa el seu toc de recepció, no? Un llibre que va precisament d'això, de com veiem la realitat des de dues perspectives diferents, doncs el llibre també acaba de ser també, finalment, una obra completa per cada lector, perquè també hem deixat un final, que s'ha parlat molt d'aquest final, no podem fer spoiler, però un final pretesament i volgudament amb un punt de misteri i d'ambigüitat, de dir, com? Què ha passat aquí? En sèrio ha passat això? No? I te'n vas a la part d'ell o a la part d'ella, depèn d'on hagis començat, perquè estem tenint la cos que estan fent doncs, un capítol de cada, perquè quan, ho dic perquè la gent que ens escolta ho entengui, no? Normalment amb un llibre doncs, hi ha dues, una coberta i una contracoberta, i aquí hi ha dues cobertes, és a dir, tu pots girar el llibre literalment, textualment, donar-li la volta i anar-te'n a l'altra banda i veure què està dient ell d'aquella història o ella d'aquesta història. I tenim lectors que estan fent un capítol de cada o llegeixen primer una part i després l'altra, i és aquesta cosa que a mi em semblava tant en Salvador com a mi fascinant, no? Que és, ostres, com ho has viscut tu això? No, si va anar d'aquella manera. No, perdona, va anar d'aquesta manera. això és molt curiós.
2: És que clar, a mi això m'obre una pregunta que és d'obligació i a més de molta curiositat. Si parlem de les mirades femenines, encara que en diguin antípic tòpic, i de les mirades masculines amb les diferències que això comporta, sobretot en el que fa en el tema de les relacions, com ho heu viscut vosaltres dos? Perquè penso que, Àngels, tu has dibuixat la teva protagonista, la Sílvia, absolutament ben dibuixada, molt nostra, molt dona, molt amb aquesta sensació de ganes de que t'estimi, no? De donar-ho tot, i en Salvador ha dibuixat el seu protagonista, bueno, aquest home tan pragmàtic, enganxat a l'èxit, no sé, que veu les coses tan diferents a vegades de la Sílvia, però alhora no ho són tan de diferents, i arriba un moment que el feu tremolar una mica. Com heu compartit aquestes dues mirades?
5: Aquí hi ha una feina molt important de coordinació, o sigui, no és un llibre, no són dues meitats independents ni molt menys, encara que ho semblin, no? De fet, volíem que semblessin dues parts separades, però les hem treballat molt els dos, i és una mica el que dius, a veure, cadascú doncs, és més, ho té més fàcil per explicar des del punt de vista seu, o sigui, per mi és més fàcil ficar-me la pell de l'home, per l'Àngels més ficar-se amb el de la dona, i aquí m'ha aprofitat una mica això, no? Que normalment quan tens un llibre amb més un narrador, normalment tens un sol escriptor que escriu els dos i s'ha de ficar amb la pell d'un personatge o l'altre. En aquest cas ens hem mimetitzat molt cadascú amb un dels personatges i hem explorat al màxim la seva personalitat, no? I crec que això ho he pres de fet de l'Àngels, aquesta manera de ficar-se que té ella en els personatges, realment ell els viu molt, i suposo que això és una herència de la seva altra feina del teatre, o de l'actuació en general, doncs que et permet realment convertir-te en aquell personatge. I mentre escrivíem era això, o sigui, parlàvem ell i jo parlàvem com si estiguéssim en la pell dels personatges, no? molt realment molt ficats. I el que et deia de la coordinació ha sigut això, o sigui, tot el que passa en el llibre en les dues meitats està pactat des del principi, està discutit, i si hi havia canvis els discutíem, els consensuàvem, perquè això és un trencaclosques al cap i la fi, no? I si mous una peça, se't cau tot. I hi ha hagut molta feina d'ofebreria, no? D'anar fent ajustant tots els detallets perquè realment quadrés tot, que crec que és el que fa gràcia al final, de que les històries, quan llegeixes les dues, realment encaixen bé.
2: Realment heu creat un trencaclosques i no hi ha cap punt de fuga al final, però no el podem explicar. Ara, impacta que pa què. Això no sé si és molt cultural, però és del qual. A mi el que, imagineu-vos, tots els que ja teniu certa edat, que arriba un moment que diuen, escolta, fem aquells típics sopars de l'escola, ens retrobem al cap de 10 anys, de 15 anys, de 20 anys. Això és el que han creat l'Àngels i el Salvador, i així uneixen els nostres protagonistes, que són, bueno, jo ja dic nostres perquè ens els hem fet nostres, que són la Sílvia i el Robert. El que és un sopar, bueno, els sopars aquests són explosius, són com una bomba que no saps mai què pot passar. A vosaltres us ha anat de perles, això, us ha anat, vamos, ni fet a mida.
5: Sí, s'ha passat a un fet real, o sigui, realment aquest sopar hi era. De fet, quan estàvem discutint la història, estàvem explicant una mica com havia de ser aquest recorregut dels personatges, va donar la casualitat que es va donar el sopar de la meva promoció de medicina. Llavors vam dir, ja està, això és el detonant, aquí tenim la història, a partir d'aquí vam estirar el fil.
2: Sílvia, n'has viscut algun d'aquests sopars?
4: N'he viscut un dels que vam estudiar art dramàtic a l'Institut del Teatre i tal, però va néixer de la idea que diu en Salvador, d'ell, no? Amb un sopar que ell no va poder assistir, però tots tenim present o algun record d'aquestes característiques, no? El típic sopar que et trobes, i en aquest cas 20 anys després, per tant hem canviat, no? Ells van estudiar medicina junts a la universitat i tal, i és allò de retrobar-se amb aquelles cares, i home, la veritat és que els primers capítols tenen bastant de sentit de l'humor també, no? de riures del pas del temps també, i del xoc de reconèixer aquelles cares després de 20 anys, no? I també dels típics comentaris, vull dir que pot passar a tot, sí, en una trobada d'aquestes, no? I de fet el Robert i la Sílvia, els nostres protagonistes, és el desencadenant per el retrobament d'alguna cosa que va començar quan eren joves, que no es va acabar mai de produir, i que ara en la maduresa, de fet una de les nostres reivindicacions amb en Salvador era precisament la passió i l'amor més enllà dels 40, amb dues persones que els seus camins s'han diversificat. Ella és metgessa d'un CAP, té un fill amb unes certes dificultats, ell en canvi va marxar a l'estranger, està a Marsella. Les seves vides, no, han anat d'una manera diferent, han fet família, però es retroben, i aquella passió que hi havia, però des de la maduresa i des de 20 anys després, sorgeix d'una altra manera, no?
6: Hi ha dos conceptes que m'agraden molt. El primer ja l'has dit, que és la passió, no? A partir dels 40, això de que ens anem fent grans, i recordes com veies els pares quan eres petita i et semblava impossible, i de gran reivindiques que això no és així, que existeix.
4: Cada més, perquè ara envellim d'una altra manera. Vull dir, això és un factor a tenir en compte. O sigui, és una de les coses que els homes i les dones, evidentment, ens cuidem, ara tenim una vida, ostres, anem al gim, vull dir que estem estupendos, la sexualitat s'allarga, jo crec, bueno, ell com a científic, en Massip, ens ho podria, tu ets especialista més a més en l'envelliment, però jo sí. Crec, o em fa l'efecte, que no és només la nostra percepció de quan érem petits, que una dona de 50 o un home de 50 ja ens semblava gran, ara en canvi som més propers, aquest no sé, no em surt la paraula, no? Però ventall és una mica més elàstic, no? No els tenim tan llunyans, fins i tot la nostra gent gran, ostres, la nostra gent gran està, la tenim molt més propera. Jo tinc moltes amigues de 70 anys i amics de 20, és que això és molt elàstic.
6: Salvador, què hi dius tu?
5: Sí, estic molt d'acord, eh? Jo crec que és el que deia l'Àngels, tenim la literatura o la narració, o fins i tot audiovisual, se centra molt en la gent jove sempre, no? I sembla que només a la gent jove li passen coses, la gent gran ja es queda a casa i veu la tele només, no? I això no clarament primera, perquè nosaltres ja som de mitjana edat, ja hem entrat a aquesta franja diguem de gent gran, i volíem reivindicar això, no? Que els protagonistes puguin ser persones de mitjana edat i puguin comportar-se com gent de mitjana edat es comporta, que evidentment aquestes passions i aquests enamoraments passen igualment als 40, 50, 60 i segurament als 30 i als 80. Són coses que no deixem mai, que no només són els joves que passen això. Per tant, hem de reivindicar una mica que els protagonistes puguin tenir aquest rang d'edat més ampli i que puguem ficar-los en històries que a més a més arribin, com diu l'Àngels, puguin arribar a tothom, perquè jo pots parlar perfectament d'una persona de 30 i una de 40 i una de 70 i tots tenir interessos similars, i això amb una narració, amb un llibre o amb una pel·lícula també pots arribar a una franja de població més ampla. Jo crec que aquesta idea de que els joves només llegeixen llibres per joves o només veuen pel·lícules per joves i la gent gran només per gent gran és fals. Si tu expliques una història interessant, a mi m'és igual que el protagonista tingui 15 anys o en tingui 60, si la història m'interessa la llegiré igualment, i això crec que ha de ser una mica més transversal a l'hora que quan decidim com són els nostres protagonistes del que escrivim.
1: El Calaix, obre'l i trobaràs entrevistes culturals
7: en profunditat.
6: Ara us escoltava els dos i mentre també anava imaginant els nostres protagonistes. Sí, senyors, la passió a partir dels 40 pot ser encara més intensa, perquè es viu amb aquella pressa de dir, se'ns acaba el temps, no vull perdre ni un minut, i la vius amb totes les conseqüències. I quan dic amb totes les conseqüències, és fil per randa. Perquè, clar, aquests sopars comporten trobar-se cara a cara amb tota la vida que has portat. És com si fessis una aturada i de cop i volta dius, ostres, tinc 45 anys o 50 o 55, te sentes en aquella cadira a l'hora de sopar i se't planta la teva vida al davant tota, és així.
4: Sí, és maco el que dius, perquè és com tenir la perspectiva de la teva vida, i aleshores també et pillen una edat en què ja saps el que vols i el que no vols, i d'alguna manera han aixecat unes vides, unes famílies i tal, però de cop i volta et confronta amb tu mateix. La situació que viuen el Robert i la Sílvia és una novetat, o sigui, una interferència en les seves vides, especialment en la del Robert, que està molt més endreçada, tot molt més regularitzat. Ella, ara, jo, la meva intenció amb la Sílvia era precisament fer un personatge personatge que fos l'antiheroïna per parlar de tantes dones que no són mai protagonistes de les nostres novel·les, no? aquestes dones que han de tirar soles endavant, en el cas d'ella, doncs, que té un fill amb un grau d'autisme, que s'ha sentit molt sola, que no s'ha sentit estimada i que de cop i volta es torna a sentir dona, es torna a sentir el romanticisme, torna a sentir-se que el Robert, doncs, li desperta els sentits, li desperta la sexualitat, i ostres, una dona que està patint durant molts anys i que ha hagut de fer molts sacrificis perquè la van deixar sola, vull dir, el pare del fill doncs es va escaquejar, i això, bueno, a mi m'ha emocionat que m'hagin contactat moltes dones que s'han sentit identificades, no perquè en concret tinguem un fill amb autisme o que no és el cas, no? Jo tinc un fill normalíssim, preciós, però jo volia també reivindicar, no?, aquestes famílies doncs, que tenen un fill, a més, doncs, que necessita, que té les necessitats especials, se n'ha de parlar d'ells, no? Li volia posar aquests antiherois de la vida, que en realitat són els grans herois, no?
6: I en Salvador ens presenta en Robert, que ell sí que ha tingut un èxit diferent, perquè ja veurem també, s'esclar, aquesta podríem estar hores parlant, perquè ara has obert el fil Àngels de les Famílies. Parlem també de l'èxit, com veu l'èxit cadascú, quina vida vols i quina vida tens. Però Salvador, en Robert és d'aquests homes que ha fet trajectòria, que té la vida perfecta, si és que això existeix, i dona molt de sí, el Robert.
5: Sí, la veritat és que volíem, va partir bastant de personatges que quan els coneixes penses, bueno, això són bastant arquetípics, no? Són bastant tradicionals, però a mesura que els vas coneixent millor vas veient que no, que són tridimensionals i que són molt més complexes, i quan arribes al final ja veus que hi ha més profunditat, que era una mica la gràcia, no construir un personatge a partir d'una primera impressió que pot semblar un personatge més habitual. I el Robert sembla, a primera entrada, sembla el típic triomfador, és això que dius tu, no? El típic que li ha sortit tot bé, o que s'ho ha currat, diguéssim, perquè li ha sortit tot bé, que ve d'un entorn humil, per tant, ell ha tingut una de les seves prioritats, ha sigut triomfar, entre cometes, o el que ell defineix com triomfar, que és bàsicament tenir un estatus social i tenir uns diners que no tenia quan creixia. I això se li trastorna totalment quan torna a retrobar la Sílvia i li desmunta tot aquest pla tan ben organitzat que ell tenia de vida, d'aconseguir aquestes coses que ell creia que eren el més important. Llavors, de cop i volta passa a ser més important, doncs, l'amor o la passió que sent per la Sílvia.
6: És que aquí hi ha molt de punt de misteri, i hi ha una frase que m'encanta i és molt veritat. Preneu una nota perquè és tal qual, eh? Soc del parer que una primera mentida sempre és el preludi de moltes altres que vindran.
4: Sí,
6: I la cosa es va escalfant, eh? Es va escalfant. Sí. A mesura que passen els capítols...
4: A veure, és que clar, també parlem de la mentida. De la mentida en molts aspectes, perquè ells, si toquem el tema també de que s'han de comunicar a distància, perquè ell viu a Marsella i ella a Barcelona, hi ha molts whatsapps, hi ha molt llenguatge, que ara és aquesta nova incursió en les nostres vides de la comunicació a través d'una pantalla, d'un whatsapp, d'un... no? De les xarxes socials. Ells dos han d'interpretar què m'està dient exactament, no? I això també els ha agradat molt als lectors, s'han sentit molt, molt identificats, el típic de quan llegeixes un whatsapp i dius, un moment, ara he vist les dues ratlletes que, i ostres, però no em contesta immediatament, no deu tenir feina, tota la pel·lícula mental que et fas, no? Quan aquella persona estàs deduint o interpretant per què no t'ha escrit o no t'ha respost o sí, i què hi ha al darrere de les paraules, que porta molts mals entesos, no? Això per un costat.
6: Després, la confiança, la fe cega, endinsar-te en una aventura, en una història, i creure't, no? Cada vegada que obres aquest whatsapp, dir que sí, que em crec que això és veritat. Oi, és d'infart. És que heu fet una novel·la d'infart, ja us ho dic, Anna.
4: És evident que... A veure, hi ha el tema de la doble vida, però clar, això és el tòpic, com deies, no, Salvador? Que no entrarem aquí, perquè és molt més que això. És molt més. Digues, Salvador, que anaves a dir alguna cosa.
5: No, que hem jugat molt això que deia de crear aquesta doble vida que deia l'Àngels, no? De crear dues capes, no? De que tens la vida, el que sembla que és la teva vida, i per sota tota una sèrie de coses que estan passant, i com al final s'acaben barrejant les dues i se't desmunta una mica la coartada, perquè crec que hi ha un viatge dels dos personatges que fan, no? Que el punt d'inflexió és aquesta relació que tenen, però cadascú comença d'un lloc diferent, i a partir de que es comença a relacionar i comença a avançar començar aquesta relació es transformen tots dos una mica, no? La Sílvia, que sembla una víctima al principi, després veus que no, que és una dona que té una personalitat forta i té una capacitat de reacció i de supervivència molt forta, i ell, que sembla un tio totalment perfecte i totalment com té tot controlat, veus que no, se li desmunten les coses molt fàcilment també, no? Per tant, aquestes vulnerabilitats d'aquesta segona capa, d'aquesta doble vida, que era un joc molt interessant, no? Fer-les aflorar els nostres personatges, fer-los passar per aquesta intensitat, no? Aquesta relació i aquest drama que se'ls va complicant la història, perquè clar, està, a canvi, a la fi basada, comença la seva relació basada en una mentida, perquè ell està casat, té una dona, i tot està, a canvi, a la fi, munta una relació paral·lela, una vida paral·lela amb la Sílvia, i això al final de la casa és el que acaba complicant-ho tot.
6: Aquí podríem parlar una llarga estona més, ho deixarem aquí, però el que sí que m'ha agradat és que els oients han pogut veure que com, triant uns personatges que en un principi són el típic tòpic, són arquetípics, són el que sempre hem vist, molt bé ho ha explicat en Salvador, no?, que són tridimensionals i el que hi ha és molta teca al darrere, d'infart, ja us ho dic. I és que hi ha una frase que diuen aquests autors nostres: no es pot dur una doble vida, de vida només n'hi ha una. Quina triareu? Per on començareu a obrir les pàgines d'aquesta novel·la publicada per Columna? Doble vida, res no és el que sembla. Nois, és que ho he passat molt bé. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, estimats.
1: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre
7: per a la Xarxa.

0: Estàs escoltant El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura. El Calaix. El Calaix. Mònica Socies.
1: Amb el premi BBVA Sant Joan 2021 ens va enamorar a tots. El títol era Garbo parla. Ara ja sabeu qui ens acompanya aquesta estona. És la Roser Caminals i ens porta una nova novel·la. Abans i després. Benvinguda, Roser.
2: Bon dia, gràcies. O bona tarda.
1: Bon dia, bona tarda. Clar, nosaltres en connexió estem a Europa i tu estàs a l'altra banda, a Estats Units. Units, però aquesta és la màgia de les comunicacions. A vegades no van bé, però al final ho acabem aconseguint. Sí, ha estat una entrevista una mica complicada, però som aquí, estem una altra vegada parlant de llibres i ens portes una història diferent, però també plena d'intriga, de misteri i d'espies. T'agraden els espies, Roser, últimament?
2: Últimament sí, jo no tenia una intenció clara ni constant de parlar d'espies, però el que passa és que comences a indagar un fil i d'allà en surt un altre. I vaig fer recerca d'espionatge, esclar, per escriure Garbo parla, perquè allà l'espionatge és central. I llavors hi va haver aspectes de l'espionatge que em van interessar per incorporar-los en aquesta novel·la, que eren oportuns. I ara crec que hi ha acabat amb l'espionatge almenys durant una temporada, no se sap mai.
1: Bé, no sabem quina serà la propera sorpresa que ens tindràs preparada. Nosaltres sí que teníem molta curiositat per descobrir aquest abans i després. És una història que neix precisament d'una història real. Vull dir, sí. Tot té una llavor i tu vas agafar aquesta informació que tenies, això que feu els escriptors, i ens has fet viatjar per tota una època entre Barcelona i Portugal.
2: Sí, la història, la llavor, com tu has dit, és real. Hi va haver un triple crim al Poble Nou, a Barcelona, als anys 40, que va ser molt estrany i els motius no es van resoldre mai o no es van fer mai públics. Jo no he trobat res als diaris de l'època ni res, però a partir d'aquí, el que era una anècdota que s'explicava a la meva família, a partir d'aquí vaig començar a especular amb el que podia haver passat, que és una feina essencial de l'escriptora.
1: Doncs el que podia haver passat amb aquest triple crim s'ha transformat en una història, si més no fascinant, que potser els més joves no recordaran tota aquesta època d'aquestes monarquies exiliades, d'aquests títols nobiliaris, de tota aquesta vida, no?, a la costa portuguesa, però tu la recuperes i és... Bueno, recuperes aquesta part de la història. A mi m'ha agradat molt tornar-la a llegir.
2: Sí, és que la societat d'Estoril, Portugal, en aquells moments era fascinant. Era trista, per una part, perquè tots són desplaçats, o sigui, aquests són els refugiats privilegiats, eh? I després hi ha els refugiats totalment subprivilegiats creuant la frontera franco o hispano-francesa. És a dir, són dos mons que contrasten molt. I això m'interessava i ho vaig... forma part de la vida d'una de les protagonistes, que són bessones, com ja sabreu si llegiu el llibre.
1: Sí, són dues bessones i precisament aquesta unió que tenen les bessones, que sempre ha sigut tan mítica, no? El que li passa a una sembla que l'altra ho sàpiga, que encara que estiguin separades, i tu hi poses la dualitat, no? Elles a l'inici de la novel·la prenen camins diferents i és molt fascinant veure com van vivint vides diferents i què va pensant una, què va pensant l'altra. Al final, evidentment, no el podem explicar, s'ha de llegir, però clar, és un gran exercici, no? Separar-les, dividir-les i mostrar-nos la dualitat i les dues cares. És com si fossin una sola persona dividida en dos, Roser.
2: Sí, i de fet, la idea de les bessones, del tema de les bessones, també parteix d'una realitat, encara que en aquest cas no documentada. És a dir, aquí sí que no sé què va passar. Però quan jo era petita, al Raval, a Barcelona, al costat de casa, nosaltres teníem botiga, i al costat de casa hi vivia una mare i el seu marit i una nena, i la mare i la nena eren iguals, eren molt idèntiques, i tothom ho deia. I un dia la mare, quan estava sola a la botiga, botiga amb la meva mare, li va confessar que aquella nena no era biològicament seva. I va dir que se l'havien trobada a la porta un matí. Bé, aquestes coses no passen mai per casualitat. Aquí hi devia haver un acord, no?, per lliurar la nena. Però clar, jo vaig començar a especular. Jo amb aquesta nena hi jugava de petita, perquè vivia al costat i venien a la botiga i jugava. I jo vaig començar a especular amb com era possible que aquella mare i filla fossin tan idèntiques. No hi ha la personalitat, els gestos, que tot això ja sabem que sí, que s'agafa, no? Sinó realment les faccions. A més, eren poc usuals, els ulls molt blaus, una pell molt pàl·lida, rosses, gairebé semblaven nòrdiques. No ho eren, la mare era valenciana. Però bé, vaig començar a especular i se'm va ocórrer que probablement aquella nena era filla d'algun parent, no? I a partir d'aquí va sorgir la idea de les bessones.
0: El calaix. Obre'l. I trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
1: Imagineu-vos la imaginació.
2: No, és l'observació.
1: És l'observació i després com ha creat tota aquesta novel·la agafant un triple crim, després parlant de les veïnes, no? Aquestes coses que passen a les botigues. Això també surt, també queda molt, molt, molt clar a la novel·la, no? Aquesta vida de barri que ens mostra també aquestes dones, no? Com vivien les dones, què és el que desitjaven, fins on podien arribar, fins on arriba la llibertat de la dona i què han de fer per ser lliures, no? Perquè, clar, tenim la Palmira i l'Helena, una que viu completament la llibertat, però quin preu paga cada una d'elles? Clar, això
2: I la llibertat de vegades és il·lusòria i també es paga un preu, i de vegades la llibertat porta a una altra mena d'esclavatge. Però la llibertat és un tema a tots els meus llibres i jo no n'era conscient, no em posava a escriure sobre la llibertat de la dona, perquè els novel·listes no, normalment no arrenquem de bases ideològiques, però un crític ho va dir, que en el fons tots els meus llibres eren una cerca de la llibertat, i quan ell ho va dir vaig començar a reflectir en la meva pròpia escriptura, i crec que té raó, que és un tema constant.
1: Hi ha una frase del llibre que me l'he fet molt meva i diu: no es fan autòpsies dels sentiments. M'encanta. Si se'n fessin, quantes coses sortirien, Roser?
2: Bé, sortiria tot el que surt amb el cos. Sortirien insuficiències, sortirien excessos, sortirien tumors i sortirien, a lo millor, fins i tot

0: fem res.
1: Potser hauríem de fer més coses, el que sí que penso que també un punt fort de les seves novel·les és la descripció dels ambients, del context històric, de les ciutats, dels espais, perquè sí que són exiliats i sí que tenen les seves misèries, però m'ha resultat tan fascinant. Jo hagués anat a Estoril, només encara que només hagués estat per un dia, per viure tota aquesta... Uau, no sé, és que ho presentes tan bucòlic i tan idíl·lic dintre de les misèries, humanes, però suposo que tu hi has estat.
0: Sí, sí. Portugal és un país molt bonic, molt, molt seductor, i això és el que potser traspua la novel·la, encara que també hi ha, crec que hi ha una tristesa i una decadència tremenda a Estoril, no? Però jo escric sobre persones i llocs. No hi ha... aquests són els meus temes, Hi pot haver crims, hi pot haver espies, hi pot haver altres coses, però en el fons el que m'interessa són les persones i els llocs.
1: Doncs, si voleu saber més de les persones i dels llocs, heu de viatjar cap a aquest Abans i Després de la Roser Caminals. I us asseguro que és una novel·la diferent de l'última de Garbo Parla, però sí que ens fa viatjar, ens fa somiar i entra dintre. Jo penso que és una novel·la escrita a Roser des de molt endins, perquè ho treus tot aquí, els personatges. Diem que són els personatges que ho treuen tot, no? Des de les entranyes, dirien.
0: Sí, bé, és que t'has de ficar dintre dels personatges.
1: Doncs aquest és l'art de la ploma de la Roser Caminals, ja ho sabeu, Abans i Després. Moltes gràcies, Roser, per aquesta estona.
0: A vosaltres. Gràcies, Mònica.
2: El Calaix.
3: El Calaix.
2: Un programa d'Ona la Torre
3: per a la Xarxa.
2: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, en disseny sonor de Josep Maria Soler. Producció i presentació, Mònica Socies.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem de la paciència. I vivim en un món on gairebé tot ho volem ara. Un missatge que esperem que ens responguin al moment, una comanda que volem rebre l'endemà o una pàgina web que si triga massa a carregar ja ens posa nerviosos. Ens hem acostumat tant a la immediatesa que esperar sembla cada vegada més difícil. Ens impacientem fent cua, atrapats en el trànsit, esperant que ens atenguin en un restaurant o mirant el mòbil per veure si aquella persona ja ens ha contestat un WhatsApp. Així que avui a l'Hora Maresme volem parlar de cal immediatesa, dels avantatges de viure en un món on tot és més ràpid, però també del que podem perdre pel camí. Avui ens preguntem si hem perdut la paciència.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: Doncs va, vinga, som-hi, comencem justament per saber si el món està canviant amb el fet de tenir més o menys paciència. Escoltarem la veu de diversa gent jove amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda, què tal? Com estàs amb aquesta plugeta?
1: Bé, bé, no, m'ha enganxat la pluja forta quan anava amb cotxe, venint cap a Premià, que no es veia res. Saps aquell moment crític, no?, quan la pluja cau molta pluja.
3: Sí, però ara gairebé no hi veu res.
1: Sí, sí, i atabala bastant, però ara sembla que el temps ha millorat ja. No sé a Tordera com esteu.
3: Ara mateix no està plovent, però jo també, anant de camí cap al poble, també m'ha enganxat pluja. A tu, per exemple, t'impacienta el fet de que els cotxes vagin lents en el dia de pluja o ja t'ho prens en calma perquè saps que la seguretat va el primer?
1: Home, m'ho acostumo a prendre amb calma. M'atabalo si porto, per exemple, una hora dins el cotxe amb trànsit. Però si és poca estona, 10, 15 minuts, 20, ho porto bé.
3: Sí, no? És una cosa que no tens problema, no? Dius, mira, ja acabaré arribant, l'important és arribar.
1: Sí, i a més hi ha molta gent, amb el que comentes del cotxe, gent que es transforma quan condueix,
3: sí,
1: que és super pacífica a la vida real, i quan condueix es torna doncs un monstre. Jo acostumo a ser molt chill quan condueixo.
3: Molt bé. Doncs mira, amb els que escoltarem ara, justament no condueixen, per tant, això que estem explicant encara mateix no sabem si seran monstres o no en el futur. El que hem fet, Gemma, aquest cop, aprofitant la vinentesa de saber si ara mateix tenim més paciència o menys, com bé saps, jo sóc professor d'una escola i treballo els matins, i li he preguntat als i a les meves alumnes de l'escola de FEDAC Salt què els fa perdre la paciència, per saber si són situacions que nosaltres ens hi hem pogut veure reflexionant quan érem justament adolescents com ells, o és una cosa que ja no es repeteix i que evidentment doncs, el fet de que hagi passat doncs, tots aquests anys, ara els nens els tinguin menys paciència amb unes coses que nosaltres sí que hi teníem i viceversa, val? Llavors, els escoltem a veure què opinen.
1: Molt bé, som-hi.
3: Doncs vinga, comencem amb aquests tres primers.
4: Què és el que us fa perdre més la paciència? Comença tu.
5: Em fa perdre la paciència quan estic jugant al Fortnite i perdo una partida i doncs m'enfado molt.
6: La gent negativa. Quan estic a punt de fer alguna cosa i algú em diu que faci aquella cosa.
4: Què vols dir?
6: Doncs que, o sigui, estic a punt de fer l'acció d'anar a córrer i just m'obliguen a anar a córrer.
4: Ah, va, o sigui, ho has de fer per voluntat pròpia, si no,
6: sí,
4: perds la paciència i t'enfades.
6: Sí.
3: Aquí. Què t'han semblat aquests? Un, amb les persones negatives, diu que perd la paciència.
1: Sí, un altre amb els videojocs, no?
3: Que és molt típic aquest, jo crec.
1: Amb les maquinetes, sí, això és molt típic. I aquesta última persona, aquest últim jove que explica, no?, que li molesta molt quan li diuen va, fes això, i estava a punt de fer-ho, també sí. Ho puc entendre, eh?
3: A tu t'ha passat això? T'ha fet rabieta alguna vegada?
1: No ho sé. Ara mateix no. M'has fet pensar massa. He curtocircuitat. No ho sé ara mateix.
3: A mi sí, perquè clar, aquest nen potser el que li passa és que no acostuma a ser gaire manat, o si ho és, demanat, que justament això és algo que li molesta, perquè diu, sí, jo tinc clar el que vaig a fer, no cal que m'ho diguis tu. Jo crec que va una miqueta per aquí, això.
1: Sí,
3: i salta total. De seguida, no?
1: Uh-huh. Hi ha molt més bé. Gent per escoltar?
3: Sí, mare de Déu, si n'hi ha. Vinga, n'escoltem algun més.
6: Amb el que jo perdo ràpidament la paciència és quan tu dius alguna cosa i la persona amb la que estàs parlant l'has de repetir 20 cops perquè s'entén el que dius, i això a mi realment m'estressa molt. Pots escoltar, que no és tan difícil.
3: Gemma, és difícil o no és difícil això?
1: Escoltar.
3: Sí, exacte, repetir-ho moltes vegades.
1: Uf, això també fa perdre la paciència quan has de repetir una cosa 30.000 cops, eh?
3: Oi que sí, això jo crec que és algo que, i jo crec que la gent adulta, tot i que portem més anys i sabem que de vegades nosaltres no hem entès coses, la perdem igual.
1: Sí, totalment. No. També va a caràcters, no? I certament quan som més joves som més impacients, podríem dir. Quan vas creixent, sí. I vas fent adult i vas madurant amb els anys, crec que vas aprenent com funciona la vida i que a vegades no pots tenir-ho tot el moment. Però sí que al final sempre hi ha coses que ens posen nerviosos.
3: Sí, exacte. Però vaja, que també jo crec que aquí el fet és pensar i dir, ostres, jo ho sé tot, realment? A mi algun cop hi ha hagut coses que no he entès la primera? Oi que sí? Doncs mirar de ser una mica empàtic, no?, en aquest sentit.
1: Molt bé.
3: Vinga, n'escoltem algun altre?
1: Sí, som-hi.
7: A mi el que em fa perdre la paciència és quan estic jugant tranquil a la Play i el meu germà em ve a molestar i no sé per què.
3: Típic de germans, i ara veuràs que hi ha un altre alumne que deia exactament el mateix.
8: Ja no és la gent impuntual, pot ser impuntual.
9: El meu germà.
3: Directament, eh?
9: Sí.
3: Qui és més gran, més petit?
9: Té la mateixa edat que jo.
3: Ui, llavors, per tant, sap com fer-te perdre la paciència amb qualsevol cosa.
9: Sí.
3: I tu?
10: Que han partit la contrària.
3: Aquesta última, perquè li agrada molt potser tenir la raó. Tu t'hi has trobat amb gent que es posa nerviosa i es comença a exaltar o enfadar-se fins i tot perquè no comparteixes la seva opinió?
1: Sí, no, hi ha gent que vaja, és complicada, no? Però això més que fer perdre amb la paciència, o sigui, a mi que una persona no vulgui reconèixer el que fa malament, sí, m'enfada, saps?
3: Clar.
1: O sigui,
3: sí.
1: És com el següent nivell, no? Per un costat perds la paciència, l'altre ja és enfadar-te. Jo m'enfado.
3: I amb el tema germans i germanes, tu que també tens una germana igual que jo, un germà, vaja, és el clàssic.
1: Clar, jo en tinc dues, el que passa és que sóc la petita, per tant, les que han perdut la paciència són elles.
3: Ah, i tu sabies com fer-los i perdre la paciència, llavors.
1: Jo era molt pesada. I encara sóc pesada.
3: Doncs mira, justament santa paciència que han de tenir les teves germanes. Jo t'he de dir que amb el meu germà, i amb això acabem, com que som bessons, aquí es reparteix tot i per tant sabem com enganxar l'altre, i amb els anys, bé, hi ha moments que ho aconseguim i d'altres que aconseguim que l'altre caigui al nostre parany.
1: Molt bé, tenim algun últim tall, oi?
3: Sí, en tenim un últim.
8: Puntual, pot ser impuntual, però el que em rebenta més és que siguis impuntual i, un, no et disculpis, dos, no n'aprenguis.
1: Completament d'acord. No,
3: oi que sí?
1: Totalment. La gent impuntual fa perdre els nervis, o sigui, i gent impuntual no de 5-10 minuts, eh? Gent que pot estar perfectament una hora fent esperar.
3: Clar, i a sobre, amics teus, que a més hi ha la confiança i potser hi ha passat més d'una vegada i li dius, ostres, de debò, si us plau, a la pròxima sigues puntual. I no hi ha manera, i els és igual, eh?
1: Com més confiança, pitjor.
3: Eh, que sí.
1: Com més confiança hi ha, perquè normalment quan no tens molta confiança amb algú, pateixes, no?, que l'altre es pugui incomodar o es pugui, doncs, molestar.
3: Sí, que però generi alguna tensió.
1: Sí. Mm. Quan ja tens tanta confiança amb les persones... és la part negativa.
3: Sí, sí. A mi això també, per exemple, crec que pot passar en un grup d'amics i amigues.
1: Totalment. Marc, molt bé, tu et consideres una persona pacient o impacient?
3: Jo considero que sóc, i ara potser la gent dirà, ui, aquest, jo em considero una persona molt pacient en línies generals, amb la gran majoria de coses. Jo crec que tinc molta paciència i sé respirar, la veritat.
1: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs en prenem nota. Marc, gràcies, fins ara.
3: Vinga, fins ara.
1: Vinga, seguim parlant de la paciència i ens preguntem, quan hem de prendre una decisió, és millor pensar-s'ho dues vegades o deixar-nos portar pel primer impuls? Perdre'ns temps ens pot ajudar a valorar millor les opcions, però donar-hi massa voltes també ens pot bloquejar. En canvi, si decidim ràpid, pot ser útil en determinades situacions, però també ens pot portar a equivocar-nos. Així que posem el focus a parlar sobre els pros i els contres de decidir amb calma o amb rapidesa. Jordi.
11: Sí, Gemma, de fet ara us estava escoltant amb la secció amb en Marc i pensava deu ser cosa de generacions, no? A vegades la gent més jove, deixa'm posar-hi aquest títol, tendeix més cap a la immediatesa pel tipus de món que els hi toca viure, que no pas que la gent que ja tenim uns anyets, 40 i pocs, i que sembla que som una miqueta més pacient. Per això arribo jo per intentar equilibrar una miqueta aquesta balança. Com tu deies, el que volem és plantejar-nos pros i contres de cada secció, immediatesa o calma, perquè la gent doncs pugui treure les seves pròpies conclusions i poder en alguna d'aquestes opcions tampoc hi havia pensat. Per exemple, què tal, Gemma, si comencem per la immediatesa, per exemple? Sí?
1: Sí.
11: Doncs mira, és que a vegades prendre decisions amb immediatesa pot tenir diversos avantatges, sobretot quan cal actuar ràpid. Per exemple, aprofitar oportunitats permet actuar abans que una ocasió desaparegui. I això ho saben molt bé les diferents promocions, comerços, sobretot d'aquelles plataformes que venen per internet, aquelles ofertes flash que et surten, no sé si t'ha passat mai, que fins i tot hi ha un compte enrere i que d'alguna manera t'obliguen a prendre aquesta decisió ràpid si vols comprar aquell producte o no, perquè sembla que aquesta oferta acabi de desaparèixer. No sé si t'ha passat mai.
1: Sí, totalment. Que hi ha una promoció vàlida fins a vegades ni de dies, sinó en qüestió d'hores s'acaba.
11: Res, el que passa que feta la llei, feta la trampa, i aquí ens podria ajudar també algun expert o experta en consum, perquè aquesta oferta, de cop i volta, torna a sortir amb el temps, saps? Aquest cronòmetre es torna a reiniciar i l'endemà veus la mateixa oferta, poder fins i tot amb un descompte més elevat, però amb aquest compte enrere que et permet, doncs, això, que el que hagis de fer és clicar el botonet per comprar més ràpid. Amb els temes de les avantatges de la immediatesa, també podrem dir que et permet estalviar temps, tothom hi estarà d'acord, evitar donar voltes excessives a una qüestió quan la decisió és relativament clara, és a dir, quan tu ja creus que has pres la decisió i que ho tens totalment 100% segur, doncs per què donar-hi més voltes, no? La immediatesa, pum, doncs prenc aquesta decisió. En el cas de la immediatesa, també et diré, com a cosa positiva, crec jo, que el que et permet és reaccionar davant d'imprevistos. És especialment útil en situacions urgents o canviants, és a dir, perquè no et surtin més imprevistos o perquè d'alguna manera no li donguis més voltes a la troca, com explicàvem abans, a prendre aquesta decisió encara que t'equivoquis, doncs fa que no li donguis més voltes al cap. O, per exemple, reduir la indecisió. Jo, per exemple, sóc una persona molt indecisa i preparant aquesta secció em donava compte precisament que poder aquesta immediatesa ajuda, poder de forma errònia, a no donar-li més voltes al cap. No sé si et passa, Gemma, o si els nostres oients els hi sol passar també que encara que prenguis una decisió, acabes donant-li voltes de si ho he fet bé, si no ho he fet bé i si hagués fet el contrari. Això a vegades fa que sigui més complicat, que no pas prendre una decisió de forma immediata.
1: Sí, completament d'acord, Jordi, amb el que comentes. Crec que té molt a veure amb el nivell d'exigència d'un mateix i el nivell de perfeccionisme i també el fet de triar sempre la millor opció de totes. És molt complicat escollir sempre el millor i crec que quan tenim tants dubtes les persones que dubtem tant és perquè volem escollir el millor i, per tant, sempre hi haurà una opció millor. Per tant, és millor per mi ser menys, tenir menys dubtes i vaja, perquè el dubte bloqueja també.
11: Totalment d'acord. I perquè no se'ns mengi el temps, Gemma, deixa'm dir-te com a part positiva de la immediatesa que augmenta, per exemple, l'agilitat. Està agafat una miqueta amb pinces, però també podem optar per aquesta opció. En entorns, per exemple, de treballs, facilita que l'equip doncs avanci sense quedar bloquejats aquesta rapidesa o aprendre més ràpid. Una decisió pot posar en marxa una acció i permetre comprovar que funciona i que cal corregir de forma més ràpida. Ara bé, decidir decidir ràpid no sempre significa decidir bé, és el que dèiem. Quan la decisió té conseqüències importants, és convenient dedicar-hi el temps necessari per valorar alternatives i riscos. Jo crec que la clau és diferenciar entre decisions que requereixen rapidesa i decisions que requereixen reflexió. I molt ràpid, t'explico, per exemple, alguna coseta de la calma?
1: Som-hi.
11: Doncs vinga, prendre decisions amb calma té diversos avantatges, especialment quan la decisió pot tenir conseqüències importants. Per exemple, permet analitzar millor la situació i entendre tots els factors abans d'actuar. Redueix el risc d'equivocar-se, totalment al contrari del que dèiem amb la secció anterior, perquè hi ha més temps per valorar alternatives. Evita decisions impulsives, especialment doncs pel que fa a les emocions fortes, tu ho explicaves, Gemma, com per exemple l'enuig, la por o l'ansietat, i ajuda a valorar les conseqüències a curt i llarg termini. La calma també permet escoltar altres opinions, incorporar informacions que potser no havíem tingut en compte i facilitar una decisió més coherent amb els nostres objectius i prioritats. De fet, dona més seguretat aquesta calma un cop has pres la decisió, perquè sabem que l'hem meditat, i pot reduir també el penediment posterior, ja que hem tingut l'oportunitat de valorar diferents opcions. T'haig de dir que jo no estic gaire d'acord amb aquesta opció, perquè, com et deia, li dono moltes voltes al cap.
1: Clar.
11: Gemma, en resum, prendre decisions amb calma no vol dir ser lent o indecis, sinó donar-nos prou temps per pensar abans d'actuar.
1: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Seguim avançant. Fins ara. I avui ens acompanya també la terapeuta Montse Macanàs per parlar sobre el per què cada cop ens costa més haver-nos d'esperar per les coses, i ens donarà petits mecanismes i petits consells per ajudar-nos.
12: Doncs sí, Gemma, vivim en una societat marcada per la immediatesa. Volem una resposta al moment, que un missatge es contesti de seguida, que una compra arribi l'endemà o que qualsevol problema tingui una solució ràpida. I aquesta necessitat d'obtenir-ho tot de manera gairebé instantània també pot estar afectant la nostra capacitat d'esperar i fins i tot la nostra paciència. Avui en volem parlar amb la terapeuta Montse Macanàs per entendre per què cada vegada ens costa més esperar i què podem fer per recuperar aquesta capacitat. Així que, Montse, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Bé, començar-te preguntant, ja que, com hem dit, realment estem perdent la paciència, o diries que simplement vivim en un entorn que ens ha acostumat a voler-ho tot d'una manera immediata?
13: Bona pregunta. De fet, jo crec que la paciència és una... és un valor que sempre l'hem tingut o no l'hem tingut, no és una cosa que sigui ara, però sí que és cert que ara es veu més que mai pel moment en què vivim, no? En el qual tot és, com tu deies molt bé, no? A la intro, tot és ja, tothom, els missatges de WhatsApp, què passa? Fins i tot, no sé si tu t'has adonat que quan et surten els dos tics, moltes vegades treus el color blau precisament perquè la gent, a la que veu que hi ha dos tics, de seguida està esperant que contestis, no? Vull dir, com que crema el telèfon a les mans, no? I he d'estar pendent, llavors què fas tu per evitar això, per evitar aquesta impaciència de la persona que hi ha a l'altra banda, treus els tics, i com això mil coses, no? Perquè també el moment en què estem, la revolució aquesta tecnològica que estem vivint, no? Que els ordinadors que van tan de pressa, que entres a internet i estàs al moment, estic al Japó i puc entrar pel Google Earth a veure qui està passejant i què passa en aquell museu, no? Clar, tots aquests inputs que són tan ràpids els tenim tan a dintre, tan integrats, que no ens n'adonem i els fem extensius a tots, fins i tot a l'hora d'esperar l'ascensor o d'estar fent cua per una barra de pa. Quanta gent, no sé si et passa a tu, no? Quanta gent estàs a vegades a la cua del supermercat i potser portes un carro molt gran i a darrere tens una persona que porta un embotit i et demana, puc passar? Ostres, respirem un moment. Quin dret tens tu a passar perquè portes una cosa i jo en porto moltes? Jo m'he pres el meu temps per venir i jo vinc quan puc. Llavors és... baixem una mica, saps? Vull dir, respiro, me n'adono què passa, perquè tinc aquest moment, aquesta crispació per anar tan ràpid o per passar per davant de l'altre, perquè el que passa a mi és més important que el que li passa a l'altre. Per què vull la resposta tan immediata?
12: Diries, Montse, que aquesta falta de paciència de la que estem parlant també pot afectar en les nostres relacions personals? Per exemple, tenir menys tolerància en parella, amb amics, família o fins i tot amb desconeguts del nostre dia a dia?
13: Sí, totalment. Totalment. La paciència va totalment lligada amb tot això. I, però més enllà, el que t'està dient potser és que estàs vivint amb molt d'estrès. Potser el teu dia a dia o la gestió de les emocions o el que et passa se t'està menjant. Potser tampoc t'atures i no ets prou conscient del que implica, no? Perquè si jo faig una parada, respiro i observo què m'està dient aquesta impaciència, potser molt més enllà també m'està dient que potser estic faltant fins i tot i estic saltant-me alguns límits de cara a l'altra persona, de donar-li el temps a respondre. És com si jo creiés que el que jo necessito està per sobre del que l'altre em pot donar, amb aquest de vull que sigui ja, no? Vull que contestis ja, vull que em donis el pa ja, vull que l'autobús arribi ja, no ve, ostres, que no ve, i ja parlo amb l'altra persona. Moltes vegades fins i tot això em porta a canviar el meu to de veu, a ser més agressiu, no? Més irascible, no? Llavors és... treballa la paciència. Què està passant? Què t'està dient més enllà de que puguis tenir problemes amb els altres? Perquè al final la persona impacient, a la llarga, tens problemes.
12: I una mica, si ens hem acostumat a viure amb aquesta immediatesa, creus que podem recuperar la paciència o és una batalla perduda? Quins petits hàbits podríem començar aplicant al nostre dia a dia?
13: Mira, la paciència és un valor, però també és una mena d'art, no? Vull dir, l'art de la paciència, no, podríem dir. Llavors, evidentment, com tot art, tot es treballa. L'art de la pintura, l'art del cant, sí, jo el puc treballar. Com cultivar la paciència, no? Sobretot no exagerant, perquè si t'hi fixes, la persona que és impacient tendeix a l'exageració, no, el que està passant, és tot com uau, no? És tot com de repente tot s'incrementa, no? Llavors també relativitza, no? Una mica allò, a veure, pots esperar, no pots esperar, mira a veure realment què està passant, no? I sobretot respira. Para, compta fins a 10, no? Allò, la famosa frase aquesta, no? Compta fins a 10 i si s'acaba el 10 arriba el 20 i si no 30 i segueix-li sumant fins que el tempo baixi, no? I també assumeix la responsabilitat, és a dir, jo estic impacient, no? Però de què depèn aquesta impaciència? És meu? És de l'altre? Vull dir, observa, no? I observa també el teu nivell d'exigència. Aprèn a viure el moment present, aprèn a estar aquí i ara. Què està passant? A mi el fet d'estar anclat en el moment em porta a tenir la paciència de la mà, no? I sobretot també per la gent que és impacient, jo els diria que es prenguessin una estona per no fer res.
12: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per venir a l'Hora Maresme. Intentarem tenir una miqueta de paciència dins d'aquesta lluita contra la immediatesa. Merci.
13: Gràcies.
1: I tot seguit parlem de la paciència i els joves, dos conceptes que en plena era de la immediatesa potser no sempre van de bracet. Vivim envoltats de pantalles, notificacions i continguts que tenim a l'abast en qüestió de segons. Però fins a quin punt aquesta manera de viure condiciona la nostra capacitat d'esperar? Avui en Sergi Ferrer des de Calella ens porta algunes dades sobre els hàbits digitals dels joves i la seva relació amb la paciència. Endavant, Sergi.
14: Un missatge. El mirem, no han contestat. Tornem a mirar, encara res. 5 minuts, 10, i potser comencem a pensar, per què no em contesta? Vivim en un moment en què gairebé tot arriba de manera immediata. Un missatge arriba en segons. Un vídeo comença quan nosaltres volem. Podem demanar menjar a domicili i saber com va la comanda. Podem comprar una cosa per internet i seguir el paquet gairebé des del magatzem fins a casa. I si volem saber alguna cosa, la busquem i la tenim al davant en qüestió de segons. Yeah, I això ens porta a una pregunta. Realment sabem esperar? Si parlem del jovent, la relació amb les pantalles és especialment intensa. Segons un estudi d'UNICEF publicat el 2025, el 92,5% dels adolescents a Espanya participa en almenys una xarxa social. I gairebé un 9% dels nois i noies d'entre 10 i 20 anys passa més de 5 hores al dia a les xarxes entre setmana. Això sí, els caps de setmana la xifra s'acosta al 20%. Òbviament, això no vol dir que les xarxes socials provoquin directament que els joves tinguin menys paciència. El que sí que sabem és que existeix un ús problemàtic de les xarxes en una part dels adolescents. En aquest estudi d'UNICEF, un 5,7% presenta indicadors d'aquest ús problemàtic. I el Ministeri de Sanitat també parla de situacions com la pèrdua de control sobre el temps que estem connectats o les interferències en els estudis, el son i fins i tot les relacions. I és que potser el problema no és només quant de temps passem amb el mòbil, sinó com ens acostumem a rebre les coses. Pensem en TikTok, Instagram, YouTube. Un vídeo acaba, en ve un altre. No ens interessa, el passem. No ens agrada, el canviem. No volem esperar, doncs busquem una altra cosa. És un sistema basat, en bona part, en el que comentàvem, la immediatesa. I això pot fer que situacions completament normals de la vida quotidiana ens semblin especialment lentes. Una cua de 10 minuts, un tren que tarda, una pàgina web que no carrega, una persona que no respon un WhatsApp o un restaurant que simplement triga una mica més del compte en servir-te el plat. Aquí trobem una gran paradoxa. Ens passem hores mirant una pantalla, però ens costa esperar 30 segons perquè carregui una cosa. Però la paciència també s'aprèn. Esperar que arribi alguna cosa, esperar el nostre torn, escoltar una persona sense mirar el mòbil, fer una activitat sense estar canviant constantment d'estímul. I això és especialment clau en una generació que ha crescut amb internet pràcticament des de sempre. No perquè els joves siguin més impacients que els adults, sinó perquè el món que els envolta els ha acostumat a una velocitat diferent. I potser la pregunta no és: els joves han perdut la paciència? Potser la pregunta és una altra. Nosaltres, com a societat, ens hem acostumat tant a la immediatesa que qualsevol espera ens sembla massa llarga? Tornem al principi. Un WhatsApp. No contesten, passen 5 minuts i abans, potser, simplement hauríem esperat. Ara, potser, mirem el mòbil una altra vegada i una altra i una altra.

0: Moltes gràcies, Sergi. Nosaltres, doncs, ara el que farem és fixar-nos en la previsió del temps, un dia doncs, que hem tingut molta pluja, i per tant veurem si continuen aquestes precipitacions amb en Quim Serra.
1: De mica en mica es van aproximant les precipitacions anunciades que esperem que comencin a afectar ja de forma immediata l'extrem sud del Maresme, i posteriorment s'anien desplaçant de sud cap a nord, arribant també cap a l'àrea del Maresme Nord al llarg de les primeres hores de la tarda d'avui. Unes precipitacions, atenció, localment de forta intensitat i també molt abundants. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat, però sempre de forma puntual. Per la seva banda, els vents aquesta tarda seran fluixos, variables i la situació marítima tranquil·la, dominada bàsicament pel marejol. Pel que fa a les temperatures, avui evidentment amb més núvols baixen una mica, però demà s'espera un temps més tranquil i assolellat, més estable, encara amb restes de núvols, però en conjunt dominarà el sol, la qual cosa farà pujar una mica la temperatura diurna. La mínima, per contra, baixarà lleugerament. Els vents continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Passa un minut de dos quarts de quatre de la tarda. En rigorós directe us podem explicar que de moment al Baix Maresme doncs, ja ha començat a sortir el sol, per tant doncs, la pluja està doncs, arribant al seu fi. Veurem els pròxims dies si continuarà plovent o no. I ara ens fixem en les xarxes socials i comencem destacant alguna cosa rellevant al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest passat dilluns una família vulnerable del barri de Cerdanyola de Mataró. Al pis hi vivia en Jordi, un home amb un 87% de discapacitat. Juntament amb la seva germana, mare monoparental i els seus tres fills menors, un d'ells amb autisme. La família feia 11 anys que vivia a l'habitatge, propietat del fons Investmar, i segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, no disposa d'una alternativa residencial. De fet, una vintena de persones es van concentrar davant del pis per intentar aturar el desnonament, que finalment es va produir de manera pacífica. En clau internacional, més enllà del Maresme, al món, SpaceX ha aconseguit posar en òrbita l'Starship, el coet més gran de la història, en el seu 14è vol de prova. La missió, però, s'ha hagut d'escurçar de 10 a 3 hores després que un dels motors s'apagués inesperadament. La nau ha aconseguit desplegar 26 satèl·lits de Starlink, però durant el retorn ha acabat explotant. Tot i els problemes, la prova suposa un nou pas en el desenvolupament del coet que SpaceX preveu utilitzar en futures missions lunars. I el tema curiós del dia, i també poc legal, l'Audiència de Girona ha condemnat una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de més de 4.000 euros de diners públics. La dona duplicava nòmines de treballadors municipals i desviava una de les transferències al seu propi compte. Molt espavilada aquesta senyora. Ho va fer 4 vegades entre el 2022 i el 2023. Ha reconegut els fets i ha retornat tots els diners. Ha estat condemnada a 2 anys de presó i a 5 d'inhabilitació, però no haurà d'entrar a la presó si no torna a delinquir durant 4 anys. Doncs aquestes són les xarxes del dia i tot seguit la pregunta del dia. I el que us preguntem avui és què us fa perdre la paciència. Volem que us mulleu i que ens digueu quines coses us fan perdre els nervis. Podeu contestar a través del nostre compte d'Instagram, Hora Maresme.

0: I com cada dimarts fem un cop d'ull a un temps antic, a un temps enrere, d'abans, avui anem fins al 1958 i com sempre ens hi porten des de Ràdio Arenys amb l'Oriol. Leo, Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, sí, tant. Mira, estem ben a punt per rascar-nos, escoltant què va passar temps enrere. Tu ho deies, l'any 1958, un any que repassarem i ja t'aviso que acabarem a ritme de rock and roll. Per això saludo a la Montse Comí i al Jaume Casanovas. Bona tarda.
2: Molt bones, Oriol.
3: Bon dia, Oriol. Què tal? Com estem? Doncs nosaltres disposats a parlar una altra vegada de l'any de la picor, perquè 1958, déu-n'hi-do, que ja és un any de la picor. És un any en què passen moltes coses diferents. A Igualada, per exemple, neix una escola pensada expressament per la indústria de la adoberia. El Vaticà mor Pius XII i comença un conclave que acabarà triant un papa que canviarà profundament l'Església. I un adolescent nord-americà comença a fer història davant d'un tauler d'escacs.
4: Il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing.
2: Doncs sí, comencem precisament a Igualada. L'any 1958 es funda l'Escola Sindical Superior d'Adoberia, la Escuela Sindical Superior de Teneria, creada per donar servei a les nombroses empreses adoberes de la ciutat. Els industrials adobers igualadins havien estat 15 anys, des de 1942 fins al 1958, fent gestions perquè l'escola fos una realitat.
3: L'edifici ja estava construït des d'uns anys abans, a la plaça del Rei. 3.200 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, amb planta pilot, taller d'acabats, aules i laboratoris. Era una escola única a Espanya i en el món de parla castellana.
2: I aquella escola és l'origen d'una tradició que encara continua. Els estudis van evolucionar cap a l'enginyeria i avui, al campus universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida, s'imparteix el màster universitari en enginyeria del cuir, únic a Europa en aquest àmbit. Ja no es tracta només de saber adobar una pell. Es treballa en processos industrials, innovació, nous materials i sostenibilitat.
3: Del cuir passem a un altre món, al Vaticà. El 9 d'octubre de 1958 mor el papa Pius XII i els cardenals es reuneixen en conclave a la Capella Sixtina i participen 51 dels 53 cardenals electors.
2: El conclave comença el 25 d'octubre. Hi haurà 11 votacions abans d'arribar a l'elecció. Les paperetes es compten i, quan no hi ha elecció, es cremen produint fum negre. Quan finalment un candidat aconsegueix els vots necessaris i accepta l'elecció, les paperetes es cremen en productes que provoquen el fum blanc.
3: I el 28 d'octubre, tres dies després, arriba la fumata blanca. El nou papa és el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca de Venècia, que adopta el nom de Joan XXIII.
2: I el que semblava que podia ser un pontificat de transició va acabar tenint una enorme transcendència. Només tres mesos després de ser elegit, Joan XXIII anuncia la convocatòria d'un concili ecumènic, el Concili Vaticà II, amb la voluntat de renovar la vida de l'Església i posar-la al dia, l'anomenat aggiornamento. També impulsa un sínode per a Roma i la revisió del dret canònic.
3: Mentrestant, a Nova York, un noi de 14 anys també està fent història. Es diu Bobby Fischer.
2: Doncs sí, Fischer havia après a jugar als escacs gairebé per casualitat. El 1949, quan tenia només 6 anys, la seva germana Joan va comprar un joc d'escacs en una botiga de llaminadures. Els dos germans van aprendre les regles amb les instruccions que acompanyaven el joc. La germana aviat va perdre l'interès, però en Bobby no. Va començar a jugar fins i tot contra ell mateix i a estudiar llibres de partides.
3: El gener de 1958, amb només 14 anys, Fischer es proclama campió dels Estats Units, el més jove fins aleshores. I aquell mateix any, després del torneig internacional de Portoròs, amb 15 anys, es converteix en el gran mestre més jove de la història. I Oriol, ara sí que ja us deixem perquè hem fet un repàs a algunes de les coses que van passar el 1958, però us deixem ben acompanyats amb una cançó que feia furor justament aquest any. Johnny B. Goode i Chuck Berry.
2: Doncs vinga, Oriol, fins la propera.

0: Gemma, go, ja pot seguir endavant amb l'Hora Maresme, que fins aquí hem fet aquest repàs d'aquest any de la Pico.
1: Molt bé, Oriol, gràcies. Fins ara.

0: I avui us portem un nou capítol de llibres a l'hora Maresme amb la Mar Arenaza, que com sempre ens acosta noves lectures i ens convida a descobrir històries i reflexions de tota mena. Avui posem el focus en la paciència, ja ho sabeu, i en la importància d'aprendre a aturar-nos amb Biografia del silenci, de Pablo d'Ors. Endavant.
1: Bé, doncs, nou episodi de llibres. Com sempre, presento el qui m'acompanya, és la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
0: Hola, molt bé,
1: veig,
0: gràcies.
1: Ja no són les polseres.
0: No, això, no.
1: No sé si espantar-me o no. Bé, avui, tema del dia, com sempre, introdueixo. I, mira, com que és una pregunta, te la pregunto a tu directament i ja parlem del llibre. Mar, què tal la paciència? Com la portes?
0: Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que sóc molt superta i hi ha dies que sóc horrible i semblo com el demoni de Tasmània i ningú no em vol parlar perquè sobre es percep molt.
1: Jo tampoc respondré a la pregunta perquè és complicat. Però bé, quin llibre ens porta relacionat amb la paciència?
0: Bueno, mira, no ho sé, però a mi m'ha inspirat molt a... O sigui, què cal per tenir paciència, no? Estar en pau i serenitat.
1: Correcte.
0: Val? I què cal, què s'ha de fer per estar en pau i amb serenitat? És per tenir un equilibri interior.
1: És una cadena.
0: I què ajuda a tenir un equilibri interior? La meditació.
1: Molt bé.
0: No? Que ara...
1: Vinga, ja hem arribat a la conclusió.
0: El llibre es titula Biografia del silenci, és un llibre molt conegut, d'un autor que es diu Pablo d'Ors, molt conegut, que també fa xerrades, és un religiós i així, i la veritat és que a mi em va ajudar molt. Jo ja meditava quan vaig llegir el llibre, però aquest llibre el trobo que és com molt adequat, perquè ell explica també la seva experiència, com ell es va iniciar amb la meditació.
1: Vale.
0: I llavors, doncs, és allò que al principi doncs, t'agobies molt, ho vols fer-ho bé a la primera, sembla una cosa com molt fàcil, i no, no és tan fàcil perquè també depèn molt del dia a dia, com la paciència.
1: Correcte.
0: No? Hi ha dies que estàs més
1: que
0: connectat.
1: Que és la mare de la ciència, ho havíem de dir, mare, jo ho sento,
0: s'ha de dir. Havia de passar. Doncs sí, pues sí, la paciència, no? la constància, no? I aquesta tranquil·litat a la de mantenir, en aquest cas, les emocions una miqueta a ratlla, no? Perquè si no això sembla un serial.
1: Parlem de 49 capítols, segons he llegit aquí ara,
0: sí,
1: en una petita xuleta que tinc.
0: Molt breus.
1: Molt breus.
0: Molt,
1: vale,
0: molt breus, sí. Sí, sí. I a mi el que em va agradar molt és que vas llegint i et va dir, bueno, doncs jo el tercer dia em va passar que em posava molt nerviós. I evidentment, doncs això et passa, no? Ho comences superbé, amb molta actitud, i el tercer dia estàs ja fins al monyo de la meditació i no tens paciència. L'altre dia, ostres, connectes més, no? I llavors, doncs, aquest tema, que és com molt interior, quan tu comences meditació, clar, tu estàs amb tu mateix, que
1: sí,
0: això és el complicat. I, clar, ell et va acompanyant en aquest procés, i la veritat és que és molt bonic. I quan acabes, dius, ostres, doncs ja tinc més ganes de meditar, no? Perquè
1: clar,
0: és interessant.
1: Avui en dia que vivim en uns temps de rapidesa, d'estrès, de consumisme, etc, moltes coses, i tots majoritàriament doncs anem estressats, anem nerviosos, també per la feina, pels estudis, per tot.
0: Sí.
1: Per una persona, parlo per mi mateix, que no ha fet mai meditació, poder de la forma que em penso, poder n'he fet d'una altra manera que, doncs, que no la perceu,
0: sí,
1: però com introduiries una persona a fer meditació, ja que tu n'has fet?
0: Sí, bueno, pues que estigui tranquil·la i que accepti els seus propis pensaments, perquè a vegades el que passa, el primer que vols en meditació és no pensar en res, però l'important és no és no pensar en res, sinó que el que se't passi per la ment no t'afecti.
1: Però quin és el procés? O sigui, m'ho estic imaginant, eh?
0: Està tranquil.
1: Incens, un Buda traient aigua per la panxa i tu
0: sí,
1: fent ioga, per exemple.
0: No, la base és la respiració.
1: Val?
0: La respiració, com que et fa estar pendent de que inspires, expires, això, o sigui, és
1: mític,
0: de manual,
1: sí,
0: eh? És de manual, pues clar, et vas com desenganxant, no? Que si he de posar una rentadora, que si hauria d'haver fet no sé quantos, que si no suporto a no sé qui, no?
1: Vale.
0: Però tot això et va passant en el cap i simplement ho vas deixant, saps? No parles amb aquests pensaments, no dius, oh sí, és un maniàtic, oh sí, no sé què, no. I llavors doncs, tot això es va com diluint. Però és també el mateix tema de la paciència, no? I de com nosaltres
1: sí,
0: reaccionem a el que ens passa.
1: Exacte.
0: No? Quan més interactuem amb el que ens està passant, més gros és el drama, no?
1: De fet, jo crec que una de les formes de madurar, de que la gent madura, és d'aguantar la paciència que et genera el teu entorn. Ja
0: clar,
1: sigui gent, ja sigui elements, ja sigui espais.
0: Clar.
1: Jo crec que una de les formes que la gent madura més és això, és
0: sí,
1: aguantar-t'ho i meditar, guardar-t'ho tu i
0: clar,
1: una mica això, no? Per acabar, Mar,
0: sí,
1: com sempre, a qui li recomanes aquest llibre? Jo crec que aquí està claríssim.
0: A tothom que necessiti. Bueno,
1: és que, per què ho pregunto, eh? Per què ho pregunto si ja m'ho imaginava que me la recomanaris a mi, per
0: sí,
1: exemple?
0: Sí, sí, totalment.
1: Sí, sí. A tothom que estigui estressat, a tothom que
0: sí,
1: doncs, vulgui
0: sí,
1: moments de zen, no?
0: Sí,
1: de pau.
0: Fet i fet és posar una miqueta de distància a les coses, eh? Vull dir que és tan simple com això, a vegades ens imaginem moltes i no.
1: Perfecte.
0: Posar una miqueta de distància. Ja.
1: Perfecte, ok. Meditació sí,
0: sí. Sort.
1: Medicació no.
0: No.
1: Vale?
0: Bueno, a vegades tot ajuda.
1: Tot ajuda.
0: Tot ajuda.
1: Mar, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.

0: tastets de llengua d'avui els dedicarem a parlar sobre l'origen dels noms dels mesos que ens queden per acabar l'any amb la Gemma Martínez del CNL del Maresme. Endavant.
1: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb un nou tastets de llengua amb la nostra Gemma, però en aquest cas de la, del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, la Gemma Martínez. Et donem la benvinguda de nou a l'Ona Maresme. Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí.
1: Avui el programa el dedicarem, si no m'equivoco, a parlar dels, de l'origen, perdoneu, dels mesos que queden encara de l'any, ja que estem començant la tardor i anem veient una mica la llum al final del túnel, però queden uns mesos per endavant i tu ens en explicaràs curiositats, així que a veure, tu mateixa.
2: Sí, ja sabeu que aquí a mesura que avança l'any anem repassant l'origen de, dels mesos i ara doncs volíem fer aquest últim tram de l'any per repassar d'on venen les paraules que fem servir ara que comença la, la tardor. Així que si et sembla bé, començo.
1: Em sembla perfecte.
2: Val. Doncs bé, comencem amb el mes de setembre. El mes de setembre ve de la paraula llatina septem, set, perquè era el lloc que ocupava en l'antic calendari romà, que començava el mes de març i només tenia 10 mesos. I així successivament. Octubre ve de octo, 8, i novembre de novem, 9, i finalment desembre de décem, 10. Com podeu imaginar, això suposava un trasbals considerable perquè no s'ajustava a l'any solar i per tant a les quatre estacions: primavera, estiu, tardor i hivern. Aquesta anomalia es va acabar de resoldre en l'època de César, que ben assessorat va posar-hi una miqueta d'ordre. Ell va aconseguir que les estacions corresponguessin als mesos que tocaven, i així el desembre no caigués a la tardor i encara anés avançant cap a l'estiu, d'acord? Va posar, va ampliar el calendari de 10 a 12 mesos.
1: D'acord, doncs mira, ja ho hem parlat a algun altre tastet, aquests orígens de, dels noms, dels mesos, i té tot un sentit, perquè a vegades diem...
2: Sí, clar, és l'origen d'on venim.
1: Exacte, l'origen d'on venim i segueix aquesta cronologia que, com tu dius, César va decidir ampliar.
2: I per acabar, doncs ja que dèiem això, que va ampliar el calendari de 10 a 12, parlarem de la paraula llatina, de la paraula calendari, que també deriva d'una paraula llatina, que és calendae, i que significa el primer dia de mes. En el calendari romà tenia tres dates de referències: les calendes, que corresponien al dia 1 de cada mes, les nones, que coincidien amb el dia 5, en alguns casos, en alguns mesos 7, el dia 7, i els idus, que queien en el dia 13 i en alguns mesos el dia 15. Aquests tres punts, les calendes, les nones i els idus, eren punts de referència que es feien servir en l'època romana, val? D'aquestes dates de referència ens han quedat expressions com d'avui en 8 o d'avui en 15, perquè es comptaven d'una a l'altra, però es comptaven el propi dia. Per tant, ens han quedat aquesta manera de comptar en català, que comptes d'aquí una setmana, dius d'avui en 8 o d'avui en 15.
1: És a dir, que ja sabem el per què ve, aquestes expressions, que també ens han canten aquí els tastets recordar-les. Gemma, ara hem recordat això que ens has explicat, que sempre ens agrada saber curiositats, però també hem de parlar de el Centre de Normalització Lingüística i d'una cosa que ja la temporada passada ho vam comentar, i és que teniu unes llistes de Spotify amb música.
2: Correcte.
1: A veure, explica'ns una miqueta això, perquè ara que comencem, estem entrant en aquesta roda de feina, de rutina, què hi podem trobar en aquestes llistes?
2: Doncs sí, us volem recordar que, a part de tota la feina que fem amb els cursos de català, el Centre de Normalització Lingüística, o més ben dit, el Consorci per la Normalització Lingüística, intenta fomentar l'ús del català en tots els àmbits, i un d'aquests àmbits és la música. Per tant, podeu entrar al perfil de Spotify que té el Consorci i trobareu més de 35 llistes de música catalogades per temes, dates, nivells, moltíssimes cançons, totes, òbviament, en català. N'hi ha per triar i remenar i n'hi ha per tots els gustos, n'hi ha de tots els gèneres musicals. Per tant, us animem que entreu, ens feu seguir i escolteu música en català totalment actual i actualitzada.
1: Molt bé, doncs això, que l'escoltin, que li donin una oportunitat i que ens escriguin tant a nosaltres com a vosaltres a veure quina és la seva llista preferida.
2: Sí, també ens podeu proposar cançons i les podem incloure a les llistes.
1: Molt bé, doncs dit i fet, Gemma Martínez, moltes gràcies per venir un dimarts més aquí a l'Ona Maresma i ens escoltem al següent programa.
2: Gràcies.
0: Arribem als últims minuts del programa d'avui de l'Hora Maresma i com que ens sobra una mica de temps, aprofitem, recuperem el tema del dia, la paciència, amb la pregunta que avui ens formulem: què us fa perdre la paciència? I també doncs preguntem a la resta de companys què els hi fa perdre la paciència. Qui tenim per aquí?
3: Hola, què tal?
1: Hola, hola.
0: Sergi, Martí. Molt bé, algú més? Sembla que no, eh? Martí. A veure, explica'm què et fa perdre la paciència, que a mi m'interessa saber què...
3: A mi també
0: m'interessa. A que sí? Doncs va.
1: No, mireu, quina, ara que m'heu ficat una responsabilitat. Mira, jo diria que el que més em fa perdre... Poques coses, perquè no sóc gens d'enfadar-me, però hi ha dues coses que són l'egoisme de les persones, quan detecto com una actitud egoista o amb falta d'empatia, és una cosa que em desespera molt perquè penso, bueno, jo també podria actuar així i no ho estic fent per tenir cura amb tu o tenir un tracte amb tu bo, perquè ho has de fer tu amb mi. Això és una cosa que em posa molt nerviós i que, a veure si se m'entén, que se m'acusi de coses que considero que fan amb mi. Per exemple, si jo arribo 5 minuts tard i em foten la bronca per haver arribat 5 minuts tard, llavors tu no m'arribis 5 minuts tard. Ara bé, si tu arribes 5 minuts tard, jo mai et diré res, però si a mi m'ho recrimines, doncs llavors no ho facis tu. No sé si m'explico, però a mi això em posa negre.
0: Sí, sí, sí, t'expliques. Mira, abans de que en Sergi ens expliqui també què li posa nerviós, escoltem també en Marçal, que el tenim aquí a la part tècnica, doncs fent possible aquest programa, i també vull saber què li fa perdre la paciència.
4: Doncs una cosa que, de la qual no n'estic orgullós, perquè una mica el que deia el Martí, jo quan ho faig, a mi també em passa, diguem-ne, jo també ho faig, que és ser ineficient. Bueno, potser em defineix com a tècnic, però la ineficiència i perdre el temps en coses que sé que puc fer ràpid, sobretot si són responsabilitats, em fa perdre molt, o sigui, els estreps.
0: Molt bé, doncs aquest és el punt feble, podríem dir, d'en Marçal i en Sergi Ferrer. Sergi, què et fa perdre la paciència? Perquè hem de dir que tu ets aparentment molt tranquil.
3: Jo sóc molt tranquil, poques coses, com bé ha dit en Martí, em fan perdre la paciència, però n'hi ha una que em fa canviar fins i tot l'actitud i sóc bastant cabron, que és la impuntualitat. Jo sóc una persona bastant puntual, fins i tot arribo abans als llocs de l'hora prevista, però la gent que arriba ja 10 minuts, 5 minuts encara, però 10, 15 minuts tard, em posa bastant dels nervis.
0: Molt
1: jo
0: bé,
1: estic amb doncs... en Sergi, també la tenia aquesta al tinter, també em posa negre.
3: És una falta de respecte per mi, eh? Per
1: sí,
3: mi,
1: sí, 100%.
3: Ja, clar, qualsevol...
0: Més o menys podem coincidir, no?, en certa manera, de les coses que ens fan perdre la paciència. Companys, gràcies a tots. Nosaltres doncs tornarem demà amb un nou tema del dia. Adeu.
1: Adeu. Adeu.
5: Hora Maresma, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malà.

0: Hace patates, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
1: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
2: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
3: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
4: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a Ràdio Palafolls. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Èxits un rere l'altre.
14: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of
13: mine will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
14: 107.7

0: Aquest programa és una repetició.
1: Danca 54. No l'ho dic.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Morgades.
2: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Morgades.
2: Morgades.
1: Morgades.
2: Morgades. Valldosera.
1: Antocera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no? Que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referència positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va
2: això? És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades que han patit violència de gènere és el col·lectiu que sí que costa més, o per exemple treballar en una presó. Jo com a integradora social en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar en integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és ex-drogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no, jo estava estudiant ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure una carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs: pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta, i imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no? Com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. però això també passa a la vida real, no tractes, o sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer. Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que va ser molt divertit, vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment doncs ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també. Vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic, Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té, o sigui, jo crec que sí, jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però òbviament també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies de dilluns a divendres treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no sapiguer on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible. Vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, clar, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també, vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt el nom.
1: Assetjada.
2: Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan ho sento molt, però jo no sóc ni segur, vull dir, jo era la meva seguretat, i vull dir, jo no tenia uns, bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa, o sigui, és defensa, vull dir, és com, si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
2: Vale, pues en aquest cas és el mateix. Òbviament sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable, i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un timeout, per qualsevol, és que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint, ni per la persona que ho està fent.
1: Però ni per la final, persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una super abraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que de fet són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
7: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
7: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isard i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs, tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
7: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
7: Doncs mira, ells van pensar, i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys, fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent, se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu: atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar, i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
7: Exacte, sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt, de fet van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
7: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
7: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants, doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
7: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
7: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, Rambleres i Ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen, doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i potser l'any següent tornaven a vindre a donar les gràcies que s'havia solucionat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, bastant de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per a poder-los ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre a dia equis a anar-se a visitar Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre a l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava la mare. Això m'ha dit gent directament a mi, parlant, doncs, m'han comentat que anaven, doncs, que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I per tant, com a veïna, era molt coneguda, però claro, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt prop de matí fins molt tard de nit esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per a Quique Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt, i a mi s'ha posat gent davant de mi, s'ha posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare, i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia a preparar el forn, i per a fer ells van agafar un sac de farina, se va fer mal, se va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir el senyor d'Alba, m'ho va explicar, diu, veuràs, s'ensenya la foto a la teva mare. Vaig ensenyar la foto a la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota esta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. Quan Quico Celio, el Noi i el Mute Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remeiera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança, i la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis, i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella que ha de fer bon vi. Pepeta la paisana, sempre el nostre record.

0: de fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també esta poca presència femenina, igual que hi ha una zona molt propera en este espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua.

0: este podcast.
1: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
3: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
3: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
4: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
5: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
3: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una Hola. Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
5: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
3: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
5: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament trencar i fer innovacions i diguéssim desenvolupar la disciplina poètica. Mm-hmm. I llavors d'aquí també n'he escrit.
3: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
5: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seyd és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi almenys doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan
3: fàcil, tan potser.
5: Tan fàcil, sí, sí.
4: Mm-hmm. Explica'ns també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
5: No, res, tot arribarà, però...
3: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Mm-hmm. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
5: Tinc moltes coses al cap.
4: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
5: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
4: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes, és a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
5: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força, hi poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
3: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
5: Doncs no.
3: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, vull dir que els hi has generat curiositat.
5: Puc fer-ho, eh?
3: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
5: Però si em dones un segon...
3: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
4: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
3: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis sí. localitzat el poema.
5: Sí, heu guanyat, sí.
3: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
5: Et sobrevolen tots els sentiments, i tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrelles superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
3: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
5: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Mm-hmm. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
3: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
5: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
3: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
5: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem tres persones.
3: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
5: Seria meravellós, meravellós.
3: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
5: A veure si, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
3: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
4: Gràcies, adéu.
5: Gràcies.
0: Hola, Jan.
6: Hola.
0: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
0: No, esteu escoltant.
6: Vale, yeah. Esteu esteu escoltant Rambla 54.

0: Escoltem Rambla 54.
1: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
2: Hola, gràcies, bé, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
1: Masejarem, no?
2: Sí, una miqueta.
1: Doncs aquestes masades que són aquest origen són evidentment anteriors al poble, no?
2: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del 18, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
1: A Santa Bàrbara, no?
2: Molt bé, premi, va, que donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
1: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
2: Doncs és un procés evidentment gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
1: I tant. I Víctor, com era viure en una masada?
2: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no? Cada vegada que necessitaves alguna cosa.
1: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
2: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més el passat, és la Masada de Martí, que de fet és, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
1: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
2: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
4: Hola, Mercè!
5: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
4: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
5: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
1: Oh, ja, mira, Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
5: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu, allò que venies amb aquella il·lusió explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans, i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys, i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les 4 criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotri, faré el que pugui. Em va servir molt, perquè vaig anar en 3 tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola, em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un trem i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, 2 anys, 3 anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I verdaderament penso que els estudis i el que he fet vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat amb una criatura, que això no t'ho permets. I això psíquicament i físicament canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça, era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. El resto d'Espanya, els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatura. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí,

0: la xarxa de comunicació local.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire,
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: Però, o sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: És el següent pas.
1: Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada amb moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu. Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl. A més, el color és color gris. Vull dir, veure, si estigués pintat a groc fluorescent...
0: Clar.
1: Potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui que és una bestiesa, o sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua, vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc, vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, o sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna, déu-n'hi-do, i si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no?, el mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fa una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord o a l'altra banda del mur els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla bla bla bla bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica, vale? L'estat unificat xinès és el model ideal, vale? És el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador, i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan, o sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví, i clar tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món, perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior, va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país, eh? Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric super detallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII. Ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara actualment també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa també amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible, però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons: la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q-I-N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps, va? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc, va? Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, va? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina, sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, va? En una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment, i aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells, va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang, va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, bé, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria en principi l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord, que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions, que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar. Això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric, gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi, vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el mar més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones, va morir moltíssima gent, però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que això sí que se n'ha trobat. Però després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit, noies, li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla, i ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular, Ja han dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment,
0: vas a treballar allà, vull dir.
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea, eh? Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: de
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Vale? Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom, bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit estigués, l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta.
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Potser.
0: Tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10 més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats, com a la cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, prenent una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i a canvi tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, amb moltíssims moments i en moltes regions, no complia en molts casos ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, bueno, és una estratègia que es repeteix moltíssim, i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació entre cometes que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa, t'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final del Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a Àsia.
0: Molt interessant.
1: Que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord per part de l'estat xinès és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan, vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo. Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Viatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la gran muralla, etc. I es van dotar d'això d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons a programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan històricament o de manera tradicional és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no? Amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín, però ell no li diu Pequín, li diu Dadu, i va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder,

0: la Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
1: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
2: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: Ara mateix, les 10 del matí, us parla Jordi Pratsavalls. L'Esplai al Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de lleure palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran en aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, com explica Inés Méndez, monitora de l'Esplai al Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups. Els més petits, els llobatons de primer i segon de primària, xiruques de 3, de tercer i quart, els llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets de primer i segon d'ESO, els marmotes de tercer i quart i els espurnes de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i de premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudaran a monitors i monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim poder fer de monitor. El mateix dissabte 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares per explicar el funcionament i aclarir dubtes. Aquest any l'Esplai al Pas celebra el seu 33è aniversari. I Blanes reconeix 31 actuacions destacades de seguretat i emergències en la festa del patró de la policia local. Blanes ha reconegut 31 actuacions

0: destacades en matèria de seguretat i emergències durant la Festa dels Patrons de la Policia Local i Protecció Civil celebrada ahir dimarts. L'acte ha servit per distingir 29 agents i comandaments de la Policia Local, així com agents d'un altre cos policial que estava fora de servei i dues persones que, tot i no formar part dels cossos de seguretat o emergències, van contribuir a resoldre situacions de risc. Entre les actuacions reconegudes hi ha el salvament d'un ciclista que es trobava en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona que constava com a desapareguda a França o diverses detencions relacionades amb robatoris i delictes contra la salut pública. En la jornada d'ahir també es va reconèixer actuacions en les que els agents van intervenir per atendre persones ferides o en situació de risc, així com la localització d'un conductor que havia fugit després de provocar un accident greu. Durant la celebració també s'ha posat en valor l'evolució de la policia de proximitat i la posada en marxa de la unitat canina, que actualment compta amb dos binomis. La Festa dels Patrons s'ha celebrat enguany al Passeig de Mar, ja que les obres de la plaça dels Dies Feiners han obligat a traslladar-hi el tradicional reconeixement dels agents i l'acte institucional posterior s'ha fet al Teatre de Blanes. Durant la jornada també s'han lliurat reconeixements a personal municipal i altres persones per la seva col·laboració amb els serveis de seguretat i protecció civil. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Gimnàs per la gent gran.
2: Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
5: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Ara per fi estem sols.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, ara mateix les 11 del matí. Can Batlle comença a preparar el passatge del terror. Un any més, els joves de Can Batlle organitzen una de les activitats més terrorífiques de Palafolls durant la Castanyada, el passatge del terror. En aquesta ocasió, un total de 25 joves s'han unit per organitzar o actuar en aquest acte. Ahir dimarts, al local jove de Can Batlle van començar les reunions organitzatives. En Didac, en Jan i l'Astrid formen part de la comissió organitzativa d'aquest any. Escoltem-los.
1: Aquest any, el túnel del terror serà a Can Batlle el dia 30 d'octubre.
2: Us podreu apuntar a través d'un qüestionari.
3: M'he apuntat aquest any perquè és una cosa que volia fer fa temps i per gaudir i el poble que també gaudeixi.
4: Com a novetat, aquest any hem proposat una idea molt bona per al túnel del terror. Hem ampliat les sales i tenim un grup de joves bastant gran que està motivat en fer el túnel.
0: De nou, la proposta ha estat un èxit total. Des del local joves de Can Batlle comenten que, tot i que sempre és benvinguda l'ajuda, ja no es pot inscriure més gent en aquesta comissió del passatge del terror. Pel que fa a la celebració d'aquest passatge, està previst que es faci el proper 30 d'octubre. La intenció és que hi hagi, com en anys anteriors, dos grups, l'infantil a la tarda i el de joves a la nit. I artistes palafollencs presents en el nou Museu Virtual del Maresme. El talent artístic jove de Palafolls també té presència en el nou Museu Virtual de la comarca. Dos artistes del municipi formen part del mapa Maresme Jove, una iniciativa del Consell Comarcal que acaba de renovar la seva imatge i que incorpora com a principal novetat una exposició virtual amb obres de joves creadors de la comarca. El projecte compta actualment amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys de disciplines molt diverses, com la música, la fotografia, la pintura, la il·lustració, l'art digital, la dansa, el teatre o el cinema. En el cas de Palafolls, dos joves artistes estan inclosos en aquest mapa comarcal que permet donar a conèixer el talent local i posar-lo en contacte amb ajuntaments, entitats, centres educatius i altres agents culturals. A més, la nova versió permet no només consultar qui són els artistes, on es troben, sinó també veure una selecció de les seves creacions a través del nou Museu Virtual. Les obres han estat

0: cedides pels mateixos creadors i l'exposició està pensada com un espai viu que es podrà anar ampliant amb noves incorporacions. El mapa jove d'artistes es va posar en marxa fa 3 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de la comarca i facilitar que els municipis i les entitats puguin trobar artistes, talleristes i altres de proximitat. De moment és tot. Actualitzem informació d'aquí una hora als informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Ara mateix són les 12 del migdia. La setmana que ve s'inicia la campanya de vacunació de la grip. El 5 d'octubre començarà la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid amb vacunes adaptades a les variants que circulen actualment. La vacunació es farà de manera progressiva. En una primera fase, a partir del 5 d'octubre, es prioritzarà la immunització a les residències, les persones majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 59 mesos i els professionals que treballen exposats al virus. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'estendrà a la resta de grups recomanats, com les persones amb patologies de risc i els majors de 60 anys. I des del 16 de novembre, la vacunació s'obrirà sense necessitat de cita prèvia. La campanya està prevista fins al 18 de desembre, tot i que les vacunes continuaran disponibles durant tota la temporada epidemiològica, aproximadament fins al mes de març. Les dades d'anys anteriors mostren que 3 de cada 100 persones acaben consultant l'atenció primària per aquestes infeccions, mentre que una de cada 1.000 necessita un ingrés hospitalari. Els metges recomanen a la població repetir la vacuna cada any, ja que aquesta evoluciona i s'adapta al virus de la grip i la Covid. I l'Esplai El Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de Lleure Palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, tal com explica Inés Méndez, que és monitora de l'Esplai El Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups, els més petits, els llobatons, de primer i segon de primària, xiruques, de tercer i quart, llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets, de primer i segon d'ESO, els marmotes, de tercer i quart, i els espurnes, de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudaran a monitors i monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim per poder ser monitor. El mateix dissabte, 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares que explicarà el funcionament i aclarirà dubtes dels assistents. Aquest any, l'Esplai El Pas celebra el seu 33è aniversari. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí una hora.

0: Viu aquest himne tan delícia.
1: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

La campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre amb dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 8 anys, les embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb risc patològic, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre fins al 18 de desembre. Els metges recomanen repetir les dosis anualment, atès que un 3% de la població acaba consultant a l'atenció primària per aquestes infeccions i un 0,1% requereix ingrés hospitalari. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

L'Esplai al Pas donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte, dia 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de Lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. L'alumnat es distribuirà en 7 grups d'edat, des de primer de primària fins a primer de batxillerat o cicles formatius, comptant amb el suport del grup de premonitors en el desenvolupament de les activitats. Durant la mateixa jornada inaugural es realitzarà la reunió informativa amb les famílies per exposar el funcionament del curs. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per el dijous 30 d'octubre i s'estructurarà en dues franges horàries diferenciades, oferint una sessió adaptada al públic infantil durant la tarda i una altra de caràcter més intens destinada als joves al vespre nit. Dos joves creadors de Palafolls han estat inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital del talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. La renovació del portal permet ara contemplar directament una selecció de les seves obres cedides per donar visibilitat al talent emergent de la comarca. La iniciativa busca facilitar que ajuntaments, entitats i centres educatius puguin trobar i contractar artistes de proximitat. L'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la Festa dels Patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional va servir per homenatjar 29 agents del cos, un membre d'altres forces de seguretat

0: estat fora de servei i dos veïns que van intervenir en una situació de greu risc ciutadà. Entre els serveis premiats destaca el salvament d'un ciclista en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona desapareguda a França i l'arrest d'un conductor fugit després d'un accident greu. A causa de les obres de la plaça dels Dies Feiners, el reconeixement es va traslladar al Passeig de Mar i al Teatre de Blanes. I pel que fa al temps, darrer matí del setembre, amb un temps que comença amb sol, però amb el pas de les hores augmentarà la nuvolositat. Primera formada de núvols alts i cap al migdia per núvols mitjans que mig taparan el cel al sud del Maresme. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component variable entre el nord-oest i el sud-oest. Mar en estat de marejol amb una marcada mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran i aniran dels 17 als 21 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. La setmana que ve s'inicia la campanya de vacunació de la grip. El 5 d'octubre començarà la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid amb vacunes adaptades a les variants que circulen actualment. La vacunació es farà de manera progressiva. En una primera fase, a partir del 5 d'octubre, d'aquest proper dilluns, es prioritzarà la immunització a les residències, les persones majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 59 mesos i els professionals que treballen exposats al virus. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'estendrà a la resta dels grups recomanats, com les persones amb patologies de risc i els majors de 60 anys. I des del 16 de novembre, la vacunació s'obrirà sense necessitat de cita prèvia. La campanya està prevista fins al pròxim 18 de desembre, tot i que les vacunacions continuaran disponibles durant tota la temporada epidemiològica, aproximadament fins al mes de març. Les dades d'anys anteriors mostren que 3 de cada 100 persones acaben consultant l'atenció primària per aquestes infeccions, mentre que una de cada 1.000 necessita d'un ingrés hospitalari. Els metges recomanen a la població repetir la vacuna cada any, ja que aquesta evoluciona i s'adapta als virus de la grip i la Covid. L'Esplai El Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de lleure palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, com explica Inés Méndez, que és monitora de l'Esplai El Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups, els més petits, els llobatons de primer i segon de primària, els xiruques de 3 a 4, de tercer a quart de primària, els llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets de primer i segon d'ESO, marmotes de tercer i quart i els espurnes de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudarà a monitors i a monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim per poder fer de monitor. El mateix dissabte, dia 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares per explicar el funcionament i aclarir els dubtes que puguin sorgir. Aquest any, l'Esplai El Pas celebra el seu 33è aniversari. Seguim parlant de joves. Can Batlle comença a preparar el passatge del terror. Un any més, els joves de Can Batlle organitzen una de les activitats més terrorífiques a Palafolls durant la castanyada, el passatge del terror. En aquesta ocasió, un total de 25 joves s'han unit per organitzar o actuar en aquest acte. Ahir dimarts, al local jove de Can Batlle van començar les reunions organitzatives. En Didac, en Jan i l'Astrid formen part de la comissió organitzativa d'aquest any. Escoltem-los.
2: Aquest any el túnel del terror serà a Can Batlle el dia 30 d'octubre. Us podreu apuntar a través d'un qüestionari.
3: M'he apuntat aquest any perquè és una cosa que volia fer fa temps i per gaudir i el poble que també gaudeixi.
2: Com a novetat, aquest any hem proposat una idea molt bona per al túnel del terror. Hem ampliat les sales i tenim un grup de joves bastant gran que està motivat en fer el túnel.
0: De nou, la proposta ha estat un èxit total, doncs. Des del local de joves comenten que, tot i que sempre és benvinguda l'ajuda, ja no es pot inscriure més gent en aquesta comissió del passatge del terror. Pel que fa a la celebració del passatge, està previst que es faci el proper 30 d'octubre. La intenció és que hi hagi dos grups, l'infantil i a la tarda el de joves, l'infantil a la tarda, perdó, i el de joves de cara al vespre-nit. Artistes palafollencs presents al nou Museu Virtual del Maresme. El taller artístic jove de Palafolls també té presència en el nou Museu Virtual de la comarca. Dos artistes del municipi formen part del mapa Maresme Jove, una iniciativa del Consell Comarcal que acaba de renovar la seva imatge i que incorpora com a principal novetat una exposició virtual amb obres de joves creadors de la comarca. El projecte compta actualment amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys de disciplines molt diverses com la música, la fotografia, la pintura, la il·lustració, l'art digital, la dansa, el teatre o el cinema. En el cas de Palafolls, del nostre municipi en concret, dos joves artistes, estan inclosos en aquest mapa comarcal que permet donar a conèixer el talent local i posar-lo en contacte amb ajuntaments, entitats, centres educatius i altres agents culturals. A més, la nova versió permet no només consultar qui són aquests artistes i on es troben, sinó també veure una selecció de les seves creacions a través del nou Museu Virtual. Les obres han estat cedides pels mateixos creadors i l'exposició està pensada com un espai viu que es podrà anar ampliant amb noves incorporacions. El mapa de joves artistes Maresme Jove es va posar en marxa fa 3 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de la comarca i facilitar que els municipis i les entitats puguin trobar artistes i talleristes de proximitat. Els joves artistes que s'hi vulguin afegir ho poden anar fent, de fet, omplint el formulari que trobaran al mateix web del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme. I Blanes reconeix 31 actuacions destacades de seguretat i emergències a la festa del patró de la policia local. Blanes ha reconegut 31 actuacions destacades en matèria de seguretat i emergències durant la festa dels patrons de la policia local i protecció civil, celebrada ahir dimarts. L'acte ha servit per distingir 29 agents i comandaments de la policia local, així com un agent d'un altre cos policial que estava fora de servei i dues persones que, tot i no formar part dels cossos de seguretat o d'emergències, van contribuir a resoldre situacions de risc. Entre les actuacions reconegudes hi ha el salvament d'un ciclista que es trobava en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona que constava com a desapareguda a França o diverses detencions relacionades amb robatoris i delictes contra la salut pública. En la jornada d'ahir també es va reconèixer actuacions en què els agents van intervenir per atendre a persones ferides o en situació de risc, així com la localització d'un conductor que havia fugit després de provocar un accident greu. Durant la celebració també s'ha posat en valor l'evolució de la policia de proximitat i la posada en marxa de la unitat canina que actualment compta amb dos binomis. La festa dels patrons es va celebrar enguany al Passeig de Mar, ja que les obres de la plaça dels Dies Feiners han obligat a traslladar-hi el tradicional reconeixement dels agents i l'acte institucional posterior s'ha fet al Teatre del Municipi. Durant la jornada també s'han lliurat reconeixements a personal municipal i altres persones per la seva col·laboració amb els serveis de seguretat i també protecció civil.

d'obrir l'arxiu de la web de Ràdio Palafolls d'aquests propis informatius per explicar-vos què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, 30 de setembre, però d'anys anteriors. De fet, el primer que farem és anar un any enrere, al 2025, per explicar-vos la notícia que llavors explicàvem des dels serveis informatius d'aquesta emissora, i és que detectaven un abocament il·legal d'aigües contaminades a Santa Susana. Un veí de Santa Susana va denunciar a la Unitat Regional de Medi Ambient, Urma, dels Mossos d'Esquadra, que una empresa del mateix municipi estava fent abocaments prop d'unes finques de conreu. Tot tal com havia explicat i havia publicat elcaso.cat, aquesta empresa estava duent a terme abocaments d'aigües residuals amb productes químics en uns terrenys particulars de la mateixa empresa. Aquests, però, estaven a tocar de camps d'agricultura ecològica. L'empresa investigada, concretament, es dedicava a la neteja de fosses sèptiques i també als desembussos de la comarca. Segons les investigacions, per evitar pagar les taxes que requereix llançar aquests productes als punts verds autoritzats, aprofitava aquest solar per llançar els residus. L'Agència Catalana de l'Aigua llavors sancionava l'empresa i fins i tot potser imputaven els responsables d'un delicte contra el medi ambient. En aquest cas, només es podria fer si es constatava un gran dany per culpa dels abocaments. Encara més enrere, parem al 2021 per explicar-vos que els nous casos setmanals de Covid-19 a Palafolls tornaven a caure a nivell previst de l'estiu. Palafolls havia registrat aquella última setmana un total de 2 casos nous de coronavirus detectats mitjançant test d'antígens o prova PCR. De fet, per trobar aquests 2 casos calia recular fins a dilluns de la setmana passada. Des de llavors, segons les dades, no se n'havia detectat cap. La xifra havia disminuït en 8 persones respecte a la setmana anterior i se situava a nivells del mes de juny, abans d'iniciar-se la cinquena onada de la Covid-19. La tendència també havia estat igual al municipi veí de Malgrat de Mar, on només s'havia registrat un nou cas positiu en els darrers 7 dies. A Tordera, en canvi, la situació havia estat la contrària i els nous positius havien passat d'un sol cas la setmana anterior als 8 de la última actualització. I 10 anys enrere, el 2016, el Palafolls aconseguia la primera victòria de la temporada contra el Guíxols. Parlem, doncs, d'esport. Va ser aquell dissabte amb el camp de futbol municipal des de l'Empordà i per 1-3. L'equip de José Cáceres va haver de remuntar un gol matiner del Guíxols. Al minut 2, els locals marcaven i se'ls posava tot de cara fins l'expulsió d'un dels seus jugadors al minut 34. Llavors, el Palafolls va aconseguir imposar-se al camp i al marcador. Abans del descans, Amaya marcava l'empat dels palafollencs. A la represa, Sánchez, al 82, de partit, i Nil Victòria, al 85, van acabar de signar la primera victòria a la temporada del primer equip del Palafolls aquell any 2016. En les 3 primeres jornades havia tingut una victòria, un empat i una derrota. 4 punts el situaven a la part mitjana de la taula, com a novè classificat, però empatat amb molts equips. De fet, la propera jornada estava citat perquè fes el cap de setmana jugar contra el Camprodon, que eren 8ens a la taula, amb els mateixos punts que l'equip del Palafolls. Amb una nova victòria dels locals, els nois entrenats en aquesta temporada per José Cáceres podria escalar posicions. És moment ara de consultar quina és la proposta cultural que us recomanem avui a l'informatiu.

0: L'encarregat de portar-nos aquesta proposta cultural des de fa uns dies és l'Albert Queiruga, que també des de fa uns dies porta el programa Palafolls en xarxa. Bon dia, Albert, què ens recomanes avui?
1: Hola, Jordi. Aquest diumenge arriba el moment de conèixer els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa», convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, i acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar les puntuacions.
0: De fet, avui es tanca la participació en aquest primer concurs fotogràfic que organitza la FIC i també l'Ajuntament, i el diumenge sortirem de dubtes amb aquest veredicte amb el jurat, que doncs comptarà també amb la presència dels assistents. Ho anirem seguint, òbviament, i el dilluns us ho explicarem des d'aquest informatiu. Gràcies, Albert. Nosaltres seguim amb l'informatiu.

0: Doncs aquesta és la sintonia que cada jornada ens indica que hem de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta nova jornada. Després de les alertes i les pluges d'ahir, què és el que ens espera? Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. De moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'altre extrem de la comarca, i a la resta del Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ara hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera el que diem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, malgrat aquesta tarda, el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme, amb vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda, girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà, demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per el temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui produir algun xàfec puntual. Novament, els dos extrems del Maresme, l'extrem del Maresme Nord i cap al sud. En qualsevol cas, seríem fenòmens puntuals i només a primeres hores del matí. Després, les clarianes aniran guanyant protagonisme amb unes temperatures que demà al migdia pugen una mica a conseqüència de l'ambient assolellat que tindrem. Els vents demà es reforçaran durant el matí de component nord, després aniran perdent intensitat. De cara a divendres, jornada que vindrà marcada per un temps variable en quant a nuvolositat, no esperem precipitacions, i pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació, doncs bé, avui de moment no hi ha precipitació prevista per dissabte, sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges, i diumenge en principi tampoc, tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.
0: Gràcies, Quim. Ho anirem seguint ben de prop.

0: I per anar acabant, repassarem els principals titulars que ens deixa la jornada d'avui i que hem repassat en aquest informatiu. Dilluns que ve comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid. Aquesta campanya de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre en dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 80 anys, embarassades, infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb patologies de risc, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre i fins al 18 de desembre. L'Esplai al Pas de Palafolls donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat ja els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per al dijous 30 d'octubre. Dos joves creadors de Palafolls estan inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital de talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. I l'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la festa dels patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional es va fer ahir al Passeig de Mar per culpa de les obres de la plaça dels Dies Feiners i el teatre. Doncs això és tot. Més informació a les nostres xarxes socials i també al web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà puntuals a la cita. Gràcies per ser-hi. Fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda al Palafolls en xarxa a Ràdio Palafolls. Avui és dimecres 30 de setembre i, com cada dia, un cop acabats els informatius, arriba l'agenda cultural de la zona perquè no us perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui parlarem de sardanes. Tenim al programa la visita de Joan i la Montserrat de l'organització de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, que ens explicaran què ens espera aquest cap de setmana, i el segon bloc, on cada dimecres, la llibreria amb propostes de lectura de la mà d'en Xavi Sitjà, i al final, com sempre, sortejarem un llibre. Però si ja ens seguiu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Comencem amb Palafolls, que té l'agenda plena. Demà, dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, es tanca la Setmana de la Gent Gran amb la lectura del manifest i una caminada fins al Molí d'en Puigverd. També hi haurà l'homenatge a les parelles que celebren 50 anys de casats i un concert de coral per a Tiolo al Casal d'Avis. El divendres 2 d'octubre, a l'església parroquial de Sant Genís, a les 9 del vespre, arriba el tercer i últim concert del cicle Clàssica Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Les entrades es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, repetirem, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert, si queden localitats. I diumenge, a les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major, organitzat per la FIC, sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa». I ja mirant cap al cap de setmana següent, el Castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Els matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i, les tardes de dissabte i diumenge, visites teatralitzades. Totes són gratuïtes, però cal reservar, i les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Tota informació a palafolls.cat. Anem fins a Malgrat de Mar. Demà, dijous 1 d'octubre, l'Ajuntament celebra també el Dia Internacional de la Gent Gran, amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor, amb la gran pantalla. Unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme, que properament us informarem de les sessions d'octubre. Aquest cap de setmana, el 52è Aplec de la Sardana, dissabte a les 6 de la tarda hi ha la revetlla al Parc de Can Campassol, amb la Cobla Ciutat de Granollers, i diumenge l'aplec comença a les 11 del matí al mateix parc, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Però d'això després en parlarem amb els organitzadors. Divendres 9 d'octubre, a 9:45 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. Continuem la ruta per Santa Susana, on encara podeu gaudir de l'Octoberfest, que s'allargarà fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Just abans, divendres 9, arrenca el Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la fira Salut Arte. Baixem una mica fins a Pineda de Mar, que viu la Setmana de la Gent Gran fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i domino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb la ruta de 8 quilòmetres als Tres Masos i les dues ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Per als més menuts, divendres 2 d'octubre, de 6:45 a 7:15 de la tarda, la biblioteca Manuel Serra i Moret proposa Juguem, una activitat per descobrir els jocs de taula a partir de 5 anys i amb els infants acompanyats. Cal inscripció prèvia i les places són limitades. Diumenge a la tarda, a les 7, el Centre Cultural i Recreatiu inaugura la temporada amb Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Un drama familiar sobre la culpa i la responsabilitat que es podrà veure també els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. Girem pàgina fins a Tordera. Avui mateix, a 6:45 de la tarda, a la biblioteca hi ha una conferència sobre les sardanes de Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement. L'ofereix el musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada, Albert Fontella Ramonet, dins dels actes dels 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. Dissabte, el Parc de la Mollera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i, aquest any, botifarrada popular. L'entrada és gratuïta. Diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Claver, Carles Sanz, l'ex Tricicle, presenta Per fi me'n vaig, una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà Carles quan vagi dels escenaris. L'entrada anticipada costa 20 euros i el 16 d'octubre, també al Claver, Pau Roca portarà Les coses excepcionals a les 8 del vespre. Passem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà habaneres amb ronc cremat, hi haurà música llatina i jazz, i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I ja pensant en el 17 d'octubre, dia del Blanes Urban Fest, encara esteu a temps d'inscriure-us al concurs de grafit i muralisme fins al 6 d'octubre, a l'àrea de joventut. I acabem a Calella, que dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres projecta el curtmetratge Diaris Estrets, dels germans Sergi i Joan Ferrer, un rockumentary que retrata el dia a dia d'una banda de rock de la vila, entre assajos i concerts. Fins aquí l'agenda cultural d'avui dimecres i continuem amb el programa. Al Palafolls en xarxa d'avui parlem de sardanes. Aquest cap de setmana a Malgrat de Mar viu el 52è aplec de la sardana amb revetlla dissabte i una jornada completa diumenge amb tres cobles i moltes sardanes. Per explicar-nos-ho, avui tenim els estudis en Joan i la Montserrat de l'organització de la Barretina de Malgrat de Mar. Joan i Montserrat, molt bona tarda, benvinguts.
3: Què tal, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Abans de res, sempre fem la pregunta de com esteu, com va l'organització i quina, com respira aquest cap de setmana, com ho tenim?
3: De moment el tenim bastant, controlat, podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure, el que passa que, esclar, estem mirant el cel, com he dit abans.
1: Arribeu al 52è aplec, que es diu aviat. Com us sentiu a pocs dies? Com ha anat la preparació?
4: Bé. Ha anat, de moment, molt bé. És el que estava dient ella. A nosaltres no tenim cap problema, ho tenim tot preparat. Sí. Les cobles, les sardanes, ho tenim tot. Ara, amb aquest d'aquí dalt no s'hi pot. I a lo millor gira el vent i ens fot una xornada d'aigua que no vegi, saps?
3: Sí, perquè a vegades ens hem trobat, i no seria el primer any que hem hagut de suspendre l'aplec, perquè malauradament no tenim pavelló per poder, en cas de mal temps, de poder anar a un altre indret. Tot i que sí que hem tingut una oferta d'un hotel que s'ha d'agrair moltíssim el fet de que ens ho hagi cedit les seves instal·lacions per poder fer almenys la revetlla de l'aplec i l'aplec el dia al matí, perquè a la tarda sí que no hi cabríem, però clar, no sé si pot ser viable o no el fet de que la tarda no tenim cap indret en cas de mal temps, i això és un problema. Això hem d'anar, com aquell qui diu, dia a dia, mirant el cel contínuament i improvisant. Tot i que ho tenim tot lligat, perquè tot està lligat, cobles, sardanes i tot, el que no podem lligar és precisament això, el temps, i és el que més ens preocupa en aquest moment.
1: I que també són moltes cobles de molts músics que es fa molt difícil reprogramar i posposar és una cosa gairebé impossible
3: trobar el mateixos músics, bueno, músics, cobles, per un altre dia, per una altra data, és molt difícil, tenint en compte que les sardanes es programen d'un any per l'altre, com aquell que diu, nosaltres ja estem, ja tenim fet l'aplec de l'any que ve amb cobles, no amb les sardanes. Amb les cobles ja estan, com aquell que diu, mig emparaulades, per no dir del tot. Llavors és molt difícil de trobar una data que vagi bé a tots, a nosaltres i amb ells. Llavors, no sé, esperem que no ho sé.
1: Que no és per posar una xerrada, no. Que el ponem bé la setmana següent.
3: No és això. No és
1: prou més complicat.
3: Exacte, bastant més complicat.
1: Les cobles d'aquest any, a veure si ho dic bé, Ciutat de Granollers, Ciutat de Girona, Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Mm-hmm. Per què aquestes cobles? Hi ha alguna actuació que destacaríeu d'aquest cap de setmana?
3: A destacar, a la Revetlla de l'Aplec tenim la plantada de diables, de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa, l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé, la gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot. Per cert, també va venir Palafolls, no sé si aquest any venen o no, perquè això és la colla de diables que ho porta, i la gent les hi va agradar molt, perquè ells se van poder exhibir fent una petita demostració de lo que és el ball d'ells, i la gent també ho va gaudir-ho molt.
4: I van ballar sardanes.
3: I van ballar l'última sardana, la van ballar tots les bestietes. Tot el bestiari.
1: Afegint-se, eh?
3: Va estar molt bé, perquè al final també és cultura. Avui dia estem parlant de cultura nostra.
1: Doncs precisament us anava a preguntar com, en general, com veieu la salut de la sardana avui? Si veieu que hi ha un relleu generacional?
3: Aquest és el problema. El relleu no hi és.
1: No el veieu, eh?
3: No el veiem, però en canvi el que sí que podem dir, doncs, nosaltres almenys des d'aquí, des de les ballades que hem fet a l'estiu i tot, que hi ha gent. Que hi ha gent, i aquest any precisament hi ha hagut gent bastant més jove que
4: sí.
3: O sigui, rotllanes que normalment no hi eren i en canvi hi són, vol dir que saben ballar sardanes i que a més hi són, i que són joves. El que passa que la mitjana de que balla precisament a la plaça és gent gran. Aquest sí que és el problema. Si vols veure més gent jove has d'anar a concursos, perquè qui sap ballar sardanes el que fa, doncs, és caps de setmana concursos i arreu de Catalunya i tota la història. Però sí que hauria d'haver-hi un relleu, és veritat, però és que la feina és trobar-lo. Això em sembla que ho estem dient ell i jo fa anys que estem dient, no, si trobem algú, si trobem, però és que no hi ha ningú que es vulgui hipotecar, per dir-ho mal dit.
4: També és complicat, eh?
3: És complicat, sí.
4: No deixa de ser complicat, eh? Estar en una junta com aquesta, que durant tot l'any fa coses, és complicat. I que surtin bé, encara és més complicat.
3: Tot i que no ens queixem de la Junta, perquè en som 12. Ojo, sí. Que no som dos o tres, no, en som 12, sí, sí. Nosaltres. Som 12, molta gent.
4: 12 a treballar.
3: Sí, però clar, hi ha d'haver-hi algú que vagi davant i que vagi... Sí. I la que ho tens... A veure, la que tens feta a la roda ja està tot, ja ho tens per la mà. El primer any potser és el pitjor, que no saps de què va, que reps hòsties per totes bandes, però després no, després ja és un...
4: Ja està, ja
3: ho tens per la mà, ja és un...
1: Ens parleu precisament d'una miqueta de l'entitat, de la Barretina, perquè organitzar un aplec d'aquestes dimensions no ha de ser poca cosa.
4: Nosaltres, l'entitat és la Barretina. Nosaltres som agrupació sardanista malgratenca la Barretina.
1: Perfecte.
4: Vale? Sí. Ho dic perquè la gent no es pensi...
3: Que som la Barretina.
4: Que som la Barretina. No som la Barretina.
1: Parlem de coses diferents.
4: És un altre tema.
3: Nosaltres, la nostra entitat, va néixer com a secció de la Barretina Vermella.
1: Ah, molt bé.
3: I llavors, al cap d'uns anys, doncs, amb les noves normatives i tot, doncs el que es va fer va ser fer-nos entitat pròpia i ara som agrupació sardanista malgratenca la Barretina.
1: Molt bé.
3: Però no deixem de ser que hàgim sortit de la Barretina Vermella i d'aquí a l'any 28, o sigui d'aquí 2 anys, farem 100 anys.
1: 100 anys, eh?
3: 100 anys que va néixer com a secció, sí, no com a entitat, sinó com a secció, l'agrupació sardanista.
1: Ah, i la barretina vermella va encara,
3: encara més
1: enrere.
3: Sí, la barretina encara és més.
4: Sí, són més de 125.
3: Sí.
1: Parlant, reprenent una mica el tema del relleu generacional, què diríeu a algú que no ha ballat mai una sardana però que aquest cap de setmana es pregunta si s'ha d'apropar o no?
3: Oi, tant que vingui. D'entrada que s'ho miri, perquè a vegades es pensen que és molt fàcil i el que s'hi posen diuen, ui, ui, ui, ara ja m'aperdo. Però és mirar-s'ho. I és que no és només, la sardana no és només ballar, és l'ambient que hi ha. Perquè, a veure, si hem de buscar un aplec, què és? Una trobada d'amics. Doncs és això, una trobada, et trobes amb amics, amb persones que fa molt de temps que no has vist, que ballin o que no ballin. Hi ha persona que ballarà totes les sardanes i hi ha alguna que estarà mirant-s'ho tot el rato, perquè una sardana no necessàriament t'ha d'agradar per ballar, te pot agradar per escoltar-la, te pot agradar per ballar-la, te pot agradar per contar-la, te pot agradar per moltes coses, per la música. Hi ha qui només escolta el so de la tenora o del tible o del que sigui. Vale, tot això, cadascú té una cosa que li agrada diferent d'una altra. Per tant, és un ambient que s'ha de viure i que no poden dir no m'agrada si no l'han viscut. S'ha de viure i s'ha de provar.
4: Sí.
1: Com a mínim, per una primera vegada que vagin d'oients, com a mínim mirar, i ja quan vulguin participar, endavant. Sí. Convidem només a mirar i a participar a tot.
3: Sí, això ens passa moltes vegades a l'estiu, quan hi ha gent turista, gent de fora, que veu i que te s'aposa, i pensant-se que seguirà, i a l'hora de la veritat veus que no pot, pobre, però que ho intenta. Això és el que s'ha de fer, mirar-ho i...
1: A més que hi ha uns protocols, hi ha unes normes, no?
3: Correcte.
1: Pots entrar de qualsevol manera.
3: No, això no, però i tampoc el primer dia en un dia tampoc se'ls hi pot ensenyar tot. Vull dir, la que te vagin seguint ja és molt. Però és això, l'ambient del món de la sardana s'ha de viure per poder el valorar, per dir-ho d'alguna manera. I llavors potser el valorarien d'una altra manera.
1: I s'ensenya?
3: Sí, tant. Però els cursos d'ensenyament de sardanes no els fem ara, els fem abans de l'estiu, sí, pel mes de maig, i els acabem, com aquell qui diu, a la que comencem ja a fer les ballades d'estiu. Sí, ho tenim tot una mica si ha lligat durant tot l'any.
1: Hi ha uns cursos llavors,
3: sí, eh? Sí, fem uns cursos per gent adulta, i si hi ha petits, també per petits.
1: Tenim que anar llavors a algú?
3: No, aquesta... Bueno,
1: cosa, eh?
3: Tenim, a veure, aquest any sí que ens hem trobat que hi ha un mitja dotzena de nanos petitons que se posen a la rotllana, i llavors, pues, bueno, ja que s'hi posen, pues, els vas ensenyant. Però el curs de petits no en tenim, perquè el vàrem mirar de fer i no vàrem tenir gent. Si tenim gent, el fem. Llavors busquem un monitor i tota la història. Si no tenim gent, ja no el fem.
1: Aprofitem, ja que estem fent aquesta crida, que la gent vingui aquest cap de setmana i que la gent participi en el món de la sardana en general, fem una miqueta d'agenda quan comença la revetlla, per començar.
4: El dissabte.
1: Dissabte?
4: Dissabte. El que passa és que no sabem encara on ho farem, perquè si plou, en principi li agafem la paraula al propietari de l'hotel. Bueno, podem dir l'hotel, no?
3: Sí, suposo.
4: L'hotel Papi, que ens deixa... traurà totes les taules del bar, que és molt gran i tal, i allà faríem la ballada del dissabte.
3: Sí, molt. Plou.
4: Que comença a les 6 de la tarda. Amb la Cobla Ciutat de Granollers, que ens tocaran 9 sardanes.
1: En cas que no plogui, seria a...
4: A Can Campassol.
1: Can Campassol.
4: Sí, com sempre.
1: Molt bé. I el dia següent, diumenge?
4: Diumenge, sí. Al matí també seria Can Campassol. Si plogués, també seria l'hotel Papi. Però esperem que no plogui.
3: Sí.
4: I fer una gran ballada, que és... Amb les sardanes que hi ha, es pot fer una gran ballada.
1: Perfecte.
4: Es pot disfrutar moltíssim.
1: I
3: la tarda és el plat fort. El plat fort és la tarda, que hi són les tres cobles. Comença, bueno, la Juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat, i l'última acabarà a la ciutat de Girona. I aquí hi tenim una estrena. Una estrena... en Joan?
4: Sí. Una estrena del tible de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que, bueno, va ser ell que li feia molta il·lusió estrenar una sardana malgrat. Nosaltres no li vam demanar.
3: No.
4: Això també és veritat. Però nosaltres esperem demanar sardanes pel 2028.
3: Sí.
4: Fins al 2028 no demanarem sardanes. i ell mateix va dir que li feia molta il·lusió estrenar la sardana aquesta a Malgrat.
3: I tenim aquesta estrena i llavors tenim, bueno, el programa està fet, pensat per ballar, per ballar
4: i a
3: per suar una mica.
4: I a més a més diu, a la sardana tindrà per nom quan sigui l'hora. I jo li vaig dir, i això què vol dir? I em va contestar, bueno, diumenge a Sant Cugat, em va contestar que ja m'ho explicarà, que ja ens ho explicarà què vol dir això quan sigui l'hora, perquè no sabem què vol dir quan sigui l'hora.
3: No.
4: Va, ens ha fet una cosa,
1: però no és el títol de la sardana.
4: Sí, és el nom de la sardana.
1: Ah, vale.
3: És el títol de la sardana, però
4: cap on te va, què vol dir?
3: Sí.
4: No sé.
1: Això ja queda.
4: I li vaig dir, què vol dir? Us ho explicaré el dia que la toqui, que l'estrenem. I dic, bueno, pues vale.
3: I acabem
4: en total hi han 45 sardanes.
1: 45 sardanes, eh?
4: Entre dissabte i diumenge.
1: Estem aquí amb el programa a la mà, tenim no només les cobles, sinó que tenim els músics i tenim el repertori, gairebé.
4: Sí, sí, sí,
1: eh?
4: Sí. 45 sardanes, que el que li agrada ballar pot anar a dormir tranquil·lament.
3: Sí, sí, pla.
4: I cansat, eh?
3: Pla, ben pla.
1: Ben pla.
3: I acabem amb la sardana que és nostra, que és Malgrat Ciutat Pubilla, perquè aquest any commemorem 25 anys d'aquest Ciutat Pubilla. Vàrem ja commemorar-ho el mes d'abril, però clar, vàrem dir que la pleca l'havíem d'acabar amb la sardana nostra, de casa nostra, i que ens la vam fer expressament per aquesta diada, que és Malgrat Ciutat Pubilla, d'en Pep Busquets. Jo crec que el repertori, pel qui li agradi ballar, disfrutarà molt. I esperem només hi ha el problema, el temps.
1: Bueno, en principi que no té per què passar.
3: No, en principi no, però clar, també hem de tindre en compte que aquestes dates també és una mica complicades, perquè ja després de l'estiu sempre hi ha els entres a la tardor, ja és un altre canvi de temps, ja. Però mentre no plogui, en tindrem més que suficient.
4: Sí. Pots venir, tu també.
1: Exacte.
4: Sí. T'ensenyarem a ballar sardanes.
1: Que bé. Faria falta que m'ensenyessis, sí. Per última crida, dissabte a les 6 de la tarda, tot comença a Can Campassol. En principi,
3: i esperem que pugui ser, a les 6 de la tarda a Can Campassol.
1: Que si arriben a Can Campassol i no veuen res, cap a l'hotel.
3: Cap a l'hotel Papi.
1: Molt bé, doncs Joan i Montserrat, moltíssimes gràcies per venir.
3: A vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
6: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
7: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
8: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
9: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
10: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
11: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: Arriba dimecres, ja sabeu qui ens coneix que tenim la secció de la llibreria. Avui tenim a Xavi Sitja. Molt bona tarda, com estàs?
1: Hola, què hi ha?
0: Què ens portes aquesta setmana?
1: Doncs mira, quatre noves propostes que sense pensar-ho, veig ara que són molt variades. De fet, crec que agradarà molt als nostres oients. Començarem, si et sembla, per Un matrimoni en alta mar, de la Sophie Helmnist, editada per Salamandra. De fet, el títol ho desvetlla gairebé tot. Es tracta d'una història basada en fets reals que va tenir lloc a l'estiu del 73 i ben bé al mig de l'oceà Pacífic. La parella protagonista decideix vendre la seva casa, deixar les seves feines i invertir-ho tot en construir un veler per viatjar fins a Nova Zelanda. De fet, tot va molt bé, fins que enmig de l'oceà una balena ferida els li dona un cop, enfonsen aquest veler i quedaran a la deriva amb una petita embarcació inflable, amb molt poques provisions, i bé, doncs estaran a la deriva gairebé durant 4 mesos. Recordem que està basada en fets reals i bé, com podeu deduir, es tracta d'una història, d'una odissea de supervivència en moments doncs molt durs, i que bé, doncs que va tirar endavant gràcies a, podríem dir, a l'amor que es tenia en aquesta parella i a l'obsessió per intentar sobreviure. Ja està a les llibreries, una novel·la que no arriba a les 300 pàgines, però que crec que bé, doncs, tot i estar basada en fets reals, és una novel·la que crec que enganxarà molts dels nostres oients.
0: D'aquestes novel·les que agafes i no pots llegir en diverses vegades, sinó que ho has de fer tot d'alhora, eh?
1: Sí, és una d'aquestes que enganxen i vas passant pàgina rere pàgina per descobrir, doncs, a veure com acabarà tota aquesta història.
0: Novel·la relativament curteta, què més tenim?
1: Doncs mira, continuarem amb La llave misteriosa, de l'Àlex Andoril, editada també per Salamandra. Estem davant de, podríem dir, la típica història d'assassinats en una casa amb convidats. En aquest cas, una família de 6 membres i, com dèiem, una mort. El més pur estil Agatha Christie, doncs, amb una herència pel mig, un negoci familiar i molts secrets amagats. Podríem dir que d'aquesta novel·la el punt fort en són els personatges, de tots i cada un d'aquestes 6 personatges que integren aquesta novel·la, i sobretot de la parella de detectius, la Julia i en Sid. Ella és supervivent d'un accident i ha quedat marcada per sempre. Ho descobrirem al llarg de la novel·la, què li passa a la Júlia. I l'altra, doncs, a la seva parella, un ex-policia, doncs que l'ajudarà a intentar descobrir què ha passat en aquesta casa. Com dèiem, un cap de setmana tancats en aquesta mansió enmig dels boscos suecs per descobrir quin és el culpable. Una novel·la que quan l'aneu llegint veureu que té un molt bon fer i que dius, ostres, un autor debutant, com pot ser que hagi escrit aquesta novel·la? Doncs perquè no es tracta d'un autor debutant. De fet, rere aquest pseudònim, Àlex Andoril, hi ha un altre pseudònim que es tracta, Lars Kepler. És un matrimoni que us sonarà perquè té ja 12 novel·les publicades amb un mateix protagonista, amb en Jonna Lima, i bé, són una parella, un matrimoni supervendes de Suècia amb més de 30 milions d'exemplars venuts. Una novel·la, com dèiem, que ens presenta aquests dos nous protagonistes i que segur que tindrà, doncs, continuació.
0: Perfecte. Anem a una tercera proposta?
1: Ens n'anem cap al Preu de néixer, editada per Proa i de la Laura Gost. Aquí podem parlar d'una novel·la distòpica, o potser no tant. Es tracta d'una novel·la de 200 pàgines, on la Laura ens planteja el següent. Per néixer algú ha de morir algú altre. En un futur llunyà, o potser no tant, la superpoblació mundial fa, doncs, que hagi de passar això. En el moment en què algú mor, tens permís, doncs, perquè neixi algú altre. Què passa? Coneixerem, doncs, en Teo, en Kim, en Rai i la Lisa. Doncs què passa? Que està embarassada i no té ningú que faci aquest relleu per quan neixi la seva criatura. Què passarà? Quina decisió prendran? Doncs ho heu de descobrir llegint aquesta novel·la, però sí que us dic que és una novel·la que planteja molts dubtes i moltes preguntes en aquest futur, on potser la superpoblació mundial, doncs, potser no serà una història tan fictícia.
0: Una premissa de no hi cabem.
1: Correcte. Sí, doncs aquí la teniu exposada en aquest llibre. I acabarem, doncs, amb No te fies de ellos, editada per HarperCollins, i es tracta de la nova novel·la de Manuel Río San Martín, l'autor d'aquelles sèries de Compañeros, de Médico de Família, guionista i autor de La huella del mal, entre d'altres, que va arribar fa l'any passat a les pantalles cinematogràfiques. Doncs aquí coneixerem la història de la Irene, una restauradora del Museu del Prado que rep l'encàrrec de verificar la possible autenticitat, no?, d'un quadre de Goya que no es coneixia. I després, per una altra banda, coneixerem a la Lola, que és una inspectora de policia que haurà de descobrir què hi ha darrere la mort d'una superestrella del pop abans de començar la seva gira mundial, precisament a Madrid. Aquests dos casos, aparentment sense cap connexió, destaparan una xarxa de conspiracions, manipulacions secrets a altes esferes, i podríem dir que es tracta d'un thriller superentretingut d'aquests que tant enganxa i que tant agrada als nostres oients, amb un toc conspiranoic que crec que farà les delícies de molts dels nostres oients.
0: Anava a dir que és una, no sé com es desenvolupa, però que com a premissa és una cosa brutal, com a idea.
1: Sí, sí, la història que hi ha darrere de tots aquests i diversos casos, successos que hi ha hagut al llarg de la història, de que hi hagi darrere una corporació que ho controla tot, ja ho veureu, com dèiem, amb una trama d'aquestes dels conspiranoics que tant agrada.
0: Anem, Xavi, al concurs, si et sembla.
1: Doncs sí, mira, avui regalarem de l'editorial Suma la tercera novel·la de Jorge Laguna, i es tracta de La sangre de la malvasía, una novel·la amb tints històrics ambientada a Lanzarote l'any 1700, i quan estan atrevessant la seva pitjor sequia, a més s'hauran d'enfrontar a una sèrie de secrets i a un assassinat. Arriba a la vila un emissari del rei amb notícies que poden canviar la manera de viure de tots aquests habitants de l'illa de Lanzarote. Què passarà? Aquest emissari mor i l'alcalde i la seva filla intentaran esbrinar qui ha estat el culpable, qui és l'assassí i per què aquestes notícies que portava podrien afectar aquesta població. Com us deia, una novel·la amb tints històrics que algun dels nostres oients s'endurà gratuïtament amb aquest concurs de

xarxa d'avui, últim programa de setembre, i ens tornem a escoltar demà, ja sabeu, després de l'informatiu de la una. Moltes gràcies per escoltar-nos i a reveure.

0: L'Esplai al Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de lleure palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran en aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, com explica Inés Méndez, monitora de l'Esplai al Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups. Els més petits, els llobatons de primer i segon de primària, xiruques de 3, de tercer i quart, els llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets de primer i segon d'ESO, els marmotes de tercer i quart i els espurnes de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i de premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudaran a monitors i monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim poder fer de monitor. El mateix dissabte 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares per explicar el funcionament i aclarir dubtes. Aquest any l'Esplai al Pas celebra el seu 33è aniversari. I Blanes reconeix 31 actuacions destacades de seguretat i emergències en la festa del patró de la policia local. Blanes ha reconegut 31 actuacions destacades en matèria de seguretat i emergències durant la festa dels patrons de la policia local i protecció civil celebrada ahir dimarts. L'acte ha servit per distingir 29 agents i comandaments de la policia local, així com agents d'un altre cos policial que estava fora de servei i dues persones que, tot i no formar part dels cossos de seguretat o emergències, van contribuir a resoldre situacions de risc. Entre les actuacions reconegudes hi ha el salvament d'un ciclista que es trobava en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona que constava com a desapareguda a França o diverses detencions relacionades amb robatoris i delictes contra la salut pública. En la jornada d'ahir també es va reconèixer actuacions en les que els agents van intervenir per atendre persones ferides o en situació de risc, així com la localització d'un conductor que havia fugit després de provocar un accident greu. Durant la celebració també s'ha posat en valor l'evolució de la policia de proximitat i la posada en marxa de la unitat canina, que actualment compta amb 2 binomis. La festa dels patrons s'ha celebrat enguany al Passeig de Mar, ja que les obres de la plaça dels Dies Feiners han obligat a traslladar-hi el tradicional reconeixement dels agents i l'acte institucional posterior s'ha fet al Teatre de Blanes. Durant la jornada també s'han lliurat reconeixements a personal municipal i altres persones per la seva col·laboració amb els serveis de seguretat i protecció civil. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la postpo.
3: Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
2: Que sí, que bé.
3: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
2: Sí, també, també.
3: Algun dia...
2: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
3: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
2: 2021-2026,
3: no? Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
2: Exacte.
3: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
2: Clar.
3: Això
2: no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
3: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
2: De fet, hi són i els poden recuperar.
3: Exacte, des del principi. Si alguns estan escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
2: Per posar-se al dia.
3: Mare de Déu.
2: Molt bé.
3: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima
2: actualitat. Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on anem, cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
3: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
2: Jo la crispació em contagio super.
3: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica potser podem treure algunes conclusions.
2: Perfecte.
3: No? Una mica més tranquil·les.
2: Ho intentarem,
3: clar que sí.
2: Comencem?
3: Va, doncs vinga, som-hi.
2: Vinga, doncs. Avui el Col·lectius en xarxa
3: estat de convivència.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
4: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
2: Ja.
4: Tantes
2: coses ens passen?
4: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
3: És veritat, amb projectes super xulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
4: Exacte, sí, tu, de fet tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres, així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
3: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisi de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem escollir, començant pel principi,
2: vinga,
3: quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
4: Jo crec que sens dubte el cas de Ceuta, és a dir, crec que encara s'està parlant, de fet no sé si portem un mes i mig o algo més, i encara
2: el
4: dia d'avui segueix sent actual i segueix com, tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts, no sé si per l'època en què va ser o que hi havia molt poca notícia o perquè realment ho mereix així, no?
2: Jo crec que el tema mereix, de fet és el primer tema que posàvem al guió d'avui, és el que creiem que probablement més portades i més tertúlies, que quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh? Ha ocupat aquest estiu, justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps li està jugant en contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants em sembla que és una cosa heavy a tots nivells, i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt en aquest cas de Ceuta parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera, i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
3: Oriol.
4: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no?, en les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema diguéssim humanístic,
2: humanitari,
4: no? Crec que humanitari, exacte. Ese és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
3: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història, i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no?, que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat?
4: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no està en cap moment igualada, i crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres a la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
3: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no?, que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no?, deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
4: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies parlant del mateix 24-7 amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de... a favor o en contra, no? És com tot el rato aquestes imatges, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia, perquè estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma, això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
2: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que per tant segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i per tant està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència, perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
4: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també sóc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
2: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel, no? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no? Jo quan la llegia o quan la sentia pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
3: i com ens vinculem,
2: com,
3: no?
2: Ens vinculem perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
4: Sí, Oriol, què penses? Aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no? Que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, ja no sé que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res, i en aquest cas la família que ha denunciat també es sent una mica així de, no tenim tant material com ens faria falta.
3: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que en vam parlar també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació, és vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria doncs impartint aquesta justícia.
4: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, és, si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, ho hem, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de, ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos,
2: és veritat, i va
4: passar, ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
2: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no? Me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un filtreig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema, i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes en unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa, és que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Uh-huh. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpto. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
4: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur, o hauria de ser un espai
2: segur. De ser, clar,
4: que hauria de ser un espai segur, el que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu, gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que estaven morint, o així és el que jo considero. Però clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai és que realment ho han fet amb pràcticament en tota impunitat, és en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat, hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
3: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors, i els que pocs que queden sempre hi ha, doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no?, perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta, perquè després tornarà a haver un altre gir, no?, i que acabarà. Per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions, a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones del col·lectiu, i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
4: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla, sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim, i també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que estan creats i que es creen, no?, ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no?, que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
2: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no?, de Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no?, tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme, i allò acaba fatal.
3: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
4: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi. I també, mira, recomanar doncs Jim Quinn, que està als cinemes també, i que és d'animació i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
3: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
4: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
3: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos, i que passis una bona temporada, i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
2: I tant.
4: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
3: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
2: Perfecte.
3: Això és un somni fet realitat, directament podríem dir-ho.
2: Això jo no ho hagués pensat mai.
3: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
2: Sí, és veritat.
3: Però allà estem.
2: Allà estem, però no renunciem. Apple Podcast també.
3: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar.
2: Exacte,
3: i cercar, a iVoox també.
2: Exacte.
3: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana, i avui quina és la cançó que recomanem?
2: Avui ens ha proposat l'Oriol, i és Lollipop de Mika.
3: Perfecte.
2: No sé si havia passat Mika per aquestes recomanacions.
3: Doncs
2: mai.
3: No ho sé. Aquesta temporada comencem justament amb Mika, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so, i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, adeu.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: L'etapa final del debat de política general ho ha anunciat avui la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales. I li ha tret ferro les paraules a Sales i proposa que el Parlament impulsi endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes. Els escoltem tots dos.
1: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
2: Per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes, per adaptar el codi penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
0: Avui que hem sabut que el segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters a 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Avui el BOE només ha publicat el primer decret. N'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
3: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: I hem de parlar de pluges novament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o podien quedar també estacionaris. Es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre. Darrer punt d'esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
4: Comença l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, és dimecres 30 de setembre. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui parlem de l'addicció al mòbil. El mòbil s'ha convertit gairebé en una extensió de nosaltres mateixos. El fem servir per parlar, treballar, informar-nos, escoltar música, mirar les xarxes socials o simplement per matar l'avorriment. I moltes vegades l'agafem sense ni tan sols ser conscients. Però sabem realment quantes hores al dia passem davant d'una pantalla? I sobretot, seríem capaços de passar 24 hores sense mirar el mòbil? Avui a l'Hora Maresme posem el focus en la nostra relació amb les pantalles. Parlarem del temps d'ús que fem del telèfon, de les aplicacions que més ens atrapen i de fins a quin punt aquesta connexió constant pot acabar generant dependència.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I gràcies als smartphones i a les aplicacions de missatgeria instantània i hi ha la sensació que tots estem constantment disponibles, però com ens afecta aquesta impressió? Ho intentem respondre des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol. Laura, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, intentarem explicar aquesta disponibilitat constant amb l'Anna Fonseca, treballadora social de la comunitat terapèutica. Bona tarda, Anna.
7: Bona tarda.
6: Comencem amb la pregunta que ens estàvem fent amb la Gemma. Com ens afecta aquesta sensació d'estar sempre disponibles?
7: Ens afecta i bastant, perquè ens altera com diversos, no?, àmbits de la nostra vida quotidiana, no? I aquest estrès que dic jo d'estar hipervigilats constantment, no? Perquè rebre notificacions, missatges contínuament, no? És com que el nostre cervell està en estat d'alerta permanent. No descansa ni desconnecta, no? Llavors, això fa que augmenti el nivell de

0: cortisol, es excepcional d'ansietat, no per haver d'estar sempre responent immediatament, i és un factor estressant per mi necessari. No? Després també una miqueta el tema de la concentració i l'atenció també afecta molt, no? Perquè el fet que està fent una tasca i està constantment rebent interrupcions, no? De missatges de WhatsApp o trucades o notificacions a Instagram, el que sigui, doncs t'apara la tasca que estàs fent i aquest nivell d'atenció i concentració doncs es perd, no? Torna a començar, no? I això a la llarga pot tenir conseqüències. També el tema de l'empitjorament de la son. Ja s'ha demostrat, no?, que mirar pantalles abans d'anar a dormir és contraproduent, perquè al final, no?, segueixes, no?, tenim com un missatge constant de molts missatges repetitius o parlar amb gent, que al final pues, te'n vas a dormir amb aquesta sensació, no?, de desbotament mental, d'haver estat tenint converses amb gent, la llum de la pantalla, que també és molt dolent, i fa que al final pues, cregui que tinc somni, no?, que està passant avui en dia. També el tema de les relacions socials, no?, hi ha un deteriorament, perquè al final que tot sigui a través d'una línia i pantalles, doncs fa que, no?, aquestes habilitats socials s'acabin doncs, perdent, no?, perquè és molt més fàcil parlar amb algú per fer una pantalla que no t'està veient que no pas fer-ho presencialment. I també una miqueta aquesta pèrdua de temps, una reflexió i un avorriment, no? Ens deixem tornant menys creatius, perquè no ens fa pensar tant, no? Les xarxes socials ni el mòbil, és tot molt ràpid i molt fàcil de fer. I crec que també estem perdent aquesta part creativa.
1: Clar, i relacionat també amb això últim que deies de la creativitat i avorrir-nos, que ara mateix no ho tenim, i el dormir, quins consells podríem aplicar per poder doncs, això desconnectar a l'hora de dormir o també com tenir un espai on nosaltres poder-nos avorrir?
0: Jo crec que hi ha com uns límits amb el tema del mòbil. Sí, que si estàs amb una, a la feina, pues, tenir el mòbil en un lloc on tu no el puguis tocar. Si avui hi ha algú molt urgent que necessita trucar-te, ja sap on t'estàs treballant, te trucarà, no? La trobades amb amics, el mateix, el mòbil fora. Estàs a casa també, doncs n'hi ha una pel·lícula, o estàs dibuixant, o estàs llegint un llibre, el mòbil en una caixeta allà, que sabíem que si hi ha alguna cosa la gent ho sentirem, però no teniu al costat. Jo crec que la clau és no tenir mòbil al costat nostre. És com una arma de doble fil, sí. Ens ajuda per moltes cosetes o per altres ens crea un malestar, no? Llavors hem d'aprendre a viure lluny del mòbil, no tenir-lo tan a prop nostre i crear aquests moments de lliure pantalla. Sé que és molt important aprendre a avorrir-se i veure què puc fer sense tenir la pantalla al davant, perquè ara sembla que estàs en silenci, estàs en algun lloc i has d'obrir el mòbil, no? Què passa si miro el paisatge o penso unes de les coses o tens una idea de temps de dibuixar, no? Tota aquesta part s'està perdent. No estarem estar sense fer res en silenci. Ens ha triat el mòbil i ho hem d'intentar tornar a recuperar.
1: Clar, i tot això que dius de que no sabem fer res sense el mòbil, entenc que els joves i els que han nascut ja pràcticament amb un mòbil a la mà els afecta encara més que nosaltres que ja hem viscut els mòbils més d'adults.
0: Sí, bàsicament sí, perquè jo que he viscut una mica de transició és un canvi molt gran. Jo ara veig la gent molt més jove que jo, quan vaig anar allà al WhatsApp, és que no saben connectar-se amb la gent. O sigui, envien un missatge, no m'ha contestat i fa que no és que l'he enviat, quan abans tu enviaves un missatge, un SMS o trucaves i no estaves pendent de si et contestava o no. Ara els joves, com no contestis al segon, ja es posa una riu, diu, mira què m'ha fet, no m'ha contestat, m'ha deixat tan visto. Ostres, per mi és un perill això.
1: També per les relacions socials, que no són com abans, no s'aprofundeix tant.
0: No, no, no estem aprofundint, ens estem perdent pel camí. O sigui, l'essència del que és la connexió amb la gent s'està perdent. Ara tot és a través d'una pantalla. Ens està costant més a quedar amb gent, escoltar, connectar amb, a nivell més emocional amb les persones, perquè ens estan ensenyant que ho hem de fer a través d'una pantalla. I clar, no, tu quan vols veure algú o n'has de parlar amb algú, ves-lo a buscar, no esperis a que te contesti el missatge que has enviat, o el truques o te'l vas a buscar o quedes, no estiguis sota la tarda a casa cadascú amb el mòbil parlant. Aquí és un camí llarg, però ho hem d'intentar treballar i canviar aquest concepte, sortir més, connectar amb la gent, parlar més, tornar a el que érem abans.
1: Doncs acabem amb aquest missatge d'intentar deixar més els mòbils de banda i sortir més i també trobar moments per avorrir-nos i per crear. Moltes gràcies per donar-nos el teu punt de vista a la ràdio, Anna.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Laura. Tot seguit fem un petit experiment amb una pregunta que us anem formulant al llarg del programa d'avui. Quantes hores al dia passem mirant el mòbil? A continuació demanem a quatre companys del programa de l'Hora Maresma el seu temps d'ús. En Martre Serres des de Ràdio Tordera, en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Però abans de posar-los en evidència o no, començo jo. El meu mòbil diu que tinc una mitjana de 5 hores diàries i ara ve la part interessant. D'aquestes 5 hores, 1 hora i 50 minuts són només dedicades a Instagram, a WhatsApp hi passo uns 53 minuts al dia i a Spotify uns 21 minuts diaris i pel que fa doncs, a la resta d'aplicacions, menys estona. És a dir, només entre Instagram i WhatsApp ja són 2 hores i 43 minuts cada dia. Ara, la pregunta és la següent. Soc un cas greu, la Gemma Palet, o els meus companys de professió encara estan pitjor? Ho descobrirem a continuació. Comencem amb Martre Serres, des de Ràdio Tordera. Aquí saludem, Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
2: Doncs va, quina és la teva mitjana diària de temps d'ús de tu mòbil?
3: Déu-n'hi-do, eh? No m'ho esperava i ho he anat a buscar tal com ens havies demanat. Temps de pantalla, mira, per exemple, avui des de que m'he llevat fins ara mateix ja porto més de 4 hores.
2: Uau.
3: Sí.
2: I el temps, et surt l'opció de temps mitjà o la mitjana?
3: No, aquesta en el meu mòbil no, o com a mínim jo no la sé trobar. El que sí em surt és la mitjana que passo, per exemple, a Instagram els últims 7 dies, que te fa una mitjana.
2: Quantes hores són?
3: 2 hores.
2: 2 hores, de mitjana al dia.
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do. Quines són les aplicacions que més utilitzes?
3: Doncs Instagram i WhatsApp, però de llarg. El meu mòbil ara m'ho està dient, la veritat. Sí, és que són les que hi entro més. WhatsApp, és veritat que, òbviament, tinc converses personals, però moltíssima feina també. Ara, Instagram, sí que considero que... crec que hauria de rebaixar una miqueta la quantitat d'estona, eh?
2: Quan has vist aquesta dada, t'ha semblat molt o poc?
3: Molt. O sigui, jo a més en soc conscient, que a Instagram més d'una vegada hi entro per entrar-hi, és a dir, perquè tinc com aquest mal hàbit de fer-ho quan realment no toca, o fins i tot quan he d'estar fent coses prioritàries, siguin les que siguin, de vegades dic, hi entro un moment, i lo típic, no? Ja sigui al matí, tarda o nit, dius un moment, i acaben passant, no ho sé, 5, 10, 20 minuts. Sí.
2: Hem de tenir en compte també que aquestes aplicacions, o sigui, som responsables, no, d'aquest ús, però en certa manera també estan dissenyades perquè et quedis enganxat i d'una cosa vagis a una altra i que et costi més sortir.
3: Totalment. I mira, per exemple, mai he tingut a la meva vida TikTok i ho agraeixo no tenir-la. Sí que és veritat que Instagram hi passo força temps també per distracció, però alhora perquè també hi surten moltíssimes coses relacionades o amb la meva feina o coses que m'interessen o buscar informació. Llavors realment hi ha una part d'Instagram que també, igual que WhatsApp, forma part de la meva feina. Però vaja, que el resum seria aquest. Sí, que hauria de passar-hi menys estona, sobretot a Instagram.
2: Molt bé, Marc, gràcies. Anem amb en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: A veure, quantes hores passes tu amb el teu telèfon mòbil, Sergi?
4: Mira, he fet una mitjana, no he agafat un dia concret, sinó la mitjana em diu 5 hores.
2: Com jo, Per tant, veus? Passem les mateixes hores enganxats.
4: Correcte.
2: I pel que fa a les aplicacions que més utilitzes i quant temps hi passes?
4: Doncs mira, la que més, sens dubte, unes 2 horetes de mitjana és Spotify. Que raro, eh?
2: Que estrany.
4: Que raro.
2: En Sergi Ferrer escolta música, mare meva! Quina cosa més, bueno, sí, inhòspita.
4: Música
2: sí,
4: i podcast, també, no? Que és lo bo que té Spotify avui en dia. Després, la segona seria Instagram. Coincideixo aquí amb en Marc i amb tu, que Instagram una horeta de mitjana. I, sorprenentment, Safari. Bueno, sorprenentment no, perquè Safari també una horeta, però va una mica de la mà de Spotify. És a dir, que quan he de buscar coses de música o coses mateixes que es parlen aquí a l'Hora Maresma, doncs el Safari és un bon mètode i un bon amic.
2: Mm-hmm. Home, jo personalment penso que una hora a Instagram és acceptable, perquè s'entén que és una hora al llarg del dia, repartida els minuts, no?
4: I són, bueno, sí, és una horeta d'allò de reels, no? De fer scroll i a veure què surt, i també una mica d'històries, a veure què penja la gent, però no massa.
2: I en el teu cas, Sergi, quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat? Com t'has quedat?
4: Mira, comparat amb l'ús que em feia abans, és a dir, quan anava a batxillerat o a la universitat, que feia servir molt el mòbil, doncs m'ha semblat poc. Però t'he de dir que encara tinc feina, per reduir unes quantes hores més. Jo crec que 5 encara les trobo massa excessives, i depèn de quina aplicació, com pot ser Instagram o TikTok, doncs m'agradaria reduir-ne l'ús, sobretot TikTok, que vull reduir l'ús a 0, és a dir, desinstal·lar-me'l, perquè és bastant tòxic i, bueno, ocupa molt d'espai en el meu temps.
2: Totalment, per mi és molt més addictiu a TikTok que, per exemple, a Instagram. De fet, TikTok me'l vaig eliminar precisament per això, perquè em feia tenir la sensació de que perdia el temps de forma, doncs, descarada.
4: Ho tinc pendent jo també, sí.
2: Molt bé. Doncs va, Sergi, gràcies. Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, quantes hores passes mirant el mòbil, tu?
5: Hola, Gemma, doncs jo no sé, deu ser que sóc el més boomer, una mica de tots els de l'equip de l'Hora Maresma. Avui porto 3 hores i 8 minuts, avui. De mitjana estic en això, unes 3 hores. Els dies màxims, per exemple, he agafat 2 setmanes tipus, el màxim que he estat mirant a mòbil en aquests darrers 15 dies són 4 hores i 10 minuts. I clicant aquests dies és perquè veig que els dies que he estat 4 hores és perquè he estat jugant a Angry Birds, i per tant aquells dies hi he estat una miqueta més, que hi he estat, doncs, posa una horeta, una cosa així. Però jo de WhatsApp mitja horeta, Instagram 19 minuts de mitjana, 19-20 minuts, mitja horeta màxim, no marca més, i això, vull dir que bé, no sé, trobo que és això, potser com que no vaig néixer amb un mòbil sota el braç, doncs no hi tinc tanta, sí que hi tinc molt de carinyo, i no podria estar sense, però bueno, potser ho controlo una mica més, no ho sé.
2: Mm-hmm. Molt bé, i quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat?
5: No, jo pensava que serien més, sincerament, perquè a vegades penses, ui, porto molta estona això, mirant stories d'Instagram o que sigui, i no, realment no eren tantes, perquè també mitja horeta al dia, repartida amb tot el dia, tampoc és tant ni molt menys. No, jo em pensava que serien més, No, bueno, estic força content.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs companys, gràcies a tots tres per explicar-nos, doncs, quantes hores passeu mirant el mòbil al dia, a la setmana. Des de casa també us animem a fer aquest exercici, a fixar-vos en quantes hores passeu mirant el mòbil, a quantes hores dediqueu segons l'aplicació que feu servir, i doncs a fer aquest exercici de reflexió. Gràcies, fins ara.

0: I els periodistes en la nostra feina estem atents al que passa a les xarxes socials i també a les pàgines web de mitjans de comunicació. Per això ara volem preguntar a la gent d'una redacció de ràdio si poden estar tot un dia sense mirar el mòbil. I aquesta pregunta l'hem traslladat al cor de Ràdio Arenys. Oriol.
1: Exacte, mirem, he entrevistat a qui normalment entrevista, per preguntar-vos per el tema del dia d'avui, si poden estar 24 hores sense el mòbil. Doncs la nostra cap de redacció, la Núria Torrents, apunta que un dia sencer no, però a mig potser sí.
2: És que 24 són moltes. Potser et diria que 12 sí. A partir de les 12 jo crec que ja tindria ganes o ansietat de mirar el mòbil. Evidentment, si estic fent una altra cosa com és caminar o estar amb la família o amb els amics, no tinc una necessitat immediata, però quan em relaxo i el tinc a prop em ve de gust mirar-lo. No espero absolutament trobar res més enllà del que em puguin ensenyar les xarxes socials, i després, si jo activament vull mirar coses de feina o coses vinculades a l'actualitat, doncs obro Twitter, per exemple. Sí, depèn molt de si vull distreure'm i socialitzar i llavors obro un tipus de xarxes socials o obro un tipus d'aplicacions, i si em vull concentrar una mica o vull enterar-me de l'actualitat, doncs no obro unes altres.
1: I en Josep Maria Cano fa el Magazín del Matí i ell pot estar sense mòbil, però el que no pot fer és ignorar-lo si el té a prop.
3: Tot depèn d'on està el mòbil. Si el mòbil el porto a sobre, no. Si el mòbil està a la meva butxaca o a la cartera de la feina o al cotxe o allà on sigui, no, és molt difícil que em pugui estar més d'una hora o dues hores sense consultar-lo, WhatsApp, xarxes socials o el que sigui. Ara, si decidim que ens anem de cap de setmana, que ens anem d'excursió, que sortim a fer activitat física allà on sigui, o per exemple aquest estiu que he estat fent vacances a un lloc on no hi havia cobertura, perfectíssimament. És a dir, si jo el telèfon no el porto sobre i decidim que el guardem en un calaix, no el trobo a faltar. I puc viure perfectament sense consultar i sense portar-lo.
1: La Gemma Roig, redactora d'Informatius, veu que és impossible no mirar el mòbil quan treballem, i el cap de setmana també és difícil.
4: Com està el món tecnològic, és gairebé impossible passar-nos un dia sencer sense estar pendent del telèfon, Potser, com molts dels meus companys, el cap de setmana és més fàcil, doncs, que puguis estar més desconnectat perquè intentes, doncs, distreure't amb altres aficions, però entre setmana, a nivell d'actualitat, d'estar pendent, doncs, del que pugui passar, sempre tens la mirada posada en les diverses xarxes socials. Actualment, pels més adults, seguim encara amb el Facebook i l'actual X, però també estem pendents d'Instagram, altres mitjans de comunicació, i sí que és veritat que també pendent del que et puguin dir, la resta amb el WhatsApp i altres xarxes socials. Però sí, és gairebé impossible estar 24 hores sense mirar el telèfon.
1: I nosaltres, aquí a Ràdio Arenys, als controls tècnics, tenim una joveneta, una noia de la generació Z, la Marina Cabrera, que tampoc pot estar un dia sense mòbil ni per la feina ni per les seves relacions personals.
5: Depèn del dia. Entre setmana, impossible, per qüestions de feina, família, amics, parella, no. He d'estar comunicada, mai se sap què pot passar. A més, que la feina és el que utilitzo més. Utilitzo més el WhatsApp que el correu electrònic. Sí que és cert que durant els caps de setmana intento utilitzar menys el telèfon i potser puc estar màxim una hora al dia, perquè intento prioritzar altres activitats que no comportin tecnologia. Però no, impossible. Per la meva part, sent generació Z, no. Si utilitzo xarxes és per seguir més connectada amb els meus amics, no per publicar contingut i fins i tot per estar informada, tot i que no. La meva feina no és periodista com a tal, però sí que m'agrada estar molt informada, i ho faig en base a les xarxes socials.
1: I a dalt de tot, a l'alta esfera de la ràdio, al cim de l'Olimp de Ràdio Arenys, el director Joan Garcia, el seu càrrec comporta no poder prescindir del mòbil i admet que seria més feliç sense haver de fer-lo servir.
6: Mira, pel càrrec és pràcticament impossible. Com a persona privada, per mi seria excel·lent no estar 24 hores, no, 48 si cal. Vull dir, aviam, el mòbil està molt bé per comunicar-nos, per fer-nos trucades en cas de necessitat, però, escolta'm, estar cada dos minuts mirant el mòbil atabala una mica.
1: Això treballant, però si ens buidem el mòbil un dia a casa, patiríem? Tindríem por que passi alguna cosa a algú de la família? Doncs mira, la Gemma Roig, si ella sí que patiria.
4: Sí, en el meu cas sí que patiria, no per no estar pendent de l'actualitat, però sí d'estar pendent per qüestions familiars, pel que pugui passar segurament als meus pares o altres membres directes de la meva família. Amb això sí que probablement retornaria, si estic a prop de casa, si estic molt lluny, doncs faria saber que no disposi del telèfon mòbil.
1: I en Josep Maria Cano, no, ell no patiria. Diu que hi ha altres maneres de trobar-lo si ell no té el mòbil.
3: A veure, en aquests casos, primer, hi ha telèfons fixes, que és veritat que no tothom té, però que estan bastant a prop, sempre més o menys tens algun telèfon fix a prop. Dos, sempre vaig amb gent que al meu entorn hi ha prou telèfons mòbils, com per si algú de la família li passa alguna cosa i no em pot avisar el meu, doncs pot avisar el de la gent que està al meu entorn, que segur que els hi agafen, perquè aquesta és l'altra. Una cosa és que porti el telèfon i altra cosa és que el contesti, que sovint, i precisament la família, he de fer autocrítica amb això, doncs sovint em truquen i no els agafo el telèfon. Vull dir que tampoc no trobaran molt a faltar.
1: Per tant, doncs, Gemma, res, com a conclusió, si com a peixets d'aquesta societat ja ens és molt difícil desenganxar-nos del mòbil, com a periodistes ja és impossible per fer la feina, per comunicar-nos el necessitem.
0: Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tot seguit parlem amb en Tomàs Jové, una persona que va estar molts anys sense mòbil fins que un dia va caure com la majoria. I a més, en Tomàs tot el dia parla, segons ens explica en Dani, i tothom el coneix. Dani, endavant.
7: Doncs sí, Tomàs Jové, què tal? Tot el dia parles, no?
8: Mai, quina fama!
7: Sí o no?
8: Bueno, no sé. Bueno, no sé, a veure, contesto el que la gent em pregunta.
7: Anar pel carrer amb tu és complicat, perquè et pares cada 3 segons.
8: Bueno, sí, aquí Canet, després de 33 anys d'haver fet de mestre aquí al poble,
7: sí.
8: Doncs sí, esclar, sóc una persona coneguda, què hi farem, tu?
7: I de família coneguda i tot això. Què anava a dir? Tu, clar, els amics que fa molts anys que et coneixem, com ara jo, per trobar-te era complicat perquè t'havien de trobar a casa el fixe i parlar amb en Tomàs Jové per telèfon era com una odissea, no? Durant molts anys, això, ai, Tomàs.
8: Quina enyorança d'aquells bons temps.
7: Jo no.
8: Sí, home, sí, i tant, i tant. Bueno, ja et dic, era clar, era... Érem molt més lliures abans, no? Ara estem totalment esclavitzats pels mòbils. Aquesta... Totalment, és una cosa... Sí, realment és una dependència bestial, no? Sembla que si no et deixes el mòbil a casa és com si se t'hagués aturat el cor. Home, tampoc n'hi ha per tant.
7: Com vas caure, diguéssim, a l'altra banda de l'infern? O com vas caure a l'infern, em podíem dir?
8: És a dir, també... Doncs mira, si t'haig de ser franc, no va ser per una qüestió personal. Bueno, per les persones que em coneixen ja saben que sóc el president d'una entitat, d'una petita entitat social d'aquí de Canet.
7: No, després l'entrevistarem en Xavier Bassan pel trencadís, vull dir, de G21, ja ho podem dir, és una entitat benèfica.
8: Sí, doncs em vaig veure obligat una mica bueno, pues això, perquè l'entitat necessitava, bueno, pues això, una comunicació, unes vies de comunicació que el telèfon fixe no em permetia. És a dir, jo vaig sacrificar la meva llibertat per l'entitat, perquè si hagués sigut a nivell personal, no, home, no, mare meva, que feliç que era abans de tenir mòbil.
7: En aquest sentit, podem... És a dir, has dit que estem esclavitzats i, per tant, jo et puc fer la pregunta i segurament i la resposta ja me l'imagino. És a dir, has perdut qualitat de vida?
8: Home, jo crec que tots hem perdut qualitat de vida, perquè una cosa que te genera aquesta dependència i a més a més, és com quan van aparèixer els ordinadors, no? Ens van vendre a tota la societat quan van començar a aparèixer els primers IBMs que treballaríem menys hores, que gràcies als ordinadors les jornades laborals es reduirien.
7: I el teletreball desapareixeria també, sí.
8: No, és que, esclar, ens han enganyat de totes, no? El que ens han portat, el que ens ha portat tot el desenvolupament de la tecnologia, a nivell informàtic, a nivell de mòbils, etc, és a una vida trepidant. A una vida trepidant. Mira, ara has de parlar, ara dius que parlaràs amb en Xavier Bazán del concert que G21 està preparant per aquest diumenge. Tu saps la quantitat de gent que ens hem trobat pel poble pensant-se que el concert ja s'havia fet?
7: Sí, sí.
8: I això és causa d'aquest bombardeig al que estem sotmesos, de tanta informació contínuament, diàriament, que és impossible de gestionar. I això genera a moltes persones, doncs, bueno, un estrès, i això, tothom viu a un ritme trepidant.
7: Doncs, Tomà,
8: jo ara me n'aniré a l'Índia. Ara me'n vaig a l'Índia després del concert, el dilluns dia 5.
7: Sí.
8: Escolta, allà, saps què em passarà?
7: Que estaràs tranquil, ja està, punto.
8: Podré llegir.
7: Sí, sí, sí, val.
8: Tindré temps, algun moment trobaré per poder llegir una estona. És que aquí és impossible. La gent ha deixat de llegir perquè ja només per llegir tot el que rebem pel mòbil ja no hi ha temps.
7: Ja llegim. Doncs ja, home, fins aquí ha estat molt clar i, per tant, ens ha convidat a reflexionar tots plegats. Suposo que aquesta és la lliçó que entreguem amb la conversa amb en Tomàs. Gràcies, Tomàs. Adeu.
8: Vinga, bona tarda.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Dani. Nosaltres ens fixem ara en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
9: Hola, bona tarda. De moment avui, jornada amb molts núvols, que fins i tot han arribat a deixar alguna feble precipitació, tot plegat ben poca cosa, irrisòria, 2 dècimes de litre a Calella, 1 dècima a Mataró, per tant, poca cosa, tot plegat. D'entrada, de cara a demà, s'espera una situació més tranquil·la en conjunt, però atenció, perquè el pas d'una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, podria acabar deixant algun xàfec, sobretot a l'àrea del Maresme Sud. També veurem molta nuvolada enfront de la costa, però aquí el Maresme, doncs, de precipitació poqueta. Les temperatures demà que pugen una mica, amb vent que es reforçarà de component entre el nord i el nord-est, i amb una situació marítima més alterada que avui, amb maró i àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Sembla que divendres el temps serà més tranquil, amb nuvolades de tarda i unes temperatures que pujaran una mica més.
10: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I a continuació ens fixem en què es diu avui i què és notícia a les xarxes socials. Comencem pel Maresme. La Mataró Camina per l'Alzheimer celebrarà la seva 19a edició el diumenge 4 d'octubre amb l'objectiu de tornar a superar els 5.000 participants. La jornada ofereix 3 recorreguts i també una opció de quilòmetre zero per a qui vulgui col·laborar sense caminar. La recaptació es destinarà a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, especialment per donar suport a les famílies cuidadores. L'any passat es van superar els 5.000 participants i es van recaptar 43.000 euros. Les inscripcions costen 10 euros per als adults i 5 euros per als menors de 12 anys i es poden fer en línia en diferents punts presencials de Mataró o fins i tot al mateix matí de la caminada. En clau internacional, més enllà del Maresme, el director de l'empresa que gestiona la Torre Eiffel dimitirà a finals d'any després que durant la visita d'un grup hindú s'apartessin algunes treballadores perquè el grup havia demanat tenir poc contacte amb dones. L'empresa ha reconegut que aquesta petició no s'hauria d'haver acceptat i, en conseqüència, dimitirà, doncs, el director. I el tema curiós del dia: els Mossos han detingut un treballador de l'Hospital del Mar acusat d'intentar robar joies a casa d'un pacient ingressat. Segons la informació publicada, hauria agafat les claus de l'habitació del pacient per entrar al seu domicili a Sant Adrià de Besòs. Uns veïns el van sorprendre i retenir fins que va arribar a la policia. Ja ho veieu, que ni a l'hospital podem estar tranquils. I tot seguit, la pregunta del dia. Com no podria ser d'una altra manera, avui estem parlant del mòbil, de les pantalles, de l'addicció al telèfon mòbil, i us preguntem quantes hores feu servir el mòbil. Aquesta és la pregunta i us animem a tots a participar. Bé, Vinga, som-hi, encetem la segona part del programa. Deixem de costat tot el tema dels mòbils i parlem amb en Xavier Bazán de l'obra Trencadís, dedicada a Antoni Gaudí i organitzada per l'entitat benèfica GA21. Dani, ja tenim el convidat.
7: Doncs sí, parlàvem de GA21, de les seves qüestions socials benèfiques, aquest diumenge a les 7 de la tarda al TMC, doncs, Trencadís. Xavier Bazán, bona tarda, què tal?
11: Bona tarda, com estem?
7: Bé.
11: Escolta'm, volia dir-te una cosa, vull dir, jo en principi estic amb GA21, vull dir, no estic amb el tema de Trencadís, però sóc un buscador de recursos musicals pel GA21.
7: Bueno, per això, no, ja ho sé, per tant, has portat el Trencadís, tu has portat el Trencadís.
11: Exactament, no? Exacte, sí, correcte.
7: Ja ho sé, en sóc conscient, ja ho sé.
11: Vale. Bueno,
7: què és Trencadís?
11: Mira, Trencadís és un gran espectacle. És un espectacle de música mediterrània que tots tres artistes, tant el Hamad Dayat i la Cel Massoud i el Manel Ruiz, han portat a terme, i són bàsicament com una volta per totes les civilitzacions mediterrànies, la cultura mediterrània, pues obres de sirianes, obres del Líban, obres espanyoles, obres catalanes, una mica aquesta música clàssica que ens uneix a tots, no? Que ens uneix a partir del Mediterrani.
7: I per què? On apareix Antoni Gaudí aquí?
11: Home, és un homenatge perquè és el Trencadís, no? Si més no, pel nom. Perquè
7: Trencadís per la Sagrada Família i l'obra de...
11: Exactament. Pel concepte aquest de multicultural o multilateral, no? Vull dir que en definitiva tot aquest tema de cultural, el que és veritat és que ens enriqueix. A molta gent li fa molta por tot això, però el que és veritat és que és una gran font de cultura per tots nosaltres.
7: Una gran font de cultura que ara, diguéssim, si GA21 ajuda persones de llocs molt depauperats i molt necessitats a nivell econòmic i a nivell sanitari i a nivell social i tot, també aquestes músiques del Orient Mitjà, podríem dir, ara també està vivint en un món convuls, en podríem dir, no?
11: Sí, és ben veritat això, convuls del tot, eh? Però bueno, mira, el que és veritat és que el tema del GA21 ja és un tema recurrent aquí a Canet, vull dir, som un grup de gent de fa uns 20 o 25 anys que tenim projectes d'ajuda a Etiopia, a la Índia, que el que procurem és formar la gent d'allà, i ja tenim diversos metges, diverses infermeres a aquests països i tot plegat, a escoles, vull dir que ja, el que es procura és que la gent d'allà, o sigui, no enviar ajuda pel fet d'enviar-la, sinó simplement que la gent d'allà tingui preparació, i ells mateixos ja se n'encuiden de mobilitzar-se per ajudar els altres d'allà mateix, saps?
7: De fet, Xavier, el que no tenia mòbil i que ha caigut a la lectura del mòbil, que és en Tomàs Jové, m'ha comentat quan li ha recordat que el trucaríem per el tema que hem tractat avui de la demanança del mòbil i tal, m'ha dit que els diners que s'aconsegueixin diumenge a les 7 de la tarda al TMC en aquest espectacle de Trencadís aniran a pagar beques d'uns nanos que evidentment han d'arribar a la universitat i sense aquest ajut econòmic no podrien.
11: Exacte. Pràcticament, mira, el total de la recaptació té un sentit benèfic, se'n va tot cap allà. Pensa que potser doncs, amb 100 euros estem pagant la beca d'un nen d'una escola durant tot un any, i aleshores, doncs, bueno, doncs això és una mica el propòsit de GA21.
7: D'una escola de qualitat estem parlant, d'una cosa bé,
11: Sí, correcte, sobretot amb la Índia, és un país també molt complex, vull dir, hi ha la gran riquesa i la gran pobresa, no? I nosaltres una mica els projectes que tenim en marxa per allà és sobretot en zones rurals. El que també vull remarcar-te, vull dir que aquesta la participació desinteressada de l'Asil Massoud i el Hamad Diab i el Manel Ruiz, l'Asil fa poc, vull dir, fa un parell de mesos va guanyar un concurs de televisió espanyola d'àries d'òpera. És una gran cantant, és una cantant amb una projecció de futur com no t'ho puguis creure, o sigui, és increïble. Tots dos, tant ella com el Hamad, estan formats al Conservatori de Música del Liceu.
7: Per tant, estan trencant tots els límits, no? És això.
11: Sí, sí. Sí, sí, correcte.
7: Doncs,
11: bueno, mira,
7: esperem que sigui un èxit, que ompliu el Teatre Odeon, la sala gran, sí. Vull dir, i que,
11: exacte,
7: evidentment, perquè el fet s'ho val, aconseguir
11: pagar, sí, sí, per descomptar,
7: a nanos que sense aquestes beques, sense aquests diners, no arribarien a la universitat, perquè viuen en un país del tercer món, la cosa és que no tenen cap culpa, nosaltres naixem on ens toca. És això, Xavier Bajan, gràcies.
11: Correcte.
7: I fins una altra, adeu.
11: Només un comentari curt.
7: Va. Un comentari curt, va.
11: Sí, perdona, bueno, jo tinc una gran amistat amb dos, un que organitzen la música al Maresme, la clàssica és al Maresme, que és l'Anton Serra i la Clàudia Arimany, que són dos,
7: sí,
11: flautes travesseres,
7: sí,
11: no sé si els coneix,
7: sí, sí,
11: tenen referència.
7: L'Arimany, sí, sí.
11: La Clàudia Arimany i l'Anton Serra, pues una mica, bueno, pues també me'n donen a mi un cop de mà, segurament, a anar buscant coses i recursos en tot aquest tema.
7: D'acord.
11: Us agraeixo i sobretot us invito a tots a venir el diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Odeon. Gràcies per tot.
7: Gràcies.
11: Adéu. Adéu.

0: Nou episodi de música a l'Hora Maresme, com cada dimecres, amb en Sergi Ferrer, i avui ens parla de Txell Sust, una de les veus més reconegudes de la música del nostre territori.
1: Doncs sí, seguim per aquesta llarga carretera musical i parem ara a la capital, a Mataró, per parlar de jazz i de blues amb Txell Sust.

Meritxell Sust i Bela va néixer a Mataró l'any 1971 i va començar a cantar professionalment molt jove gràcies als seus avis paterns. La seva trajectòria no està lligada a un únic estil. Des dels primers anys es va moure entre el jazz, el blues, el swing, el funk i el pop. També es va formar al Taller de Músics de Barcelona, tot i que bona part del seu aprenentatge ha estat autodidacta.

El 1993 arriba una de les primeres etapes importants de la seva carrera. S'incorpora al trio del pianista August Terrats, un dels noms destacats del blues i el boogie-boogie a Catalunya. El repertori del trio es mou sobretot entre el blues, el swing i el jazz, estils en què la veu no es limita a reproduir una melodia exactament igual cada vegada. El fraseig, els accents i la manera d'entrar dins del ritme són fonamentals. Yeah.

A inicis dels 2000, però la seva carrera fa un gir cap al pop. Amb el grup Blue For You publica Happy World, una cançó que arriba al número 1 de vendes a Espanya durant 5 setmanes. I poc després participa a l'anunci de Nadal de Freixenet de 1999, compartint projecte amb artistes com Ketama, Montserrat Caballé i Carlos Núñez. Aquesta capacitat per saltar del jazz al pop també explica una altra part important de la seva trajectòria, el treball com a corista.

Per entendre Chelsos cal començar pel blues, i aquí podem fer una distinció fàcil. El blues no és només un tipus de cançó, sinó també una manera de construir les melodies i de jugar amb el ritme i la veu. Una de les seves característiques és el blues feeling, és a dir, cantar una mateixa frase amb petites variacions, retardant o avançant lleugerament algunes notes i jugant amb la intensitat. No és cantar fora de temps, sinó utilitzar el ritme amb més llibertat.

Això si som al swing. Quan parlem de swing, sovint pensem simplement en jazz ràpid, però el concepte és més concret. En lloc de dividir totes les notes de manera exactament igual, el ritme crea una sensació més elàstica, variant, com si algunes notes tinguessin més pes que les altres. I un altre dels seus referents és el boogie-boogie, especialment a través d'August Terrats. En aquest estil, el piano té habitualment un patró repetitiu molt rítmic a la mà esquerra, mentre la mà dreta desenvolupa figures més lliures. El resultat és una música molt basada en el moviment i en la pulsació.

si busquem referències per situar la veu de Chase Oost, podem pensar en cantants com Bonnie Raitt, Etta James o Aretha Franklin, sobretot per aquesta combinació de força vocal, blues i soul. Ara bé, Oost té una manera de cantar més vinculada al jazz i al swing que aquestes referències, amb un fraseig molt rítmic i una manera d'interpretar les melodies que deixa espai per jugar amb elles. És a dir, si haguéssim de buscar un punt de trobada, estaria entre el blues i el soul de les grans veus nord-americanes i la tradició jazzística que ha marcat bona part de la seva trajectòria. Anem a escoltar una de les referents que per mi s'hi sembla bastant, que és Bonnie Raitt.

0: Per això, si haguéssim de resumir el llenguatge de Chase Soust, probablement no hauríem de buscar un únic gènere. El seu punt de partida està en el blues, el jazz i el swing, però durant més de 30 anys ha anat incorporant recursos del funk i el pop. I aquesta experiència es nota sobretot quan canta. No importa tant quin estil tingui davant, sinó entendre quin paper ha de jugar la veu dins de la música. Fins una altra.
1: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
2: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres, i llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo, i vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant de banda la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia abans i tot d'entrar a la carrera, i llavors ho he anat compaginant bastant. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari, o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic, llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
1: Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
2: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
1: Clar.
2: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment, i també doncs, perquè al final és una cosa que m'agrada fer, i llavors no m'ho prenc ni com una feina ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
1: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
2: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final utilitzo una mica perquè és vocabulari amb el qual jo em sento còmode, i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Mm-hmm. I llavors també, fins i tot si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
1: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
2: La nit caníbal és el meu segon poemari, és això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I de fet hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I de fet el text inicial parla una mica de claustrofòbia, entès la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins els ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs el tipus de vida que tenim avui en dia sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avesat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues seguim sent pues, gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que a més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo no tenia la literatura. Disciplines artístiques als últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món se'n va a la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint-ho i m'ho miro. Llavors intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida, vull dir que diria metge, poeta, però també moltes altres coses, i sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraï moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres, i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs nosaltres finalitzem el programa d'avui. L'hem dedicat a parlar del mòbil, de l'addicció a les pantalles. També hem descobert quantes hores passem al dia enganxats al mòbil i si podríem viure 24 hores o no sense el telèfon mòbil. No sabem si 24 hores, potser sí que les sobreviuríem, però més dies ens costaria una mica més. En qualsevol cas, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i amb més històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda, adeu.
3: Hora Maresma, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Isabel Rodríguez.
1: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
2: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
0: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
3: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, pipiripiripi, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes. Així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
4: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
5: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns 1000 anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
6: Gràcies, Anna, un plaer.
5: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
6: Doncs sí, crec que l'Armumí i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
5: I d'on han sortit aquesta parella?
6: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellà Vell.

0: que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Hermomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
1: Totes elles... Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
0: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys la de l'Hermomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
2: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa, i l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra, que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
1: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
0: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
2: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
1: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
0: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
2: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
1: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
0: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arguila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
2: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'excaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus allà enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho en aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arriquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
0: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arguila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
1: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arguila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
0: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí, va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: De fet, a Malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys. Com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara, quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar, inquirir un escut, què és això?
3: Un escut quan no és oficial s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això, i llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això si vols puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal, o sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ara és un ajuntament, sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé, què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa, i igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari, i té les seves lleis i les seves normes, i de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permès d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen. Són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica, i entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies, que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans, per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la Cabra dels Cabrera.
1: Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons el escut oficial ve de gos, i per això tenim un llebrer en el escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això després la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori que els escuts municipals principals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un cos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que a l'escut surt el ca, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de gos.
1: Jo ja els he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró de Ràdio Sabadell i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa. Crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat, i és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin deuria ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser feien el mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes, eh? Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, eh? Com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, eh? el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, eh? De les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, eh? el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, eh? Parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti, eh? Perquè quan obriu el sí, perquè clar, quan obriu el cercador...
1: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho, busca escut municipal Sunyer, en Menya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? Ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no? Que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no? Com
1: sí, sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, eh? Vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I
3: però
1: és
3: bé,
1: legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, eh? Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí... Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no? Amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi dona un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, sí, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico, l'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit i té tres elements principals: un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat: el gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí en aquest cas, el cas de Calella. El gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la Llova, no? de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest K, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no? Aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys. Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no?, que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, per tant vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a Subirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del Sant Patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, però clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer, escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, tant que tinc a afegir.
1: Doncs
3: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més...
3: Molt...
1: Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen veïr. El veïr era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest veïr, i aquest, el veïr d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el veïr normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena, que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el veïr heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.
11: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit, i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
12: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
13: Sóc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla, i bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous, i bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
14: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis: Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí, i és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent, la festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies, algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
15: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
14: Com diu la Marta, cada setembre, pels vols de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer, i com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom: el carrer dels dibuixos.
16: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
14: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal, ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
17: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer, el meu pare junt amb el Joan Turó van ser els que van començar a iniciar tot això, i nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans i vam dir, bueno, donem una empenta a nosaltres, quants anys? Molts anys, potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, el que som el jovent, que ja no ho som tant.
14: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
17: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. I llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de les sardanes, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
14: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat, i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
17: Ha canviat, i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust, és. Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
14: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
17: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests coses es feien a la paret, es feien, de vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs era, no sé, Papallona, o era un cotxe, o era, saps, no s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era més, era una altra, la televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta, i sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps doncs, alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, el coses d'aquestes.
14: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell, però cada any pensen idees noves i diferents.
17: Els temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, vam fer el mar, sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes, i vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
14: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
17: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la Adela Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida, i ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i és surt boníssim cada any, i de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
14: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
17: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que evidentment es va cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres, i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
14: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
18: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
19: La xarxa de comunicació local.

0: Can Batlle comença a preparar el passatge del terror. Un any més, els joves de Can Batlle organitzen una de les activitats més terrorífiques de Palafolls durant la Castanyada, el passatge del terror. En aquesta ocasió, un total de 25 joves s'han unit per organitzar o actuar en aquest acte. Ahir dimarts, al local jove de Can Batlle van començar les reunions organitzatives. En Didac, en Jan i l'Astrid formen part de la comissió organitzativa d'aquest any. Escoltem-los.
1: Aquest any, el

0: que es faci el proper 30 d'octubre. La intenció és que hi hagi, com en anys anteriors, dos grups, l'infantil a la tarda i el de joves a la nit. I artistes palafollencs presents en el nou Museu Virtual del Maresme. El talent artístic jove de Palafolls també té presència en el nou Museu Virtual de la comarca. Dos artistes del municipi formen part del mapa Maresme Jove, una iniciativa del Consell Comarcal que acaba de renovar la seva imatge i que incorpora com a principal novetat una exposició virtual amb obres de joves creadors de la comarca. El projecte compta actualment amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys de disciplines molt diverses, com la música, la fotografia, la pintura, la il·lustració, l'art digital, la dansa, el teatre o el cinema. En el cas de Palafolls, dos joves artistes estan inclosos en aquest mapa comarcal que permet donar a conèixer el talent local i posar-lo en contacte amb ajuntaments, entitats, centres educatius i altres agents culturals. A més, la nova versió permet no només consultar qui són els artistes, on es troben, sinó també veure una selecció de les seves creacions a través del nou Museu Virtual. Les obres han estat cedides pels mateixos creadors i l'exposició està pensada com un espai viu que es podrà anar ampliant amb noves incorporacions. El mapa jove d'artistes es va posar en marxa fa 3 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de la comarca i facilitar que els municipis i les entitats puguin trobar artistes, talleristes i altres de proximitat. De moment és tot. Actualitzem informació d'aquí una hora als informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

La setmana que ve s'inicia la campanya de vacunació de la grip. El 5 d'octubre començarà la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid amb vacunes adaptades a les variants que circulen actualment. La vacunació es farà de manera progressiva. En una primera fase, a partir del 5 d'octubre, es prioritzarà la immunització a les residències, les persones majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 59 mesos i els professionals que treballen exposats al virus. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'estendrà a la resta de grups recomanats, com les persones amb patologies de risc i els majors de 60 anys. I des del 16 de novembre, la vacunació s'obrirà sense necessitat de cita prèvia. La campanya està prevista fins al 18 de desembre, tot i que les vacunes continuaran disponibles durant tota la temporada epidemiològica, aproximadament fins al mes de març. Les dades d'anys anteriors mostren que 3 de cada 100 persones acaben consultant l'atenció primària per aquestes infeccions, mentre que una de cada 1.000 necessita un ingrés hospitalari. Els

0: les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
1: Aquest any l'esplai es dividirà en 7 grups, els més petits, els llobatons, de primer i segon de primària, xiruques, de tercer i quart, llampecs de 5è i 6è, i els grups més grans, els xarxets, de primer i segon d'ESO, els marmotes, de tercer i quart, i els espurnes, de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudaran a monitors i monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim per poder ser monitor. El mateix dissabte 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares que explicarà el funcionament i aclarirà dubtes dels assistents. Aquest any, l'Esplai al Pas celebra el seu 33è aniversari. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Triem la millor música només per tu.
1: Èxits on?
0: Revolta a Ràdio Palafolls.
2: Ara per fi estem sols.

0: L'Esplai El Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de lleure palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran a aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, com explica Inés Méndez, monitora de l'Esplai El Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups. Els més petits, els llobatons de primer i segon de primària, xiruques de 3, de tercer i quart, els llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets de primer i segon d'ESO, els marmotes de tercer i quart i els espurnes de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i de premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudaran a monitors i monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim poder fer de monitor. El mateix dissabte 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares per explicar el funcionament i aclarir dubtes. Aquest any l'Esplai El Pas celebra el seu 33è aniversari. I Blanes reconeix 31 actuacions destacades de seguretat i emergències en la festa del patró de la

0: En la jornada d'ahir també es va reconèixer actuacions en les que els agents van intervenir per atendre persones ferides o en situació de risc, així com la localització d'un conductor que havia fugit després de provocar un accident greu. Durant la celebració també s'ha posat en valor l'evolució de la policia de proximitat i la posada en marxa de la unitat canina, que actualment compta amb 2 binomis. La festa dels patrons s'ha celebrat enguany al Passeig de Mar, ja que les obres de la plaça dels Dies Feiners han obligat a traslladar-hi el tradicional reconeixement dels agents i l'acte institucional posterior s'ha fet al Teatre de Blanes. Durant la jornada també s'han lliurat reconeixements a personal municipal i altres persones per la seva col·laboració amb els serveis de seguretat i protecció civil. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

La campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre amb dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 8 anys, les embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb risc patològic, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre fins al 18 de desembre. Els metges recomanen repetir les dosis anualment, atès que un 3% de la població acaba consultant a l'atenció primària per aquestes infeccions i un 0,1% requereix ingrés hospitalari. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'Esplai al Pas donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte, dia 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de Lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. L'alumnat es distribuirà en 7 grups d'edat, des de primer de primària fins a primer de batxillerat o cicles formatius, comptant amb el suport del grup de premonitors en el desenvolupament de les activitats. Durant la mateixa jornada inaugural es realitzarà la reunió informativa amb les famílies per exposar el funcionament del curs. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per el dijous 30 d'octubre i s'estructurarà en dues franges horàries diferenciades, oferint una sessió adaptada al públic infantil durant la tarda i un altre de caràcter més intens destinat als joves al vespre nit. Dos joves creadors de Palafolls han estat inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital del talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. La renovació del portal permet ara contemplar directament una selecció de les seves obres cedides per donar visibilitat al talent emergent de la comarca. La iniciativa busca facilitar que ajuntaments, entitats i centres educatius puguin trobar i contractar artistes de proximitat. L'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la Festa dels Patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional va servir per homenatjar 29 agents del cos, un membre d'altres forces de seguretat fora de servei i dos veïns que van intervenir en una situació de greu risc ciutadà. Entre els serveis premiats destaca el salvament d'un ciclista en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona desapareguda a França i l'arrest d'un conductor fugit després d'un accident greu. A causa de les obres de la plaça dels Dies Feiners, el reconeixement es va traslladar al Passeig de Mar i al Teatre de Blanes. I pel que fa al temps, darrer matí del setembre, amb un temps que comença amb sol, però amb el pas de les hores augmentarà la nuvolositat. Primera formada de núvols alts i cap al migdia per núvols mitjans que mig taparan el cel al sud del Maresme. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component variable entre el nord-oest i el sud-oest. Mar en estat de marejol amb una marcada mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran i aniran dels 17 als 21 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. La setmana que ve s'inicia la campanya de vacunació de la grip. El 5 d'octubre començarà la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid amb vacunes adaptades a les variants que circulen actualment. La vacunació es farà de manera progressiva. En una primera fase, a partir del 5 d'octubre, d'aquest proper dilluns, es prioritzarà la immunització a les residències, les persones majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 59 mesos i els professionals que treballen exposats al virus. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'estendrà a la resta dels grups recomanats, com les persones amb patologies de risc i els majors de 60 anys. I des del 16 de novembre, la vacunació s'obrirà sense necessitat de cita prèvia. La campanya està prevista fins al pròxim 18 de desembre, tot i que les vacunacions continuaran disponibles durant tota la temporada epidemiològica, aproximadament fins al mes de març. Les dades d'anys anteriors mostren que 3 de cada 100 persones acaben consultant l'atenció primària per aquestes infeccions, mentre que una de cada 1.000 necessita d'un ingrés hospitalari. Els metges recomanen a la població repetir la vacuna cada any, ja que aquesta evoluciona i s'adapta als virus de la grip i la Covid. L'Esplai El Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de lleure palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, com explica Inés Méndez, que és monitora de l'Esplai El Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups, els més petits, els llobatons de primer i segon de primària, els xiruques de 3 a 4, de tercer a quart de primària, els llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets de primer i segon d'ESO, marmotes de tercer i quart i els espurnes de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudarà a monitors i a monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim per poder fer de monitor. El mateix dissabte, dia 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares per explicar el funcionament i aclarir els dubtes que puguin sorgir. Aquest any, l'Esplai El Pas celebra el seu 33è aniversari. Seguim parlant de joves. Can Batlle comença a preparar el passatge del terror. Un any més, els joves de Can Batlle organitzen una de les activitats més terrorífiques a Palafolls durant la castanyada, el passatge del terror. En aquesta ocasió, un total de 25 joves s'han unit per organitzar o actuar en aquest acte. Ahir dimarts, al local jove de Can Batlle van començar les reunions organitzatives. En Didac, en Jan i l'Astrid formen part de la comissió organitzativa d'aquest any. Escoltem-los.
2: Aquest any el túnel del terror serà a Can Batlle el dia 30 d'octubre.
3: Us podreu apuntar a través d'un qüestionari.
4: M'he apuntat aquest any perquè és una cosa que volia fer fa temps i per gaudir i el poble que també gaudeixi.
3: Com a novetat, aquest any hem proposat una idea molt bona per al túnel del terror. Hem ampliat les sales i tenim un grup de joves bastant gran que està motivat en fer el túnel.
0: De nou, la proposta ha estat un èxit total, doncs. Des del local de joves comenten que, tot i que sempre és benvinguda l'ajuda, ja no es pot inscriure més gent en aquesta comissió del passatge del terror. Pel que fa a la celebració del passatge, està previst que es faci el proper 30 d'octubre. La intenció és que hi hagi dos grups, l'infantil a la tarda, i el de joves de cara al vespre nit. Artistes palafollencs presents al nou Museu Virtual del Maresme. El taller artístic jove de Palafolls també té presència en el nou Museu Virtual de la comarca. Dos artistes del municipi formen part del mapa Maresme Jove, una iniciativa del Consell Comarcal que acaba de renovar la seva imatge i que incorpora com a principal novetat una exposició virtual amb obres de joves creadors de la comarca. El projecte compta actualment amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys de disciplines molt diverses com la música, la fotografia, la pintura, la il·lustració, l'art digital, la dansa, el teatre o el cinema. En el cas de Palafolls, del nostre municipi en concret, dos joves artistes, estan inclosos en aquest mapa comarcal que permet donar a conèixer el talent local i posar-lo en contacte amb ajuntaments, entitats, centres educatius i altres agents culturals. A més, la nova versió permet no només consultar qui són aquests artistes i on es troben, sinó també veure una selecció de les seves creacions a través del nou Museu Virtual. Les obres han estat cedides pels mateixos creadors i l'exposició està pensada com un espai viu que es podrà anar ampliant amb noves incorporacions. El mapa de joves artistes Maresme Jove es va posar en marxa fa 3 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de la comarca i facilitar que els municipis i les entitats puguin trobar artistes i talleristes de proximitat. Els joves artistes que s'hi vulguin afegir ho poden anar fent, de fet, omplint el formulari que trobaran al mateix web del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme. I Blanes reconeix 31 actuacions destacades de seguretat i emergències a la festa del patró de la policia local. Blanes ha reconegut 31 actuacions destacades en matèria de seguretat i emergències durant la festa dels patrons de la policia local i protecció civil, celebrada ahir dimarts. L'acte ha servit per distingir 29 agents i comandaments de la policia local, així com un agent d'un altre cos policial que estava fora de servei i dues persones que, tot i no formar part dels cossos de seguretat o d'emergències, van contribuir a resoldre situacions de risc. Entre les actuacions reconegudes hi ha el salvament d'un ciclista que es trobava en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona que constava com a desapareguda a França, o diverses detencions relacionades amb robatoris i delictes contra la salut pública. En la jornada d'ahir també es va reconèixer actuacions en què els agents van intervenir per atendre a persones ferides o en situació de risc, així com la localització d'un conductor que havia fugit després de provocar un accident greu. Durant la celebració també s'ha posat en valor l'evolució de la policia de proximitat i la posada en marxa de la unitat canina, que actualment compta amb dos binomis. La festa dels patrons es va celebrar enguany al Passeig de Mar, ja que les obres de la plaça dels Dies Feiners han obligat a traslladar-hi el tradicional reconeixement dels agents i l'acte institucional posterior s'ha fet al Teatre del Municipi. Durant la jornada també s'han lliurat reconeixements a personal municipal i altres persones per la seva col·laboració amb els serveis de seguretat i també protecció civil.

És l'hora d'obrir l'arxiu de la web de Ràdio Palafolls, d'aquests propis informatius, per explicar-vos què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, 30 de setembre, però d'anys anteriors. De fet, el primer que farem és anar un any enrere, al 2025, per explicar-vos la notícia que llavors explicàvem des dels serveis informatius d'aquesta emissora, i és que detectaven un abocament il·legal d'aigües contaminades a Santa Susana. Un veí de Santa Susana va denunciar a la Unitat Regional de Medi Ambient, URMA, dels Mossos d'Esquadra, que una empresa del mateix municipi estava fent abocaments prop d'unes finques de conreu. Tot tal com havia explicat i havia publicat elcaso.cat, aquesta empresa estava duent a terme abocaments d'aigües residuals amb productes químics en uns terrenys particulars de la mateixa empresa. Aquests, però, estaven a tocar de camps d'agricultura ecològica. L'empresa investigada, concretament, es dedicava a la neteja de fosses sèptiques i també als desembussos de la comarca. Segons les investigacions, per evitar pagar les taxes que requereix llançar aquests productes als punts verds autoritzats, aprofitava aquest solar per llançar els residus. L'Agència Catalana de l'Aigua llavors sancionava l'empresa i fins i tot potser imputaven els responsables d'un delicte contra el medi ambient. En aquest cas, només es podria fer si es constatava un gran dany per culpa dels abocaments. Encara més enrere, parem al 2021 per explicar-vos que els nous casos setmanals de Covid-19 a Palafolls tornaven a caure a nivell previst de l'estiu. Palafolls havia registrat aquella última setmana un total de 2 casos nous de coronavirus detectats mitjançant test d'antígens o prova PCR. De fet, per trobar aquests 2 casos calia recular fins a dilluns de la setmana passada. Des de llavors, segons les dades, no se n'havia detectat cap. La xifra havia disminuït en 8 persones respecte a la setmana anterior i se situava a nivells del mes de juny, abans d'iniciar-se la cinquena onada de la Covid-19. La tendència també havia estat igual al municipi veí de Malgrat de Mar, on només s'havia registrat un nou cas positiu en els darrers 7 dies. A Tordera, en canvi, la situació havia estat la contrària i els nous positius havien passat d'un sol cas la setmana anterior als 8 de la última actualització. I 10 anys enrere, el 2016, el Palafolls aconseguia la primera victòria de la temporada contra el Guíxols. Parlem, doncs, d'esport. Va ser aquell dissabte amb el camp de futbol municipal des de l'Empordà i per 1-3. L'equip de José Cáceres va haver de remuntar un gol matiner del Guíxols. Al minut 2 els locals marcaven i se'ls posava tot de cara fins l'expulsió d'un dels seus jugadors al minut 34. Llavors el Palafolls va aconseguir imposar-se al camp i al marcador. Abans del descans, Amaya marcava l'empat dels palafollencs. A la represa, Sánchez, al 82, de partit, i Nil Victòria, al 85, van acabar de signar la primera victòria a la temporada del primer equip del Palafolls aquell any 2016. En les 3 primeres jornades havia tingut una victòria, un empat i una derrota. 4 punts el situaven a la part mitjana de la taula, com a 9è classificat, però empatat amb molts equips. De fet, la propera jornada estava citat perquè fes el cap de setmana jugar contra el Camprodon, que eren 8ens a la taula, amb els mateixos punts que l'equip del Palafolls. Amb una nova victòria dels locals, els nois entrenats en aquesta temporada per José Cáceres podria escalar posicions. És moment ara de consultar quina és la proposta cultural que us recomanem avui a l'informatiu.

0: L'encarregat de portar-nos aquesta proposta cultural des de fa uns dies és l'Albert Queiruga, que també des de fa uns dies porta el programa Palafolls en xarxa. Bon dia, Albert, què ens recomanes avui?
1: Hola, Jordi. Aquest diumenge arriba el moment de conèixer els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa», convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquest dia. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, i acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar les puntuacions.
0: De fet, avui es tanca la participació en aquest primer concurs fotogràfic que organitza la FIC i també l'Ajuntament, i el diumenge sortirem de dubtes amb aquest veredicte amb el jurat, que doncs comptarà també amb la presència dels assistents. Ho anirem seguint, òbviament, i el dilluns us ho explicarem des d'aquest informatiu. Gràcies, Albert. Nosaltres seguim amb l'informatiu.

0: Doncs aquesta és la sintonia que cada jornada ens indica que hem de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta nova jornada. Després de les alertes i les pluges d'ahir, què és el que ens espera? Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. De moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'altre extrem de la comarca, i a la resta del Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ara hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera, el que diem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, malgrat aquesta tarda, el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme. Amb vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda, girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà, demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per el temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui produir algun xàfec puntual. Novament, els dos extrems del Maresme, l'extrem del Maresme Nord i cap al sud. En qualsevol cas, seguim fenòmens puntuals i només a primeres hores del matí. Després, les clarianes aniran guanyant protagonisme amb unes temperatures que demà al migdia pugen una mica a conseqüència de l'ambient assolellat que tindrem. Els vents demà es reforçaran durant el matí de component nord, després aniran perdent intensitat. De cara a divendres, jornada que vindrà marcada per un temps variable en quant a nuvolositat, no esperem precipitacions, i pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació, doncs bé, avui de moment no hi ha precipitació prevista per dissabte, sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges, i diumenge en principi tampoc, tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.
0: Gràcies, Quim. Ho anirem seguint ben de prop.

0: per anar acabant, repassarem els principals titulars que ens deixa la jornada d'avui i que hem repassat en aquest informatiu. Dilluns que ve comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid. Aquesta campanya de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre en dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 80 anys, embarassades, infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb patologies de risc, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre i fins al 18 de desembre. L'Esplai El Pas de Palafolls donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat ja els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per el dijous 30 d'octubre. Dos joves creadors de Palafolls estan inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital de talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. I l'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la Festa dels Patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional es va fer ahir al Passeig de Mar per culpa de les obres de la plaça dels Dies Feiners i el teatre. Doncs això és tot. Més informació a les nostres xarxes socials i també al web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà puntuals a la cita. Gràcies per ser-hi. Fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat. Ajuntament de Palafolls.
1: Informació de servei.
2: El servei del Respir.
0: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
0: L'Ajuntament al teu servei.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
6: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
7: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
8: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
9: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
10: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
11: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
10: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
12: Avançar les eleccions no són bones notícies.
13: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
14: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
15: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
16: Èxits un rere l'altre.
17: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
18: You can't take my guilt away.
19: Senzillament som així i ens agrada.
20: I love it!
21: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
17: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
1: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
3: molt,
1: sempre.
3: Molt, escolta'm, contenta.
1: Què ens expliques avui, a veure?
3: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
1: Sí.
3: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
1: Ai, sí.
3: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
1: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
3: Doncs

0: que tiene esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84, una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí tenen les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, doncs mira, el 84.
0: Mare meva, sí, Déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa.
0: Ai, Como Pedro por su casa.
1: El Pedrito mira. Ruiz.
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: de nada.
1: Sí,
0: no m'acuerdo de
1: nada. Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como. És graciós, eh? És molt bo. Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon

0: ens explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, assumpte. Eh? Sí, sí,
1: sents les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé, no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, assumpte.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo el vaig conèixer molt. Era molt dur, eh?
0: Sí, sí,
1: molt
0: atent
1: i molt dur, eh? Molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio, explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia també. Turno de Oficio.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Apa, mare meva!
0: Però el brillo de luz de luna y el buen humor de media naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ya, Assumpta.
0: A veure, també
1: vaya que
0: és
1: sempre,
0: història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre.
1: Ho has vist,
0: És que és la vida...

0: 2006. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Ah, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y el nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecessor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: És molt forte, no?
1: És forte, eh? Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també.
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay,
0: ay. Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia, eh?
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens inventem, eh?
1: No ens inventem, està aquí, diu, escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, la penjarem.
0: Home, home.
1: Home, si us plau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, ai, no, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos,
1: sí,
0: el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven, i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot, eh?
1: Tot, al final, ja
0: I,
1: ho veus.
0: Bueno, ell es va suïcidar, el
1: sí,
0: Waldo
1: sí.
0: de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot.
1: Déu-n'hi-do. No,
0: però era
1: fort.
0: Un triomfador,
1: totalment.
0: Eh? Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí. Molt
0: doncs
1: bé,
0: la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm, no?
1: Ha
0: home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora,
1: ah, no passa
0: que
1: res.
0: També ens posa una, present una mica.
1: Una miqueta, però ja un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: eh?
0: I tant
1: escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé, hem
1: doncs
0: estat
1: mira,
0: aquí
1: hem
0: fins a l'any 87.
1: Tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més coses.
0: Si volen,
1: coses.
0: Sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Eh que sí? Doncs mira.
0: M'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens
0: molt
1: animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida, eh?
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques d'Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon, i el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, La migrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem, no, ja, perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant,
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella, perquè això és llarguíssim, eh?
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla, i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre, programa que es fes, hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem, i no sé, eren com molt rebeldes, no, tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però se'm anava a fer l'any 63,
0: Ah, 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí, jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat, el festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt, i a més, doncs, bé, jo, encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat,
1: no gens,
0: no has
1: no
0: passat pas desapercebuda, ja t'ho dic.
2: No,
0: jo,
2: no,
0: eh?
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons. Era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar, clar.
0: No et deixava cantar.
2: No, si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar, i a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, jo no tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que si, ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat. I no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quin, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podies explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos, de tant en tant, feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè... era més... era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra, que nosaltres si no cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte. Deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per quin pitu.
1: Quina veu més de veritat,
0: oh,
1: nena.
0: Quina com ha canviat tot.
1: És que és
2: no, ha canviat, no ha canviat la manera de fer les coses, però els cantants no han canviat. El que,
0: però aquestes
2: el que
0: cançons
2: té,
0: han quedat
2: que
0: de per vida. Aquestes
2: que
0: cançons...
2: I no les pot explotar.
1: No
2: les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom sembla que neixi ensenyat.
0: Sí.
2: I si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí, eh?
1: Mira, l'altre
2: sí, bueno,
1: dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, jo he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facindo Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Ah, sí, aquí està.
2: Saps? Yeah. Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm,
2: però això és que els enganxi algú que cregui en ells, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara avui en dia els cantants semblen
1: clínics,
2: usar i tirar.
0: Aquí està, aquí està.
1: Sí.
0: Operación Triunfo mateix, per
1: exemple. No sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: No, però la Lucrecia no sé, però hi ha gent de campanetes i ui, tots aquests que ara totes les revistes i tots els cacaus, i després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, havíem fet allò que dèiem doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar, és que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so també.
2: Sí,
1: jo trobo que ha perdut.
0: Home, déu-n'hi-do,
1: la qualitat
0: que hi havia, eh?
1: La qualitat, perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc de
0: vinil
1: a 30 cèntims, i em vaig parar com un respecte,
0: cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va, la gente los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos, y nosotros los cogemos y los vendemos a travesera.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Sí,
1: tinc com,
2: però,
1: bueno...
2: no meus.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbara Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció del Frank Sinatra,
1: sí,
2: i tota una col·lecció del Tony Bennett, i escolta, i tinc un
1: Michael Jackson té tots els vinils, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia disc de veritat que valien la pena, eh? Però molt,
2: sí,
1: molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: Diu, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs... Sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival,
2: sí,
0: d'Eurovisió, ja,
2: sí,
0: portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Està fa tant gràcia que quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
2: Un
0: blau, no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: És que el veig colorejat sempre.
0: Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Podria ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. Estava compost per uns canutillos, no?, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, cada collaret.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, atenció,
0: vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
1: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant. Tu,
2: allò, va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors sí. Era molt impressionant.
0: Hi havia en aquell any hi van participar artistes com per exemple Lulu del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és perquè tampoc no.
1: Les revistes de los dentistes que quan
2: no, no li vull fer publicitat,
1: veus? No.
2: D'aquestes revistes sí. Que si no es claven amb la gent, i llavors
0: no
2: posaven i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Que alegre, sí, que
2: sí. I llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh,
2: cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, que burros.
2: I escolta, ara...
1: Que burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burro?
0: Per favor.
1: I a part que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sí, molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, pues no la treguis.
2: Jo veig aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem perquè canviem tots.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que
1: hi ha.
2: Hi ha
1: molt mala
0: idea. La mala fe aquesta, hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella, sí, que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar,
2: estava ella amb un barret i tot, i de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti drap i coses d'aquestes.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
0: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: El tiempo pasado
1: fue
2: mejor. Jo perquè no sé qui són, no els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot,
0: i
2: moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No,
0: és que ha canviat.
2: No m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
0: sí.
2: Un festival de sonats,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: Festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està, aquí està.
2: No
0: aquí està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara premia el show, premia el show a la cançó.
2: Sí,
0: sí, no es
2: busca. Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la paga i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan alt.
1: Però és que jo no sé què tenia...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: Jo no sé què els hi va fer,
1: però potser és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: una plataforma.
2: Avui dia l'espectacle està, no, està
0: molt castigat,
2: molt
0: malament, està castigat,
2: i si continuen matxacant-lo d'aquesta manera encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent, no viu només el que dona la cara.
1: Clar,
2: a darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
0: Home,
2: hi ha músics, hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: 21. Té un 21.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada, sí, que et deixa tremolant.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o el meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots?
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... Com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah,
1: Alberto.
0: No, que fa imitacions.
1: El Dani Rovira, sí. Alberto.
2: No, que estava de jurat a Tocar a Me Suena.
0: A Tocar a Me Suena.
2: Ah,
0: sí. Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre, que és boníssim. Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs escolta, una butaca val 34 euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A rap estira cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: No, clar, escolta, hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot.
0: Mm.
2: Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on.
0: Clar, perquè és
1: perquè,
0: que en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius,
1: no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, i està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
0: sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però de totes maneres hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè escolta, jo gent que es baralla, gent
1: que...
2: Ui,
1: tot el dia, aquesta
2: un
1: tarda
2: senyor, un, que, meu, quan, per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai
2: una paraulota,
1: i sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra,
1: i sempre deien que lo important no era posar-te amb les persones sinó fer imitacions, o sigui, el que parlava ell,
2: si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un ajaparut, que si l'altre és tartamut,
0: no es ven,
2: que si l'altre ja no fan gràcies.
1: No.
0: I a més, aquests programes, tot està manyat, tot és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Hi ha un guió està ple, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
1: Sí,
2: no,
1: sí,
2: res,
1: sí,
2: tampoc
1: sí,
2: m'interessen.
1: Sí.
2: Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan... Que jo també ho comprenc,
1: escolta.
2: Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i et dius, ai, i t'endinyen la pel·lícula al principi... mitja hora.
1: Mitja hora,
2: i tot
1: sí.
2: un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan, sí. quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Vale. Sí, sí, sí, sí.
2: Però jo, per això, això és una posició que jo comprenc. Són, són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però clar, jo també, allò que dèiem del, del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't
2: igualment,
0: molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre, adéu.

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi han coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, i que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui,
2: Sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse què significa?
2: Afrohouse és música electrònica però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser? O què?
2: Totalment, de fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, he treballat dos cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble perquè aprens molt i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies també, clar, perquè ets coreògrafa també i directora també de ball. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més. Si és que està a la última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res. Que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no?
2: Sí.
1: Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons. Doncs
1: pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, doncs pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Què dius, Toni? Que estic preparant el projecte.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
3: Què dius, Toni? Que estic preparant el projecte Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la carta.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Jo havia vist per aquí el Jorge de los Sultanes i no sé on està. No hi és el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí? Que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè bona, ja volen... La xarxa, televisions locals.
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo quina caixa, és una caixa ben grossa. Això és
1: important, és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació, bueno, que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja freixenet aquí. Sí. Bueno... Qui és?
1: La burbuja presidenta.
6: Sos el tapón codornido, el más vivo.
1: Jorge de los Sultanes, pero qué mariquita que va.
6: Pero qué haces, Tony, qué haces, qué es una charcha. Me estaba vuelvo loco. Una charcha no es esa que se pone a cuatro patas en una casa, una charcha.
1: Pero vas todo dorado.
6: De burbuja freshené, Tony.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Tony, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo va la canción?
6: La canción va, agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro, a ver.
6: Porque una locura voy a cometer, voy a meter a la Charo en esa caja y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la pluma?

0: com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
1: La Vega,
0: Vega, Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Clar, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Sí, sí. Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja t'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega. M'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
2: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
0: Ja no m'ho preparat el noi que ve?
1: No. Oh,
0: si tinc com anat a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, ai, ai, ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me, doncs, sortir a la vostra finestra.
3: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
3: Gràcies, com sempre, Toni Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
4: Mòrica, qui és? Mòrica, tu.
5: El racó de Toni Rovira.
4: Marica, ja, ja. Marica,
6: hola a todos, soy Ricky García de Yotele. Os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estáis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: no sabes quién me amó, no me miras.
1: Porque cuando me miras es agua la boca. Calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

La campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre amb dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 8 anys, les embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb risc patològic, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre fins al 18 de desembre. Els metges recomanen repetir les dosis anualment, atès que un 3% de la població acaba consultant a l'atenció primària per aquestes infeccions i un 0,1% requereix ingrés hospitalari. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

L'Esplai al Pas donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte, dia 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de Lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. L'alumnat es distribuirà en 7 grups d'edat, des de primer de primària fins a primer de batxillerat o cicles formatius, comptant amb el suport del grup de premonitors en el desenvolupament de les activitats. Durant la mateixa jornada inaugural es realitzarà la reunió informativa amb les famílies per exposar el funcionament del curs. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per el dijous 30 d'octubre i s'estructurarà en dues franges horàries diferenciades, oferint una sessió adaptada públic infantil durant la tarda i una altra de caràcter més intens destinada als joves al vespre nit. Dos joves creadors de Palafolls han estat inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital del talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre

0: i dos veïns que van intervenir en una situació de greu risc ciutadà. Entre els serveis premiats destaca el salvament d'un ciclista en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona desapareguda a França i l'arrest d'un conductor fugit després d'un accident greu. A causa de les obres de la plaça dels Dies Feiners, el reconeixement es va traslladar al Passeig de Mar i al Teatre de Blanes. I pel que fa al temps, darrer matí del setembre, amb un temps que comença amb sol, però amb el pas de les hores augmentarà la nuvolositat. Primera formada de núvols alts i cap al migdia per núvols mitjans que mig taparan el cel al sud del Maresme. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component variable entre el nord-oest i el sud-oest. Mar en estat de marejol amb una marcada mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran i aniran dels 17 als 21 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. La setmana que ve s'inicia la campanya de vacunació de la grip. El 5 d'octubre començarà la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid amb vacunes adaptades a les variants que circulen actualment. La vacunació es farà de manera progressiva. En una primera fase, a partir del 5 d'octubre d'aquest proper dilluns, es prioritzarà la immunització a les residències, les persones majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 59 mesos i els professionals que treballen exposats al virus. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'estendrà a la resta dels grups recomanats, com les persones amb patologies de risc i els majors de 60 anys. I des del 16 de novembre, la vacunació s'obrirà sense necessitat de cita prèvia. La campanya està prevista fins al pròxim 18 de desembre, tot i que les vacunacions continuaran disponibles durant tota la temporada epidemiològica, aproximadament fins al mes de març. Les dades d'anys anteriors mostren que 3 de cada 100 persones acaben consultant l'atenció primària per aquestes infeccions, mentre que una de cada 1.000 necessita d'un ingrés hospitalari. Els metges recomanen a la població repetir la vacuna cada any, ja que aquesta evoluciona i s'adapta als virus de la grip i la Covid. L'Esplai El Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de lleure palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, com explica Inés Méndez, que és monitora de l'Esplai El Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups, els més petits, els llobatons de primer i segon de primària, els xiruques de 3 a 4, de tercer a quart de primària, els llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets de primer i segon d'ESO, marmotes de tercer i quart i els espurnes de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudarà a monitors i a monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim per poder fer de monitor. El mateix dissabte, dia 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares per explicar el funcionament i aclarir els dubtes que puguin sorgir. Aquest any, l'Esplai El Pas celebra el seu 33è aniversari. Seguim parlant de joves. Can Batlle comença a preparar el passatge del terror. Un any més, els joves de Can Batlle organitzen una de les activitats més terrorífiques a Palafolls durant la castanyada, el passatge del terror. En aquesta ocasió, un total de 25 joves s'han unit per organitzar o actuar en aquest acte. Ahir dimarts, al local jove de Can Batlle van començar les reunions organitzatives. En Didac, en Jan i l'Astrid formen part de la comissió organitzativa d'aquest any. Escoltem-los.
2: Aquest any el túnel del terror serà a Can Batlle el dia 30 d'octubre.
3: Us podreu apuntar a través d'un qüestionari.
4: M'he apuntat.

0: Per aquest any, perquè és una cosa que volia fer fa temps i per gaudir i el poble que també gaudeixi.
1: Com a novetat, aquest any hem proposat una idea molt bona per al túnel del terror. Hem ampliat les sales i tenim un grup de joves bastant gran que està motivat en fer el túnel.
2: De nou, la proposta ha estat un èxit total, doncs. Des del local de joves comenten que, tot i que sempre és benvinguda l'ajuda, ja no es pot inscriure més gent en aquesta comissió del passatge del terror. Pel que fa a la celebració del passatge, està previst que es faci el proper 30 d'octubre. La intenció és que hi hagi dos grups, l'infantil i a la tarda el de joves, l'infantil a la tarda, perdó, i el de joves de cara al vespre nit. Artistes palafollencs presents al nou Museu Virtual del Maresme. El taller artístic jove de Palafolls també té presència en el nou Museu Virtual de la comarca. Dos artistes del municipi formen part del mapa Maresme Jove, una iniciativa del Consell Comarcal que acaba de renovar la seva imatge i que incorpora com a principal novetat una exposició virtual amb obres de joves creadors de la comarca. El projecte compta actualment amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys de disciplines molt diverses com la música, la fotografia, la pintura, la il·lustració, l'art digital, la dansa, el teatre o el cinema. En el cas de Palafolls, del nostre municipi en concret, dos joves artistes, estan inclosos en aquest mapa comarcal que permet donar a conèixer el talent local i posar-lo en contacte amb ajuntaments, entitats, centres educatius i altres agents culturals. A més, la nova versió permet no només consultar qui són aquests artistes i on es troben, sinó també veure una selecció de les seves creacions a través del nou Museu Virtual. Les obres han estat cedides pels mateixos creadors i l'exposició està pensada com un espai viu que es podrà anar ampliant amb noves incorporacions. El mapa de joves artistes Maresme Jove es va posar en marxa fa 3 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de la comarca i facilitar que els municipis i les entitats puguin trobar artistes i talleristes de proximitat. Els joves artistes que s'hi vulguin afegir ho poden anar fent, de fet, omplint el formulari que trobaran al mateix web del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme. I Blanes reconeix 31 actuacions destacades de seguretat i emergències a la festa del patró de la policia local. Blanes ha reconegut 31 actuacions destacades en matèria de seguretat i emergències durant la festa dels patrons de la policia local i protecció civil, celebrada ahir dimarts. L'acte ha servit per distingir 29 agents i comandaments de la policia local, així com un agent d'un altre cos policial que estava fora de servei i dues persones que, tot i no formar part dels cossos de seguretat o d'emergències, van contribuir a resoldre situacions de risc. Entre les actuacions reconegudes hi ha el salvament d'un ciclista que es trobava en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona que constava com a desapareguda a França o diverses detencions relacionades amb robatoris i delictes contra la salut pública. A la jornada d'ahir també es va reconèixer actuacions en què els agents van intervenir per atendre a persones ferides o en situació de risc, així com la localització d'un conductor que havia fugit després de provocar un accident greu. Durant la celebració també s'ha posat en valor l'evolució de la policia de proximitat i la posada en marxa de la unitat canina, que actualment compta amb dos binomis. La festa dels patrons es va celebrar enguany al Passeig de Mar, ja que les obres de la plaça dels Dies Feiners han obligat a traslladar-hi el tradicional reconeixement dels agents i l'acte institucional posterior s'ha fet al Teatre del Municipi. Durant la jornada també s'han lliurat reconeixements a personal municipal i altres persones per la seva col·laboració amb els serveis de seguretat i també protecció civil.

És l'hora d'obrir l'arxiu de la web de Ràdio Palafolls d'aquests propis informatius per explicar-vos què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, 30 de setembre, però d'anys anteriors. De fet, el primer que farem és anar un any enrere, al 2025, per explicar-vos la notícia que llavors explicàvem des dels serveis informatius d'aquesta emissora, i és que detectaven un abocament il·legal d'aigües contaminades a Santa Susana. Un veí de Santa Susana va denunciar a la Unitat Regional de Medi Ambient, URMA, dels Mossos d'Esquadra, que una empresa del mateix municipi estava fent abocaments prop d'unes finques de conreu. Tot tal com havia explicat i havia publicat elcaso.cat, aquesta empresa estava duent a terme abocaments d'aigües residuals amb productes químics en uns terrenys particulars de la mateixa empresa. Aquests, però, estaven a tocar de camps d'agricultura ecològica. L'empresa investigada, concretament, es dedicava a la neteja de fosses sèptiques i també als desembussos de la comarca. Segons les investigacions, per evitar pagar les taxes que requereix llançar aquests productes als punts verds autoritzats, aprofitava aquest solar per llançar els residus. L'Agència Catalana de l'Aigua llavors sancionava l'empresa i fins i tot potser imputaven els responsables d'un delicte contra el medi ambient. En aquest cas, només es podria fer si es constatava un gran dany per culpa dels abocaments. Encara més enrere, parem al 2021 per explicar-vos que els nous casos setmanals de Covid-19 a Palafolls tornaven a caure a nivell previst de l'estiu. Palafolls havia registrat aquella última setmana un total de 2 casos nous de coronavirus detectats mitjançant test d'antígens o prova PCR. De fet, per trobar aquests 2 casos calia recular fins a dilluns de la setmana passada. Des de llavors, segons les dades, no se n'havia detectat cap. La xifra havia disminuït en 8 persones respecte a la setmana anterior i se situava a nivells del mes de juny, abans d'iniciar-se la cinquena onada de la Covid-19. La tendència també havia estat igual al municipi veí de Malgrat de Mar, on només s'havia registrat un nou cas positiu en els darrers 7 dies. A Tordera, en canvi, la situació havia estat la contrària i els nous positius havien passat d'un sol cas la setmana anterior als 8 de la última actualització. I 10 anys enrere, el 2016, el Palafolls aconseguia la primera victòria de la temporada contra el Guíxols. Parlem, doncs, d'esport. Va ser aquell dissabte amb el camp de futbol municipal des de l'Empordà i per 1-3. L'equip de José Cáceres va haver de remuntar un gol matiner del Guíxols. Al minut 2 els locals marcaven i se'ls posava tot de cara fins l'expulsió d'un dels seus jugadors al minut 34. Llavors el Palafolls va aconseguir imposar-se al camp i al marcador. Abans del descans, Amaya marcava l'empat dels palafollencs. A la represa, Sánchez, al 82, de partit, i Nil Victòria, al 85, van acabar de signar la primera victòria a la temporada del primer equip del Palafolls aquell any 2016. En les 3 primeres jornades havia tingut una victòria, un empat i una derrota. 4 punts els situaven a la part mitjana de la taula. Com a novè classificat, però ha empatat amb molts equips. De fet, la propera jornada estava citat perquè fes el cap de setmana jugar contra el Camprodon, que eren 8ens a la taula, amb els mateixos punts que l'equip del Palafolls. Amb una nova victòria dels locals, els nois entrenats en aquesta temporada per José Cáceres podria escalar posicions. És moment ara de consultar quina és la proposta cultural que us recomanem avui a l'informatiu.

0: L'encarregat de portar-nos aquesta proposta cultural des de fa uns dies és l'Albert Queiruga, que també des de fa uns dies porta el programa Palafolls en xarxa. Bon dia, Albert, què ens recomanes avui?
1: Hola, Jordi. Aquest diumenge arriba el moment de conèixer els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament, sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa», convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, i acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar les puntuacions.
0: De fet, avui es tanca la participació en aquest primer concurs fotogràfic que organitza la FIC i també l'Ajuntament, i el diumenge sortirem de dubtes amb aquest veredicte amb el jurat, que doncs comptarà també amb la presència dels assistents. Ho anirem seguint, òbviament, i el dilluns us ho explicarem des d'aquest informatiu. Gràcies, Albert. Nosaltres seguim amb l'informatiu.

0: Doncs aquesta és la sintonia que cada jornada ens indica que hem de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta nova jornada. Després de les alertes i les pluges d'ahir, què és el que ens espera? Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. De moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'altre extrem de la comarca, i a la resta del Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ara hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera el que diem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, malgrat aquesta tarda, el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme, amb vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda, girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà, demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per el temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui produir algun xàfec puntual. Novament, els dos extrems del Maresme, l'extrem del Maresme Nord i cap al sud. En qualsevol cas, seríem fenòmens puntuals i només a primeres hores del matí. Després, les clarianes aniran guanyant protagonisme amb unes temperatures que demà al migdia pugen una mica a conseqüència de l'ambient assolellat que tindrem. Els vents demà es reforçaran durant el matí de component nord, després aniran perdent intensitat. De cara a divendres, jornada que vindrà marcada per un temps variable en quant a nuvolositat, no esperem precipitacions, i pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació, doncs bé, avui de moment no hi ha precipitació prevista per dissabte, sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges, i diumenge en principi tampoc, tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.
0: Gràcies, Quim. Ho anirem seguint ben de prop.

0: per anar acabant, repassarem els principals titulars que ens deixa la jornada d'avui i que hem repassat en aquest informatiu. Dilluns que ve comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid. Aquesta campanya de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre en dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 80 anys, embarassades, infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb patologies de risc, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre i fins al 18 de desembre. L'Esplai al Pas de Palafolls donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat ja els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per al dijous 30 d'octubre. Dos joves creadors de Palafolls estan inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital de talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. I l'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la festa dels patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional es va fer ahir al Passeig de Mar per culpa de les obres de la plaça dels Dies Feiners i el teatre. Doncs això és tot. Més informació a les nostres xarxes socials i també al web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà puntuals a la cita. Gràcies per ser-hi. Fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda al Palafolls en xarxa a Ràdio Palafolls. Avui és dimecres 30 de setembre i, com cada dia, un cop acabats els informatius, arriba l'agenda cultural de la zona, perquè no us perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui parlarem de sardanes. Tenim al programa la visita de Joan i la Montserrat de l'organització de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, que ens explicaran què ens espera aquest cap de setmana, i el segon bloc, on cada dimecres, la llibreria amb propostes de lectura de la mà d'en Xavi Sitjà, i al final, com sempre, sortejarem un llibre. Però si ja ens seguiu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: Comencem amb Palafolls, que té l'agenda plena. Demà, dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, es tanca la Setmana de la Gent Gran amb la lectura del manifest i una caminada fins al Molí d'en Puigverd. També hi haurà l'homenatge a les parelles que celebren 50 anys de casats i un concert de Colar Palatiolo al Casal d'Avis. El divendres 2 d'octubre, a l'església parroquial de Sant Genís, a les 9 del vespre, arriba el tercer i últim concert del cicle Clàssica Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Les entrades es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, repetirem, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert. Sí, queden localitats. I diumenge a les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major, organitzat per la FIC, sota el lema Captura l'essència de la nostra festa. I ja mirant cap al cap de setmana següent, el castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Als matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i, les tardes de dissabte i diumenge, visites teatralitzades. Totes són gratuïtes, però cal reservar, i les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Tota informació a palafolls.cat. Anem fins a Malgrat de Mar. Demà, dijous 1 d'octubre, l'Ajuntament celebra també el Dia Internacional de la Gent Gran, amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor, amb la gran pantalla. Unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme, que properament us informarem de les sessions d'octubre. Aquest cap de setmana, el 52è Aplec de la Sardana, dissabte a les 6 de la tarda hi ha la revetlla al Parc de Can Campassol, amb la Cobla Ciutat de Granollers, i diumenge l'Aplec comença a les 11 del matí al mateix parc, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Però d'això després en parlarem amb els organitzadors. Divendres 9 d'octubre, a 9:45 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. Continuem la ruta per Santa Susana, on encara podeu gaudir de l'Octoberfest, que s'allargarà fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Just abans, divendres 9, arrenca el Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la fira Salut Arte. Baixem una mica fins a Pineda de Mar, que viu la Setmana de la Gent Gran fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i domino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb la ruta de 8 km, els 3 masos i les 2 ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Per als més menuts, divendres 2 d'octubre, de 6:45 a 7:15 de la tarda, la biblioteca Manuel Serra i Moret proposa Juguem, una activitat per descobrir els jocs de taula a partir de 5 anys i amb els infants acompanyats. Cal inscripció prèvia i les places són limitades. Diumenge a la tarda, a les 7, el Centre Cultural i Recreatiu inaugura la temporada amb Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Un drama familiar sobre la culpa i la responsabilitat que es podrà veure també els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. Girem pàgina fins a Tordera. Avui mateix, a 6:45 de la tarda, a la biblioteca hi ha una conferència sobre les sardanes de Pau Casals, en el 150è aniversari del seu naixement. L'ofereix el musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada, Albert Fontella Ramonet, dins dels actes dels 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. Dissabte, el Parc de la Mollera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i, aquest any, botifarrada popular. L'entrada és gratuïta. Diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Claver, Carles Sanz, l'ex Tricicle, presenta Per fi me'n vaig, una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà Carles quan vagi dels escenaris. L'entrada anticipada costa 20 euros i a 16 d'octubre, també al Claver, Pau Roca portarà Les coses excepcionals a les 8 del vespre. Passem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà havaneres amb ronc cremat, hi haurà música llatina i jazz, i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I ja pensant en el 17 d'octubre, dia del Blanes Urban Fest, encara esteu a temps d'inscriure-us al concurs de grafit i muralisme fins al 6 d'octubre, a l'àrea de joventut. I acabem a Calella, que dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, projecta el curtmetratge Diaris Estrets, dels germans Sergi i Joan Ferrer, un rockumentary que retrata el dia a dia d'una banda de rock de la vila, entre assajos i concerts. Fins aquí l'agenda cultural d'avui dimecres i continuem amb el programa. Al Palafolls en xarxa d'avui parlem de sardanes. Aquest cap de setmana, Malgrat de Mar viu el 52è aplec de la sardana amb revetlla dissabte i una jornada completa diumenge, amb tres cobles i moltes sardanes. Per explicar-nos-ho, avui tenim els estudis en Joan i la Montserrat de l'organització de la Barretina de Malgrat de Mar. Joan i Montserrat, molt bona tarda, benvinguts.
4: Què tal, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Abans de res, sempre fem la pregunta de com esteu, que, com va l'organització i quina, com respira aquest cap de setmana, com ho tenim?
4: De moment el tenim bastant, bueno, controlat, podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel, com he dit abans.
2: Arribeu al 52è aplec, que es diu aviat. Com us sentiu a pocs dies? Com ha anat la preparació?
5: Bé. Ha anat, de moment, molt bé. És el que estava dient ella. A nosaltres no tenim cap problema, ho tenim tot preparat.
4: Sí.
5: Les cobles, les sardanes, ho tenim tot. Ara, amb aquest d'aquí dalt no s'hi pot. I a lo millor gira el vent i ens fot una xornada d'aigua que no vegi, saps?
4: Sí, perquè a vegades ens hem trobat, i no seria el primer any que hem hagut de suspendre l'aplec, perquè malauradament no tenim pavelló per poder, en cas de mal temps, de poder anar a un altre indret. Tot i que sí que hem tingut una oferta d'un hotel que s'ha d'agrair moltíssim el fet de que ens ho hagi cedit les seves instal·lacions per poder fer almenys la revetlla de l'aplec i l'aplec el dia al matí, perquè la tarda sí que no hi cabríem, però clar, no sé si pot ser viable o no el fet de que la tarda no tenim cap indret en cas de mal temps, i això és un problema. Això hem d'anar, com aquell qui diu, dia a dia, mirant el cel contínuament i improvisant. Tot i que ho tenim tot lligat, perquè tot està lligat, cobles, sardanes i tot, el que no podem lligar és precisament això, el temps, i és el que més ens preocupa en aquest moment.
2: I que també són moltes cobles de molts músics, que es fa
4: correcte,
2: molt difícil reprogramar, posposar, és una cosa gairebé
4: impossible trobar el mateixos músics, bueno, músics cobles per un altre dia, per una altra data, és molt, molt difícil, tenint en compte que les sardanes es programen d'un any per l'altre, com aquell que diu, nosaltres ja estem, ja tenim fet l'aplec de l'any que ve amb cobles, no amb les sardanes. Amb les cobles ja estan, com aquell que diu, mig empareulades, per no dir del tot. Llavors és molt difícil de trobar una data que vagi bé a tots, a nosaltres i amb ells. Llavors, no sé, esperem que no ho sé.
2: Que no és per posar una xerrada, no. Que el ponem bé la setmana següent.
4: No és això. No és
2: prou
4: això.
2: Més complicat.
4: Exacte, bastant més complicat.
2: Les cobles d'aquest any, a veure si ho dic bé, Ciutat de Granollers, Ciutat de Girona, Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Mm-hmm. Per què aquestes cobles? Hi ha alguna actuació que destacaríeu d'aquest cap de setmana?
4: A destacar, a la Revetlla de l'Aplec tenim la plantada de diables, de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa, l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé, la gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot. Per cert, també va venir Palafolls, no sé si aquest any venen o no, perquè això és la colla de diables que ho porta, i la gent les hi va agradar molt, perquè ells se van poder exhibir fent una petita demostració de lo que és el ball d'ells, i la gent també ho va gaudir-ho molt.
5: I van ballar sardanes.
4: I van ballar l'última sardana, la van ballar tots les bestietes.
5: Mira,
4: tot el bestiari.
2: Afegint-se, eh?
4: Va estar molt bé, perquè al final també és cultura, vull dir, estem parlant de cultura nostra.
2: Doncs precisament us anava a preguntar com, en general, com veieu la salut de la sardana avui? Si veieu que hi ha un relleu generacional?
4: Aquest és el problema. El relleu no hi és.
2: No el veieu, eh?
4: No el veiem, però en canvi el que sí que podem dir, doncs, nosaltres almenys des d'aquí, des de les ballades que hem fet a l'estiu i tot, que hi ha gent. Que hi ha gent, i aquest any precisament hi ha hagut gent bastant més jove que
5: sí.
4: O sigui, rotllanes que normalment no hi eren i en canvi hi són, vol dir que saben ballar sardanes i que a més hi són, i que són joves. El que passa que la mitjana de que balla precisament a la plaça és gent gran. Aquest sí que és el problema. Si vols veure més gent jove has d'anar a concursos, perquè qui sap ballar sardanes el que fa, doncs, és caps de setmana concursos i arreu de Catalunya i tota la història. Però sí que hauria d'haver-hi un relleu, és veritat, però és que la feina és trobar-lo. Això em sembla que ho estem dient ell i jo fa anys que estem dient, no, aquest, si trobem algú, si trobem, però és que no hi ha ningú que es vulgui hipotecar, per dir-ho mal dit.
5: També és complicat, eh?
4: És complicat, sí.
5: No deixa de ser complicat, eh? Estar en una junta com aquesta, que durant tot l'any fa coses, és complicat, i que surtin bé encara és més complicat.
4: Tot i que no ens queixem de la Junta, perquè en som 12. Ojo, sí. Que no som dos o tres, no, en som 12, sí, sí. Nosaltres, som 12, molta gent.
5: 12 a treballar.
4: Sí, però clar, hi ha d'haver-hi algú que vagi davant i que vagi, sí. I la que ho tens, a veure, la que tens feta la roda, ja està tot, ja ho tens per la mà. El primer any potser és el pitjor, que no saps de què va, que reps hòsties per totes bandes, però després no, després ja és un...
5: Ja està, ja
4: ho tens per la mà, ja és un...
2: Ens parleu precisament d'una miqueta de l'entitat, de la Barretina, perquè organitzar un aplec d'aquestes dimensions no ha de ser poca cosa.
5: Nosaltres, l'entitat és la Barretina. Nosaltres som agrupació sardanista malgratenca La Barretina.
2: Perfecte.
5: Vale? Sí. Ho dic perquè la gent no es pensi...
4: Que som la Barretina.
5: Que som la Barretina. No som la Barretina.
2: Ah, parlem de coses diferents.
5: És un altre tema.
4: Nosaltres, la nostra entitat, va néixer com a secció de la Barretina Vermella.
2: Ah, molt bé.
4: I llavors, al cap d'uns anys, doncs, amb les noves normatives i tot, doncs el que es va fer va ser fer-nos entitat pròpia, i ara som agrupació sardanista malgratenca La Barretina.
2: Molt bé.
4: Però no deixem de ser que hàgim sortit de la Barretina Vermella, i d'aquí a l'any 28, o sigui d'aquí 2 anys, farem 100 anys.
2: 100 anys, eh?
4: 100 anys que va néixer com a secció, sí, no com a entitat, sinó com a secció, l'agrupació sardanista.
2: Ah, i la barretina vermella va encara,
4: encara més
2: enrere.
4: Sí, la barretina encara és més...
5: Sí, són més de 125.
4: Sí.
2: Parlant, reprenent una mica el tema del relleu generacional, què diríeu a algú que no ha ballat mai una sardana però que aquest cap de setmana es pregunta si s'ha d'apropar o no?
4: Oh, i tant, que vingui. D'entrada que s'ho miri, perquè a vegades es pensen que és molt fàcil i el que s'hi posen diuen, ui, ara ja m'aperdo. Però és mirar-s'ho. I és que no és només, la sardana no és només ballar, és l'ambient que hi ha perquè a veure si hem de buscar una plec, què és? Una trobada d'amics, doncs és això, una trobada, et trobes amb amics, amb persones que fa molt de temps que no has vist, que ballin o que no ballin, hi ha persona que ballarà totes les sardanes i hi ha alguna que estarà mirant-s'ho tot el rato, perquè una sardana no necessàriament t'ha d'agradar per ballar, te pot agradar per escoltar-la, te pot agradar per ballar-la, te pot agradar per contar-la, te pot agradar per moltes coses, per la música, hi ha qui només escolta el so de la tenora o del tible o del que sigui. Vale, tot això, cadascú té una cosa que li agrada diferent d'una altra, per tant, és un ambient que s'ha de viure i que no poden dir no m'agrada si no l'han viscut. S'ha de viure i s'ha de provar.
5: Sí.
2: Com a mínim, per una primera vegada que vagin d'oients, com a mínim mirar, i ja quan vulguin participar, endavant. Sí. Convidem només a mirar i a participar a tot.
4: Sí, això ens passa moltes vegades a l'estiu, quan hi ha gent turista, gent de fora, que veu i que te s'aposa, i pensant-se que seguirà, i a l'hora de la veritat veus que no pot, pobre, però que ho intenta. Això és el que s'ha de fer, mirar-ho i...
2: A més que hi ha uns protocols, hi ha unes normes, no?
4: Correcte.
2: Pots entrar de qualsevol manera.
4: No, això no, però i tampoc el primer dia amb un dia tampoc se'ls hi pot ensenyar tot. Vull dir, la que te vagin seguint ja és molt, però és això, l'ambient del món de la sardana s'ha de viure per poder valorar, per dir-ho d'alguna manera, i llavors potser el valorarien d'una altra manera.
2: I s'ensenya?
4: Sí, tant. Però els cursos d'ensenyament de sardanes no els fem ara, els fem abans de l'estiu, sí, pel mes de maig, i els acabem, com aquell qui diu, a la que comencem ja a fer les ballades d'estiu. O sigui, ho tenim tot una mica així lligat durant tot l'any.
2: Hi ha uns cursos llavors,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, fem uns cursos per gent adulta, i si hi ha petits, també per petits.
2: Tenim que anar llavors algú?
4: No, aquesta,
2: cosa, eh?
4: Tenim, a veure, aquest any sí que ens hem trobat que hi ha un mitja dotzena de nanos petitons que se posen a la rotllana, i llavors, pues, bueno, ja que s'hi posen, pues, els vas ensenyant, però el curs de petits no en tenim, perquè el vàrem mirar de fer i no vàrem tenir gent. Si tenim gent, el fem, llavors busquem un monitor i tota la història. Si no tenim gent, ja no el fem.
2: Aprofitem, ja que estem fent aquesta crida, que la gent vingui aquest cap de setmana i que la gent participi en el món de la sardana en general, fem una miqueta d'agenda quan comença la revetlla per començar.
5: El dissabte.
2: Dissabte?
5: Dissabte. El que passa és que no sabem encara on ho farem, perquè si plou, en principi li agafem la paraula al propietari de l'hotel. Bueno, podem dir l'hotel, no?
4: Sí,
5: l'hotel Papi, que ens deixa traurà totes les taules del bar, que és molt gran i tal, i allà faríem la ballada del dissabte,
4: si plou,
5: que comença a les 6 de la tarda amb la Cobla Ciutat de Granollers, que ens tocaran 9 sardanes.
2: En cas que no plogui, seria
5: a Can Campassol.
2: Can Campassol.
5: Sí, com sempre.
2: Molt bé. I el dia següent, diumenge?
5: Diumenge, sí. Al matí també seria Can Campassol. Si plogués, també seria l'hotel Papi. Però esperem que no plogui.
4: Sí.
5: I fer una gran ballada, que és... Amb les sardanes que hi ha, es pot fer una gran ballada.
2: Perfecte.
5: Es pot disfrutar moltíssim.
2: I
4: la tarda és el plat fort. El plat fort és la tarda, que ja són les tres cobles. Comença, bueno, la juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat, i l'última acabarà a la ciutat de Girona. I aquí hi tenim una estrena. Una estrena, en Joan?
5: Sí. Una estrena del tible de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que, bueno, va ser ell que li feia molta il·lusió estrenar una sardana a Malgrat. Nosaltres no li vam demanar.
4: No.
5: Això també és veritat. Però nosaltres esperem demanar sardanes pel 2028.
4: Sí.
5: Fins al 2028 no demanarem sardanes. i ell mateix va dir que li feia molta il·lusió estrenar la sardana aquesta a Malgrat.
4: I tenim aquesta estrena i llavors tenim, bueno, el programa està fet, pensat per ballar, per ballar
5: i
4: per suar
5: més,
4: una mica.
5: I a més diu, a la sardana tindrà per nom quan sigui l'hora. Jo li vaig dir, i això què vol dir? I em va contestar, bueno, diumenge a Sant Cugat, em va contestar que ja m'ho explicarà, que ja ens ho explicarà què vol dir això quan sigui l'hora, perquè no sabem què vol dir quan sigui l'hora.
4: No.
5: Va, ens ha fet una cosa,
2: però no és el títol de la
5: sardana. Sí, és el nom de la sardana.
4: Ah, vale, vale, vale. De la sardana,
5: però cap on te va, què
4: cap
5: vol dir
4: va, sí.
5: No sé.
2: Això ja queda.
5: I li vaig dir, què vol dir? Us ho explicaré el dia que la toqui, que l'estrenem. I dic, bueno, pues vale, vale.
4: I acabem...
5: En total hi han 45 sardanes.
2: 45 sardanes, eh?
5: Entre dissabte i diumenge.
2: Estem aquí amb el programa a la mà, tenim no només les cobles, sinó que tenim els músics i tenim el repertori, gairebé,
5: sí, sí,
2: eh?
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. 45 sardanes, que el que li agrada ballar pot anar a dormir tranquil·lament.
4: Sí, sí, pla.
5: I cansat, eh?
4: Pla. Ben pla.
2: Ben pla.
4: I acabem amb la sardana que és nostra, que és Malgrat Ciutat Pubilla, perquè aquest any commemorem 25 anys d'aquest Ciutat Pubilla. Vàrem commemorar-ho el mes d'abril, però clar, vàrem dir que la pleca l'havíem d'acabar amb la sardana nostra, de casa nostra, i que ens la vam fer expressament per aquesta diada, que és Malgrat Ciutat Pubilla, d'en Pep Busquets. Jo crec que el repertori, pel qui li agradi ballar, disfrutarà molt. Disfrutarà molt. I esperem de... Només hi ha el problema, el temps.
2: Bueno, en principi que no té per què passar...
4: No, en principi no, però clar, també hem de tindre en compte que aquestes dates també és una mica complicades, perquè ja després de l'estiu sempre hi ha els... Entres a la tardor, ja és un altre canvi de temps, ja... Però, bueno, però... Mentre no plogui, en tindrem més que suficient.
5: Sí, sí. Pots venir, tu també.
2: Exacte.
5: Sí. T'ensenyarem a ballar sardanes.
2: Que bé. Faria falta que m'ensenyessis, sí. Per última crida, dissabte a les 6 de la tarda, tot comença a Can Campassol. En principi,
4: i esperem que pugui ser, a les 6 de la tarda a Can Campassol.
2: Que si arriben a Can Campassol i no veuen res, cap a l'hotel.
5: Cap a l'hotel Papi. Sí.
4: Cap a l'hotel Papi.
2: Molt bé, doncs Joan i Montserrat, moltíssimes gràcies per venir.
4: A vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Èxits un rere l'altre.
7: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
6: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
7: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: Arriba dimecres, ja sabeu qui ens coneix que tenim la secció de la llibreria. Avui tenim a Xavi Sitja. Molt bona tarda, com estàs?
1: Hola, què hi ha?
0: Què ens portes aquesta setmana?
1: Doncs mira, quatre noves propostes que sense pensar-ho, veig ara que són molt variades. De fet, crec que agradarà molt als nostres oients. Començarem, si et sembla, per Un matrimoni en alta mar, de la Sophie Helmnist, editada per Salamandra. De fet, el títol ho desvetlla gairebé tot. Es tracta d'una història basada en fets reals que va tenir lloc a l'estiu del 73 i ben bé al mig de l'oceà Pacífic. La parella protagonista decideix vendre la seva casa, deixar les seves feines i invertir-ho tot en construir un veler per viatjar fins a Nova Zelanda. De fet, tot va molt bé, fins que enmig de l'oceà una balena ferida els dona un cop, enfonsen aquest veler i quedaran a la deriva amb una petita embarcació inflable, amb molt poques provisions, i bé, doncs estaran a la deriva gairebé durant 4 mesos. Recordem que està basada en fets reals i bé, com podeu deduir, es tracta d'una història, d'una odissea de supervivència en moments doncs molt durs, i que bé, doncs que va tirar endavant gràcies a, podríem dir, a l'amor que es tenia en aquesta parella i a l'obsessió per intentar sobreviure. Ja està a les llibreries, una novel·la que no arriba a les 300 pàgines, però que crec que bé, doncs, tot i estar basada en fets reals, és una novel·la que crec que enganxarà molts dels nostres oients.
0: D'aquestes novel·les que agafes i no pots llegir en diverses vegades, sinó que ho has de fer tot d'alhora, eh?
1: Sí, és una d'aquestes que enganxen i vas passant pàgina rere pàgina per descobrir, doncs, a veure com acabarà tota aquesta història.
0: Novel·la relativament curteta, què més tenim?
1: Doncs mira, continuarem amb La llave misteriosa, de l'Àlex Andoril, editada també per Salamandra. Estem davant de, podríem dir, la típica història d'assassinats en una casa amb convidats. En aquest cas, una família de 6 membres i, com dèiem, una mort. El més pur estil Agatha Christie, doncs amb una herència pel mig, un negoci familiar i molts secrets amagats. Podríem dir que d'aquesta novel·la el punt fort en són els personatges, de tots i cada un d'aquestes 6 personatges que integren aquesta novel·la, i sobretot de la parella de detectius, la Julia i en Sid. Ella és supervivent d'un accident i ha quedat marcada per sempre. Ho descobrirem al llarg de la novel·la què li passa a la Júlia. I l'altra, doncs, a la seva parella, un ex-policia, doncs que l'ajudarà a intentar descobrir què ha passat en aquesta casa. Com dèiem, un cap de setmana tancats en aquesta mansió enmig dels boscos suecs per descobrir quin és el culpable. Una novel·la que quan l'aneu llegint veureu que té un molt bon fer i que dius, ostres, un autor debutant, com pot ser que hagi escrit aquesta novel·la? Doncs perquè no es tracta d'un autor debutant. De fet, rere aquest pseudònim, Àlex Andoril, hi ha un altre pseudònim que es tracta, Lars Kepler. És un matrimoni que us sonarà perquè té ja 12 novel·les publicades amb un mateix protagonista, amb en Jona Lima. I bé, són una parella, un matrimoni, supervendes de Suècia, amb més de 30 milions d'exemplars venuts. Una novel·la, com dèiem, que ens presenta aquests dos nous protagonistes i que segur que tindrà, doncs, continuació.
0: Perfecte. Anem a una tercera proposta?
1: Ens n'anem cap al Preu de néixer, editada per Proa i de la Laura Agost. Aquí podem parlar d'una novel·la distòpica, o potser no tant. Es tracta d'una novel·la de 200 pàgines, on la Laura ens planteja el següent. Per néixer algú ha de morir algú altre. En un futur llunyà, o potser no tant, la superpoblació mundial fa, doncs, que hagi de passar això. En el moment en què algú mor, tens permís, doncs, perquè neixi algú altre. Què passa? Coneixerem, doncs, en Teo, en Kim, en Rai i la Lisa. Doncs què passa? Que està embarassada i no té ningú que faci aquest relleu per quan neixi la seva criatura. Què passarà? Quina decisió prendran? Doncs ho heu de descobrir llegint aquesta novel·la, però sí que us dic que és una novel·la que planteja molts dubtes i moltes preguntes en aquest futur on potser la superpoblació mundial, doncs, potser no serà una història tan fictícia.
0: La premissa de no hi cabem.
1: Correcte. Sí, doncs aquí la teniu exposada en aquest llibre. I acabarem, doncs, amb No te fies d'ellos, editada per HarperCollins, i es tracta de la nova novel·la de Manuel Río San Martín, l'autor d'aquelles sèries de Compañeros, de Médico de Família, guionista, i autor de La huella del mal, entre d'altres, que va arribar fa l'any passat a les pantalles cinematogràfiques. Doncs aquí coneixerem la història de la Irene, una restauradora del Museu del Prado, que rep l'encàrrec de verificar la possible autenticitat, no?, d'un quadre de Goya Bé, doncs que no es coneixia. I després, per una altra banda, coneixerem a la Lola, que és una inspectora de policia, que haurà de descobrir què hi ha darrere la mort d'una superestrella del pop abans de començar la seva gira mundial, precisament a Madrid. Aquests dos casos, aparentment sense cap connexió, destaparan una xarxa de conspiracions, manipulacions i bé, doncs, secrets a altes esferes, i podríem dir, doncs, que es tracta d'un thriller superentretingut d'aquests que tant enganxa i que tant agrada als nostres oients, amb un toc conspiranoic, i bé, doncs, que crec que farà les delícies de molts dels nostres oients.
0: Anava a dir que és una, no sé com es desenvolupa, però que com a premissa és una cosa brutal, com a idea.
1: Sí, sí, la història que hi ha darrere de tots aquests i diversos casos, successos que hi ha hagut al llarg de la història, de que hi hagi darrere una corporació, doncs, que ho controla tot, ja ho veureu, com dèiem, amb una trama d'aquestes dels conspiranoics que tant agrada.
0: Anem, Xavi, al concurs, si et sembla.
1: Doncs sí, mira, avui regalarem de l'editorial Suma la tercera novel·la de Jorge Laguna, i es tracta de La sangre de la malvasía, una novel·la amb tints històrics ambientada a Lanzarote l'any 1700, i bé, doncs, quan estan atravessant la seva pitjor sequia, a més s'hauran d'enfrontar a una sèrie de secrets i a un assassinat. Arriba a la vila un emissari del rei amb notícies que poden canviar, doncs, la manera de viure de tots aquests habitants de l'illa de Lanzarote. Què passarà? Aquest emissari mor, i l'alcalde i la seva filla intentaran esbrinar qui ha estat el culpable, qui és l'assassí, i per què aquestes notícies que portava, doncs, podrien afectar aquesta població. Com us deia, una novel·la amb tints històrics que algun dels nostres oients s'endurà gratuïtament amb aquest concurs de Ràdio Palafolls.
0: També una miqueta de Agatha Christie, no?
1: Sí, bueno, estan a l'illa de Lanzarote, i com dèiem, hauran d'esbrinar què hi ha passat, qui és l'assassí i per què.
0: Molt bé, doncs aquí teniu totes les recomanacions d'aquesta setmana. Recordeu que per participar podeu contestar a l'story d'Instagram o directament enviar un missatge per endur-vos la novel·la que estem sortejant. Fins aquí la llibreria d'avui. Xavi Sitjà, molt bona tarda, moltes gràcies.
1: Ens veiem la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I fins aquí el programa Palafolls en xarxa d'avui, últim programa de setembre, i ens tornem a escoltar demà. Ja sabeu, després de l'informatiu de la una. Moltes gràcies per escoltar-nos, i a reveure.

0: Can Batlle comença a preparar el passatge del terror. Un any més, els joves de Can Batlle organitzen una de les activitats més terrorífiques de Palafolls durant la Castanyada, el passatge del terror. En aquesta ocasió, un total de 25 joves s'han unit per organitzar o actuar en aquest acte. Ahir dimarts, al local jove de Can Batlle van començar les reunions organitzatives. En Didac, en Jan i l'Astrid formen part de la comissió organitzativa d'aquest any. Escoltem-los.
1: Aquest any, el túnel del terror serà a Can Batlle el dia 30 d'octubre.
2: Us podreu apuntar a través d'un qüestionari.
3: M'he apuntat aquest any perquè és una cosa que volia fer fa temps i per gaudir i el poble que també gaudeixi.
4: Com a novetat, aquest any hem proposat una idea molt bona per al túnel del terror. Hem ampliat les sales i tenim un grup de joves bastant gran que està motivat en fer el túnel.
0: De nou, la proposta ha estat un èxit total. Des del local joves de Can Batlle comenten que, tot i que sempre és benvinguda l'ajuda, ja no es pot inscriure més gent en aquesta comissió del passatge del terror. Pel que fa a la celebració d'aquest passatge, està previst que es faci el proper 30 d'octubre. La intenció és que hi hagi, com en anys anteriors, dos grups, l'infantil a la tarda i el de joves a la nit. I artistes palafollencs presents en el nou Museu Virtual del Maresme. El talent artístic jove de Palafolls també té presència en el nou Museu Virtual de la comarca. Dos artistes del municipi formen part del mapa Maresme Jove, una iniciativa del Consell Comarcal que acaba de renovar la seva imatge i que incorpora com a principal novetat una exposició virtual amb obres de joves creadors de la comarca. El projecte compta actualment amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys de disciplines molt diverses, com la música, la fotografia, la pintura, la il·lustració, l'art digital, la dansa, el teatre o el cinema. En el cas de Palafolls, dos joves artistes estan inclosos en aquest mapa comarcal que permet donar a conèixer el talent local i posar-lo en contacte amb ajuntaments, entitats, centres educatius i altres agents culturals. A més, la nova versió permet no només consultar qui són els artistes, on es troben, sinó també veure una selecció de les seves creacions a través del nou Museu Virtual. Les obres han estat cedides pels mateixos creadors i l'exposició està pensada com un espai viu que es podrà anar ampliant amb noves incorporacions. El mapa jove d'artistes es va posar en marxa fa 3 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de la comarca i facilitar que els municipis i les entitats puguin trobar artistes, talleristes i altres de proximitat. De moment és tot. Actualitzem informació d'aquí una hora als informatius de Ràdio Palafolls.
5: Més informació a radiopalafolls.cat.

pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, el camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avançala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines, ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu.
0: No, perquè és el tema seriós.
1: Bueno, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat.
1: Bueno, alguna però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: Me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè pensem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: És que t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà, i abans de tot potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema.
0: Ah, bueno,
1: i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema.
0: Bé.
1: Vale? Ja està, llavors faig
0: preparar. Van a bé la partida?

0: Sí. Va ser un one shot, però van a
1: dir. Molt bé.
0: Llavors vas preparar tot un document sobre l'accés a Tardo Romà, més o menys per ambientar-la, i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
1: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
0: Bueno, però ja em queda per un altre.
1: Exacte.
0: En fi, que avui parlarem de l'accèssit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'accèssit de la Roma del segle III, el 5è després de la nostra era, fins i tot podríem arribar al 6è, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són més com el limes romà, aquell ampli,
1: que és fluid, no?
0: Fluid, sí, exacte, sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació. O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit, abandonant les clàssiques legions marianes, és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
1: Hòstia.
0: Un visigot, per cert, són dos gots.
1: Vale. Més una persona així, està molt bé, perquè això és el que volem.
0: Això és el nivell, aquest és el nivell, vale? A partir d'aquí ja el que vingui.
1: Sí.
0: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
1: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'Imperi Romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'Imperi Romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin Imperi Romà pensem quan pensem en l'Imperi Romà?
0: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Uh-huh. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà, anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà,
1: que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'Alt Imperi, no? Els segles tercer, quart, cinquè, inclús sisè, com has avançat abans, pensem molt en que l'Imperi Romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'Imperi Romà, no? Uh-huh. L'exèrcit serà un exemple d'això, o serà una excepció?
0: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Uh-huh. I jo mateix durant molt de temps pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions, i això va fer caure l'imperi.
1: Acabes de resumir la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident en dues frases?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
0: Però que et serveixen per... No només per l'Imperi Romà d'Occident, et serveix per...
1: En general, no?
0: És comodín, quasi, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Sí. Estaràs d'acord amb
1: no
0: mi?
1: Només, no només imperis.
0: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat, no? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
1: En quin sentit ho comentes, això?
0: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra com Ucrània o l'Iran pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
1: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets, i de pintar miniatures, que això sempre...
0: Avui juguem al risc.
1: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
0: No, Warhammer, o... més aviat.
1: Exacte. No farem una partida de rol.
0: No.
1: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale, ja ho has anat fent les primeres preguntes, però quan parlem de això, no, de tardoromans, no, l'imperi tardà, no, el baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
0: Vale, com dèiem, parlem dels segles 3er, 5er i en alguns casos 6er de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
1: Sí, sí,
0: l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
1: Totalment.
0: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no... Jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
1: Mm-hmm.
0: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia república, de república imperi, no? De principat al... bueno, que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern i així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
1: Vale, perfecte. O sigui, és la restes, no? Una
0: sí,
1: que...
0: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual, va tenir un imperi molt gran, va mm-hmm. perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
1: Una miqueta de rastre.
0: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és etern, no? No ho sabem.
1: No ho sabem. Tampoc...
0: No farem història ficció.
1: Exacte, no farem història ficció sobre això.
0: No tenim cap bola de vidre aquí.
1: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
0: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils, o civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les regions.
1: És preciós. La notícia de Dignitatum és xulíssim.
0: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
1: Van fent diferents actualitzacions.
0: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
1: A l'imperi romà i tant. Sí.
0: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
1: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
0: Hi ha una dels escuts...
1: És que és preciós.
0: Que és superxula.
1: És xuli... Bueno, és un document que és molt visual, no? I, mm-hmm. i sempre ajuda. Quines altres fonts?
0: Saps què em recorda?
1: Aquest recorda.
0: Perdona'm. A les guies que feien pels soldats americans, no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
1: Ah, que no s'equivoquessin, no?
0: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què... I tenien allà amb el dibuix del paio.
1: Sí,
0: porta dos fletxes.
1: És que és un sergent, no?
0: Le saluda a usted. Pues això, em recordo una mica, és com per a que no te pierdas.
1: Sí. Bueno, és que això és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
0: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, i el Corpus Juris Civilis del 528 al 539. Això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
1: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens acostaràs tu.
0: Ja que vaig dirigir una partida de rol.
1: Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un meló, melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
0: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit i ho va convertir de facto en una forma d'escalar socialment, perquè tu entraves com un reclutilla i podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber. S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptaven amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
1: El que ens sona a tots.
0: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes, però el tinent comanda una miqueta més, però seria en aquest punt, no?, que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit, els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat.
1: Perdona que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, el programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
0: Bueno, jo segueixo
1: Endavant, sisplau.
0: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del, del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Risus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música, música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No, es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War en algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I, ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que
1: eren molt diferents. Sí, d'on estan les legionàries? Que és esto de comitatenses? No, no, no m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Clar. Bueno, mis legions. En fi.
0: És un,
1: no, no,
0: és
1: no
0: un
1: vaig jugar molt, perquè jo ja quan va sortir l'Attila jo ja havia abandonat els Total War gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir que heu fet i ja aquí ja
0: pos el Rome 2 i l'Attila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs de, del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa, ja els hi posis,
1: pues, no? Ja els jugaré.
0: Va, quan diguis temps.
1: Exacte. No?
0: Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardoromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes. Aquí hi ha una tendència clau, vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies, vale? A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: El segle segon,
1: Sí, vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres els incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir, no és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una regió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electoral ràpid, no? No has complit el promesa?
0: Fora, no?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces: els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es traduix per limitadito, sinó per fronterers. Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecta.
1: Però ja hem marcat el límit, limitant-hi.
0: Wow. Avui estic... Ja has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: Els limitanei concentraven la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitanei i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, duches, ducs.
0: Una altra paraula que ens sona.
1: Exacte. No? De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí.
1: Duche, que és general, no?, en llatí, de cada regió o praeposti limitis.
0: Prefereixo dutxa.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província, és a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests dutxes.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, ja estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà i ho explica molt bé en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem, mira, en una resposta dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes d'elit per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, dos dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé, per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Bueno, ui, hauria
0: hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie Roma.
1: Avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades... divines.
0: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que han ballit una mica malament.
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí,
1: perfecte. Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin. Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens unes unitats ja que es puguin moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que ja en època del Principat en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí a poc anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
1: És que és tot, no? Un procés, i és un procés lògic, i no hi ha, aquí no hi ha cap recordàvem estar... No, si és que és més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els limitani com a milícies, també, que exercicien un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era el que sé... No, que és la Guàrdia Civil.
0: Bueno, però, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises als comitatens, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de dignitat un recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Cataphracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per qui vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els Cataphracti.
1: No? I els Clivanari, que era cavalleria cuirassada, també.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme. Els feudetari, no?
1: Ah, exacte. Feudalisme i federació, també.
0: Uh-huh.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular.
0: Ja, perquè un moment que vam dir, bueno, és que...
1: No mirant els números, endavant. Saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: I una, un got, una copa, una gerra.
0: Uau, i et queda una vaixella fantàstica, no?
1: Ne, avui anem. Vaixelles com una armada, no? També de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els Limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, Limitanei, exèrcits més fraccionats, potser, no?, i dividits per tota la Limes, no?, per
1: el que fa els Limitanei, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primari i secundari. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els Limitanei si
0: és
1: estan veritat, en un riu
0: veritat,
1: o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
0: És veritat, no sé, és que no sé ni per què pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí, sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com Limitanei, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, vull dir, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Què s'hi passa amb els rius? No?
1: Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé, fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els Limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor el Limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolars, ja que ha esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes Limitanei no en tenim cap pista, les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses, masses.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias s'incloia les forces navals i, basant-se en la Notitia Dignitatum, un va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, era, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. Uh-huh. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, uh-huh, creada per Dioclecia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part. Uh-huh. A Bucina, un altre exemple, la Cohors Tercera Britonum estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la notícia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en 2 o 3 jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria sí, entre 300 i 450.000 estaria, vale, que ja és una xifra.
0: No, no, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir, equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Vale? Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat.
0: Mm-hmm.
1: Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla que torna a estar de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italians en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és molt important.
1: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecten plaques de cera i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per clatí.
0: Molt bé, ja tenim el casc.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: La cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale. I per la lòrica esquamata o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivanari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no?
1: Sí.
0: Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència a l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari és la que porta, no?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, la de l'Astèrix i Obélix, la Gladiator.
1: És superxula, però...
0: va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de Mayas és molt millor...
0: Mm-hmm. Més difícil de
1: fet,
0: fabricar.
1: És la millor, però és molt cara, i llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant... Bé.
0: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: És com, són com escames posades, yeah, aguantades amb tires, allò... Bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava més, estava
0: malament, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. era pesada, de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem d'aquest causa una ferida superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell. Però bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo les anelles.
0: Sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota, vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Uh-huh. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea.
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré, potser algun dia quan tingui temps me la faig.
0: En fas una, clar.
1: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir-te, sense especialitzar. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinaulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinaulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusqui i romà. Bàsicament fan quelque cosa similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusqui i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada? Espasa.
0: Espata, sí.
1: Sí, vale, jo vaig...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, la llança, vale? Que era una javelina, la lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, agafar unes dues mans
1: i endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dotar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tagalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la,
0: perquè hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts, i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva, per això la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé, Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem al proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Continguts en xarxa.
5: Ràdio 107.7 FM.

La campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre amb dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 8 anys, les embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb risc patològic, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre fins al 18 de desembre. Els metges recomanen repetir les dosis anualment, atès que un 3% de la població acaba consultant a l'atenció primària per aquestes infeccions i un 0,1% requereix ingrés hospitalari. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

L'Esplai al Pas donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte, dia 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de Lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. L'alumnat es distribuirà en 7 grups d'edat, des de primer de primària fins a primer de batxillerat o cicles formatius, comptant amb el suport del grup de premonitors en el desenvolupament de les activitats. Durant la mateixa jornada inaugural es realitzarà la reunió informativa amb les famílies per exposar el funcionament del curs. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per el dijous 30 d'octubre i s'estructurarà en dues franges horàries diferenciades, oferint una sessió adaptada al públic infantil durant la tarda i una altra de caràcter més intens destinada als joves al vespre nit. Dos joves creadors de Palafolls han estat inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital del talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. La renovació del portal permet ara contemplar directament una selecció de les seves obres cedides per donar visibilitat al talent emergent de la comarca. La iniciativa busca facilitar que ajuntaments, entitats i centres educatius puguin trobar i contractar artistes de proximitat. L'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la Festa dels Patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional va servir per homenatjar 29 agents del cos, un membre d'altres forces de seguretat fora de servei i dos veïns que van intervenir en una situació de greu risc ciutadà. Entre els serveis premiats destaca el salvament d'un ciclista en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona desapareguda a França i l'arrest d'un conductor fugit després d'un accident greu. A causa de les obres de la plaça dels Dies Feiners, el reconeixement es va traslladar al Passeig de Mar i al Teatre de Blanes. I pel que fa al temps, darrer matí del setembre, amb un temps que comença amb sol, però

0: la campanya de vacunació de la grip. El 5 d'octubre començarà la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid amb vacunes adaptades a les variants que circulen actualment. La vacunació es farà de manera progressiva. En una primera fase, a partir del 5 d'octubre d'aquest proper dilluns, es prioritzarà la immunització a les residències, les persones majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 59 mesos i els professionals que treballen exposats al virus. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'estendrà a la resta dels grups recomanats, com les persones amb patologies de risc i els majors de 60 anys. I des del 16 de novembre, la vacunació s'obrirà sense necessitat de cita prèvia. La campanya està prevista fins al pròxim 18 de desembre, tot i que les vacunacions continuaran disponibles durant tota la temporada epidemiològica, aproximadament fins al mes de març. Les dades d'anys anteriors mostren que 3 de cada 100 persones acaben consultant l'atenció primària per aquestes infeccions, mentre que una de cada 1.000 necessita d'un ingrés hospitalari. Els metges recomanen a la població repetir la vacuna cada any, ja que aquesta evoluciona i s'adapta als virus de la grip i la Covid. L'Esplai El Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de lleure palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, com explica Inés Méndez, que és monitora de l'Esplai El Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups, els més petits, els llobatons de primer i segon de primària, els xiruques de 3 a 4, de tercer a quart de primària, els llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets de primer i segon d'ESO, marmotes de tercer i quart i els espurnes de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudarà a monitors i a monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim per poder fer de monitor. El mateix dissabte, dia 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares per explicar el funcionament i aclarir els dubtes que puguin sorgir. Aquest any, l'Esplai El Pas celebra el seu 33è aniversari. Seguim parlant de joves. Can Batlle comença a preparar el passatge del terror. Un any més, els joves de Can Batlle organitzen una de les activitats més terrorífiques a Palafolls durant la castanyada, el passatge del terror. En aquesta ocasió, un total de 25 joves s'han unit per organitzar o actuar en aquest acte. Ahir dimarts, al local jove de Can Batlle van començar les reunions organitzatives. En Didac, en Jan i l'Astrid formen part de la comissió organitzativa d'aquest any. Escoltem-los.
2: Aquest any el túnel del terror serà a Can Batlle el dia 30 d'octubre.
3: Us podreu apuntar a través d'un qüestionari.
4: M'he apuntat aquest any perquè és una cosa que volia fer fa temps i per gaudir i el poble que també gaudeixi.
3: Com a novetat, aquest any hem proposat una idea molt bona per al túnel del terror. Hem ampliat les sales i tenim un grup de joves bastant gran que està motivat en fer el túnel.
0: De nou, la proposta ha estat un èxit total, doncs. Des del local de joves comenten que, tot i que sempre és benvinguda l'ajuda, ja no es pot inscriure més gent en aquesta comissió del passatge del terror. Pel que fa a la celebració del passatge, està previst que es faci el proper 30 d'octubre. La intenció és que hi hagi dos grups, l'infantil i a la tarda, el de joves, l'infantil a la tarda, perdó, i el de joves de cara al vespre nit. Artistes palafollencs presents al nou Museu Virtual del Maresme. El taller artístic jove de Palafolls també té presència en el nou Museu Virtual de la comarca. Dos artistes del municipi formen part del mapa Maresme Jove, una iniciativa del Consell Comarcal que acaba de renovar la seva imatge i que incorpora com a principal novetat una exposició virtual

amb obres de joves creadors de la comarca. El projecte compta actualment amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys de disciplines molt diverses com la música, la fotografia, la pintura, la il·lustració, l'art digital, la dansa, el teatre o el cinema. En el cas de Palafolls, del nostre municipi en concret, dos joves artistes, estan inclosos en aquest mapa comarcal que permet donar a conèixer el talent local i posar-lo en contacte amb ajuntaments, entitats, centres educatius i altres agents culturals. A més, la nova versió permet no només consultar qui són aquests artistes i on es troben, sinó també veure una selecció de les seves creacions a través del nou museu virtual. Les obres han estat cedides pels mateixos creadors i l'exposició està pensada com un espai viu que es podrà anar ampliant amb noves incorporacions. El mapa de joves artistes Maresme Jove es va posar en marxa fa 3 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de la comarca i facilitar que els municipis i les entitats puguin trobar artistes i talleristes de proximitat. Els joves artistes que s'hi vulguin afegir ho poden anar fent, de fet, omplint el formulari que trobaran al mateix web del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme. I Blanes reconeix 31 actuacions destacades de seguretat i emergències a la festa del patró de la policia local. Blanes ha reconegut 31 actuacions destacades en matèria de seguretat i emergències durant la festa dels patrons de la policia local i protecció civil, celebrada ahir dimarts. L'acte ha servit per distingir 29 agents i comandaments de la policia local, així com un agent d'un altre cos policial que estava fora de servei i dues persones que, tot i no formar part dels cossos de seguretat o d'emergències, van contribuir a resoldre situacions de risc. Entre les actuacions reconegudes hi ha el salvament d'un ciclista que es trobava en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona que constava com a desapareguda a França o diverses detencions relacionades amb robatoris i delictes contra la salut pública. A la jornada d'ahir també es va reconèixer actuacions en què els agents van intervenir per atendre a persones ferides o en situació de risc, així com la localització d'un conductor que havia fugit després de provocar un accident greu. Durant la celebració també s'ha posat en valor l'evolució de la policia de proximitat i la posada en marxa de la unitat canina, que actualment compta amb dos binomis. La festa dels patrons es va celebrar enguany al Passeig de Mar, ja que les obres de la plaça dels Dies Feiners han obligat a traslladar-hi el tradicional reconeixement dels agents i l'acte institucional posterior s'ha fet al Teatre del Municipi. Durant la jornada també s'han lliurat reconeixements a personal municipal i altres persones per la seva col·laboració amb els serveis de seguretat i també protecció civil.

És l'hora d'obrir l'arxiu de la web de Ràdio Palafolls d'aquests propis informatius per explicar-vos què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, 30 de setembre, però d'anys anteriors. De fet, el primer que farem és anar un any enrere, al 2025, per explicar-vos la notícia que llavors explicàvem des dels serveis informatius d'aquesta emissora, i és que detectaven un abocament il·legal d'aigües contaminades a Santa Susana. Un veí de Santa Susana va denunciar a la Unitat Regional de Medi Ambient, Urma, dels Mossos d'Esquadra, que una empresa del mateix municipi estava fent abocaments prop d'unes finques de conreu. Tot tal com havia explicat i havia publicat elcaso.cat, aquesta empresa estava duent a terme abocaments d'aigües residuals amb productes químics en uns terrenys particulars de la mateixa empresa. Aquests, però, estaven a tocar de camps d'agricultura ecològica. L'empresa investigada, concretament, es dedicava a la neteja de fosses sèptiques i també als desembussos de la comarca. Segons les investigacions, per evitar pagar les taxes que requereix llançar aquests productes als punts verds autoritzats, aprofitava aquest solar per llançar els residus. L'Agència Catalana de l'Aigua llavors sancionava l'empresa i fins i tot potser imputaven els responsables d'un delicte contra el medi ambient. En aquest cas, només es podria fer si es constatava un gran dany per culpa dels abocaments. Encara més enrere, parem al 2021 per explicar-vos que els nous casos setmanals de Covid-19 a Palafolls tornaven a caure a nivell previst de l'estiu. Palafolls havia registrat aquella última setmana un total de 2 casos nous de coronavirus detectats mitjançant test d'antígens o prova PCR. De fet, per trobar aquests 2 casos calia recular fins a dilluns de la setmana passada. Des de llavors, segons les dades, no se n'havia detectat cap. La xifra havia disminuït en 8 persones respecte a la setmana anterior i se situava a nivells del mes de juny, abans d'iniciar-se la cinquena onada de la Covid-19. La tendència també havia estat igual al municipi veí de Malgrat de Mar, on només s'havia registrat un nou cas positiu en els darrers 7 dies. A Tordera, en canvi, la situació havia estat la contrària i els nous positius havien passat d'un sol cas la setmana anterior als 8 de la última actualització. I 10 anys enrere, el 2016, el Palafolls aconseguia la primera victòria de la temporada contra el Guíxols. Parlem, doncs, d'esport. Va ser aquell dissabte amb el camp de futbol municipal des de l'Empordà i per 1-3. L'equip de José Cáceres va haver de remuntar un gol matiner del Guíxols. Al minut 2, els locals marcaven i se'ls posava tot de cara fins l'expulsió d'un dels seus jugadors al minut 34. Llavors, el Palafolls va aconseguir imposar-se al camp i al marcador. Abans del descans, Amaya marcava l'empat dels palafollencs. A la represa, Sánchez, al 82, de partit, i Nil Victòria, al 85, van acabar de signar la primera victòria a la temporada del primer equip del Palafolls aquell any 2016. En les 3 primeres jornades havia tingut una victòria, un empat i una derrota. 4 punts el situaven a la part mitjana de la taula. Com a novè classificat, però ha empatat amb molts equips. De fet, la propera jornada estava citat perquè fes el cap de setmana jugar contra el Camprodon, que eren 8ens a la taula, amb els mateixos punts que l'equip del Palafolls. Amb una nova victòria dels locals, els nois entrenats en aquesta temporada per José Cáceres podria escalar posicions. És moment ara de consultar quina és la proposta cultural que us recomanem avui a l'informatiu.

0: L'encarregat de portar-nos aquesta proposta cultural des de fa uns dies és l'Albert Queiruga, que també des de fa uns dies porta el programa Palafolls en xarxa. Bon dia, Albert, què ens recomanes avui?
1: Hola, Jordi. Aquest diumenge arriba el moment de conèixer els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa», convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, i acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar les puntuacions.
0: De fet, avui es tanca la participació en aquest primer concurs fotogràfic que organitza la FIC i també l'Ajuntament, i el diumenge sortirem de dubtes amb aquest veredicte amb el jurat, que doncs comptarà també amb la presència dels assistents. Ho anirem seguint, òbviament, i el dilluns us ho explicarem des d'aquest informatiu. Gràcies, Albert. Nosaltres seguim amb l'informatiu.

0: Doncs aquesta és la sintonia que cada jornada ens indica que hem de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta nova jornada. Després de les alertes i les pluges d'ahir, què és el que ens espera? Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. De moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'altre extrem de la comarca, i a la resta del Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ja no hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera el que diem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, malgrat aquesta tarda, el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme. Amb vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda, girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per el temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui produir algun xàfec puntual. Novament, els dos extrems del Maresme, l'extrem del Maresme Nord i cap al sud. En qualsevol cas, serien fenòmens puntuals i només a primeres hores del matí. Després, les clarianes aniran guanyant protagonisme amb unes temperatures que demà al migdia pugen una mica a conseqüència de l'ambient assolellat que tindrem. Els vents demà es reforçaran durant el matí de component nord, després aniran perdent intensitat. De cara a divendres, jornada que vindrà marcada per un temps variable en quant a nuvolositat, no esperem precipitacions, i pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació, doncs bé, avui de moment no hi ha precipitació prevista per dissabte, sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges, i diumenge en principi tampoc, tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.
0: Gràcies, Quim. Ho anirem seguint ben de prop.

0: per anar acabant, repassarem els principals titulars que ens deixa la jornada d'avui i que hem repassat en aquest informatiu. Dilluns que ve comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid. Aquesta campanya de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre en dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 80 anys, embarassades, infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb patologies de risc, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre i fins al 18 de desembre. L'Esplai El Pas de Palafolls donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat ja els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per al dijous 30 d'octubre. Dos joves creadors de Palafolls estan inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital de talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. I l'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la festa dels patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional es va fer ahir al Passeig de Mar per culpa de les obres de la plaça dels Dies Feiners i el teatre. Doncs això és tot. Més informació a les nostres xarxes socials i també al web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà puntuals a la cita. Gràcies per ser-hi. Fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
3: postpo. Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
2: Que sí, que bé.
3: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
2: Sí, també, també.
3: Algun dia...
2: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
3: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona
2: 2021-2026,
3: no? Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
2: Exacte.
3: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
2: Clar.
3: Això, és,
2: això no es esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
3: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
2: De fet, hi són i els poden recuperar.
3: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
2: Per posar-se al dia.
3: Mare de Déu.
2: Molt bé.
3: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima
2: actualitat. Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on anem, cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
3: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
2: Jo la crispació em contagio super.
3: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica potser podem treure algunes conclusions.
2: Perfecte.
3: No? Una mica més tranquil·les.
2: Ho intento jo.
3: Ho intentarem, clar que
2: comencem?
3: Sí. Comencem? Va, doncs vinga, som-hi.
2: Vinga, doncs. Avui el Col·lectius en xarxa
3: estat de convivència.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
4: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
2: Ja.
4: Tantes
2: coses ens passen?
4: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
3: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
4: Exacte, sí, tu, de fet tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres, així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
3: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi,
2: vinga,
3: quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
4: Jo crec que sens dubte el cas de Ceuta, és a dir, crec que encara s'està parlant, de fet no sé si portem un mes i mig o alguna més i encara
2: escat,
4: el dia d'avui segueix sent actual i segueix com, tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts, no sé si per l'època en què va ser o que hi havia molt poca notícia o perquè realment ho mereix així, no?
2: Jo crec que el tema mereix, de fet és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies, que quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh?
3: Sí.
2: Ha ocupat aquest estiu, justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps li està jugant en contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem sí. d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants em sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt en aquest cas de Ceuta parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
3: Oriol.
4: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema diguéssim humanístic,
2: humanitari,
4: no? Crec que humanitari, exacte. Ese és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
3: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
4: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no està en cap moment igualada, i crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
3: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
4: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de A favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
2: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que per tant segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i per tant està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenir una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència, perquè sembla ser que una Europa, no?, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
4: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
2: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel, no? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no? Jo quan la llegia o quan la sentia pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
3: i com ens vinculem,
2: uh-huh, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
4: Sí, Oriol, què penses? Aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no? Davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, ja no sé que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de... No tenim tant material com ens faria falta.
3: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que en vam parlar també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien, depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria doncs impartint aquesta justícia.
4: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, és, si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista, o de més, ho hem tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de, ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos,
2: és veritat, i va
4: passar. Ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
2: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no? Me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades. Que aquest estiu em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema, i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes en unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa, és que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res.
3: Uh-huh.
2: Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
4: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur, o hauria de ser un espai
2: segur.
4: Hauria de ser un espai segur, el que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu, gràcies als maricons, a les bolleres que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que estaven morint, o així és el que jo considero. Però clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai és que realment ho han fet amb... pràcticament en tota impunitat, és en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat, hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això... Què no faran els carrers quan ningú els veu?
3: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors, i els que pocs que queden sempre hi ha, doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no?, perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta, perquè després tornarà a haver un altre gir, no?, i que acabarà. Per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions, a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere. És a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu, i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
4: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla, sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets de LGTBI estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim, i també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que estan creat i que es creen, no?, ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no?, que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
2: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no?, de Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no?, tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític de, del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme, i allò acaba fatal.
3: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
4: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi, i també, mira, recomanar doncs Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
3: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
4: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nous dels mitjans de comunicació també.
3: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos, i que passis una bona temporada, i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
2: I tant.
4: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
3: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
2: Perfecte.
3: Això és un somni fet realitat, directament podríem dir-ho.
2: Jo no ho hagués pensat mai.
3: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
2: Sí, és veritat.
3: Però allà estem.
2: Allà estem.
3: No renunciem.
2: Apple Podcast també.
3: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar,
2: exacte,
3: i cercar. Totalment. A iVoox també.
2: Exacte.
3: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana. I avui, quina és la cançó que recomanem?
2: Avui ens ha proposat l'Oriol.
3: Molt
2: i
3: bé.
2: És Lollipop de Mica.
3: Perfecte.
2: No sé si havia passat Mica per aquestes recomanacions.
3: Doncs
2: mai.
3: No ho sé. Doncs, m'apunto
2: si tot,
3: no,
2: i així que ho
3: aquesta
2: veuré.
3: Temporada comencem justament amb Mica, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots. Gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so, i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, adeu.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

La campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre amb dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 8 anys, les embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb risc patològic, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre fins al 18 de desembre. Els metges recomanen repetir les dosis anualment, atès que un 3% de la població acaba consultant a l'atenció primària per aquestes infeccions i un 0,1% requereix ingrés hospitalari. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

L'Esplai al Pas donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte, dia 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de Lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. L'alumnat es distribuirà en 7 grups d'edat, des de primer de primària fins a primer de batxillerat o cicles formatius, comptant amb el suport del grup de premonitors en el desenvolupament de les activitats. Durant la mateixa jornada inaugural es realitzarà la reunió informativa amb les famílies per exposar el funcionament del curs. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per el dijous 30 d'octubre i s'estructurarà en dues franges horàries diferenciades, oferint una sessió adaptada al públic infantil durant la tarda i una altra de caràcter més intens destinada als joves al vespre nit. Dos joves creadors de Palafolls han estat inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital del talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. La renovació del portal permet ara contemplar directament una selecció de les seves obres cedides per donar visibilitat al talent emergent de la comarca. La iniciativa busca facilitar que ajuntaments, entitats i centres educatius puguin trobar i contractar artistes de proximitat. L'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la Festa dels Patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional va servir per homenatjar 29 agents del cos, un membre d'altres forces de seguretat fora de servei i dos veïns que van intervenir en una situació de greu risc ciutadà. Entre els serveis premiats destaca el salvament d'un ciclista en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona desapareguda a França i l'arrest d'un conductor fugit després d'un accident greu. A causa de les obres de la plaça dels Dies Feiners, el reconeixement es va traslladar al Passeig de Mar i al Teatre de Blanes. I pel que fa al temps, darrer matí del setembre, amb un temps que comença amb sol, però amb el pas de les hores augmentarà la nuvolositat. Primera formada de núvols alts i cap al migdia per núvols mitjans que mig taparan el cel al sud del Maresme. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 1 a 3 de component variable entre el nord-oest i el sud-oest. Mar en estat de marejol amb una marcada mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran i aniran dels 17 als 21 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. La setmana que ve s'inicia la campanya de vacunació de la grip. El 5 d'octubre començarà la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid amb vacunes adaptades a les variants que circulen actualment. La vacunació es farà de manera progressiva. En una primera fase, a partir del 5 d'octubre, d'aquest proper dilluns, es prioritzarà la immunització a les residències, les persones majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i 59 mesos i els professionals que treballen exposats al virus. A partir del 26 d'octubre,

0: els virus de la grip i la Covid. L'Esplai al Pas inicia aquest dissabte un nou curs. L'entitat de lleure palafollenca ja ho té tot a punt per rebre a tots els infants que aquests darrers dies s'han inscrit a l'Esplai del Poble. Un total de 122 nens i nenes participaran aquest nou curs els dissabtes entre les 4 i les 6 de la tarda. Això ha fet que l'Esplai tanqués inscripcions, com explica Inés Méndez, que és monitora de l'Esplai al Pas.
1: Aquest any hem tingut un total de 122 inscripcions i ja les hem tancat. En un principi, al final del primer trimestre, que serà el dia 19 de desembre, es valorarà l'assistència dels infants i llavors decidirem si obrim les inscripcions segons cada grup. Aquest any hi ha 6 grups, dels quals els 3 grups de petits hi ha 25 places i els de grans 20.
0: Aquest any l'Esplai es dividirà en 7 grups, els més petits, els llobatons de primer i segon de primària, els xiruques de 3 a 4, de tercer a quart de primària, els llampecs de 5è i 6è i els grups més grans, els xarxets de primer i segon d'ESO, marmotes de tercer i quart i els espurnes de primer de batxillerat i cicles, sumant també el grup de premonitors i premonitores. De fet, aquest darrer grup ajudarà a monitors i a monitores a desenvolupar les diferents activitats pensant en un futur pròxim per poder fer de monitor. El mateix dissabte, dia 3 d'octubre, data de l'inici de l'activitat, es farà també la reunió de pares per explicar el funcionament i aclarir els dubtes que puguin sorgir. Aquest any, l'Esplai al Pas celebra el seu 33è aniversari. Seguim parlant de joves. Can Batlle comença a preparar el passatge del terror. Un any més, els joves de Can Batlle organitzen una de les activitats més terrorífiques a Palafolls durant la castanyada, el passatge del terror. En aquesta ocasió, un total de 25 joves s'han unit per organitzar o actuar en aquest acte. Ahir dimarts, al local jove de Can Batlle van començar les reunions organitzatives. En Didac, en Jan i l'Astrid formen part de la comissió organitzativa d'aquest any. Escoltem-los.
2: Aquest any el túnel del terror serà a Can Batlle el dia 30 d'octubre.
3: Us podreu apuntar a través d'un qüestionari.
4: M'he apuntat aquest any perquè és una cosa que volia fer fa temps i per gaudir i el poble que també gaudeixi.
3: Com a novetat, aquest any hem proposat una idea molt bona per al túnel del terror. Hem ampliat les sales i tenim un grup de joves bastant gran que està motivat en fer el túnel.
0: De nou, la proposta ha estat un èxit total, doncs. Des del local de joves comenten que, tot i que sempre és benvinguda l'ajuda, ja no es pot inscriure més gent en aquesta comissió del passatge del terror. Pel que fa a la celebració del passatge, està previst que es faci el proper 30 d'octubre. La intenció és que hi hagi dos grups, l'infantil i a la tarda el de joves, l'infantil a la tarda, perdó, i el de joves de cara al vespre nit. Artistes palafollencs presents al nou Museu Virtual del Maresme. El taller artístic jove de Palafolls també té presència en el nou Museu Virtual de la comarca. Dos artistes del municipi formen part del mapa Maresme Jove, una iniciativa del Consell Comarcal que acaba de renovar la seva imatge i que incorpora com a principal novetat una exposició virtual amb obres de joves creadors de la comarca. El projecte compta actualment amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys de disciplines molt diverses com la música, la fotografia, la pintura, la il·lustració, l'art digital, la dansa, el teatre o el cinema. En el cas de Palafolls, del nostre municipi en concret, dos joves artistes, estan inclosos en aquest mapa comarcal que permet donar a conèixer el talent local i posar-lo en contacte amb ajuntaments, entitats, centres educatius i altres agents culturals. A més, la nova versió permet no només consultar qui són aquests artistes i on es troben, sinó també veure una selecció de les seves creacions a través del nou Museu Virtual. Les obres han estat cedides pels mateixos creadors i l'exposició està pensada com un espai viu que es podrà anar ampliant amb noves incorporacions. El mapa de joves artistes Maresme Jove es va posar en marxa fa 3 anys amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de la comarca i facilitar que els municipis i les entitats puguin trobar artistes i talleristes de proximitat. Els joves artistes que s'hi vulguin afegir ho poden anar fent, de fet, omplint el formulari que trobaran al mateix web del Servei Comarcal de

Joventut del Consell Comarcal del Maresme. I Blanes reconeix 31 actuacions destacades de seguretat i emergències a la festa del patró de la policia local. Blanes ha reconegut 31 actuacions destacades en matèria de seguretat i emergències durant la festa dels patrons de la policia local i protecció civil, celebrada ahir dimarts. L'acte ha servit per distingir 29 agents i comandaments de la policia local, així com un agent d'un altre cos policial que estava fora de servei i dues persones que, tot i no formar part dels cossos de seguretat o d'emergències, van contribuir a resoldre situacions de risc. Entre les actuacions reconegudes hi ha el salvament d'un ciclista que es trobava en parada cardiorrespiratòria, la localització d'una dona que constava com a desapareguda a França, o diverses detencions relacionades amb robatoris i delictes contra la salut pública. A la jornada d'ahir també es va reconèixer actuacions en què els agents van intervenir per atendre a persones ferides o en situació de risc, així com la localització d'un conductor que havia fugit després de provocar un accident greu. Durant la celebració també s'ha posat en valor l'evolució de la policia de proximitat i la posada en marxa de la unitat canina, que actualment compta amb dos binomis. La festa dels patrons es va celebrar enguany al Passeig de Mar, ja que les obres de la plaça dels Dies Feiners han obligat a traslladar-hi el tradicional reconeixement dels agents, i l'acte institucional posterior s'ha fet al Teatre del Municipi. Durant la jornada també s'han lliurat reconeixements a personal municipal i altres persones per la seva col·laboració amb els serveis de seguretat i també protecció civil.

És l'hora d'obrir l'arxiu de la web de Ràdio Palafolls, d'aquests propis informatius, per explicar-vos què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, 30 de setembre, però d'anys anteriors. De fet, el primer que farem és anar un any enrere, al 2025, per explicar-vos la notícia que llavors explicàvem des dels serveis informatius d'aquesta emissora, i és que detectaven un abocament il·legal d'aigües contaminades a Santa Susana. Un veí de Santa Susana va denunciar a la Unitat Regional de Medi Ambient, Urma, dels Mossos d'Esquadra, que una empresa del mateix municipi estava fent abocaments prop d'unes finques de conreu. Tot tal com havia explicat i havia publicat elcaso.cat, aquesta empresa estava duent a terme abocaments d'aigües residuals amb productes químics en uns terrenys particulars de la mateixa empresa. Aquests, però, estaven a tocar de camps d'agricultura ecològica. L'empresa investigada, concretament, es dedicava a la neteja de fosses sèptiques i també als desembussos de la comarca. Segons les investigacions, per evitar pagar les taxes que requereix llançar aquests productes als punts verds autoritzats, aprofitava aquest solar per llançar els residus. L'Agència Catalana de l'Aigua llavors sancionava l'empresa i fins i tot potser imputaven els responsables d'un delicte contra el medi ambient. En aquest cas, només es podria fer si es constatava un gran dany per culpa dels abocaments. Encara més enrere, parem al 2021 per explicar-vos que els nous casos setmanals de Covid-19 a Palafolls tornaven a caure a nivell previst de l'estiu. Palafolls havia registrat aquella última setmana un total de 2 casos nous de coronavirus detectats mitjançant test d'antígens o prova PCR. De fet, per trobar aquests 2 casos calia recular fins a dilluns de la setmana passada. Des de llavors, segons les dades, no se n'havia detectat cap. La xifra havia disminuït en 8 persones respecte a la setmana anterior i se situava a nivells del mes de juny, abans d'iniciar-se la cinquena onada de la Covid-19. La tendència també havia estat igual al municipi veí de Malgrat de Mar, on només s'havia registrat un nou cas positiu en els darrers 7 dies. A Tordera, en canvi, la situació havia estat la contrària i els nous positius havien passat d'un sol cas la setmana anterior als 8 de la última actualització. I 10 anys enrere, el 2016, el Palafolls aconseguia la primera victòria de la temporada contra el Guíxols. Parlem, doncs, d'esport. Va ser aquell dissabte amb el camp de futbol municipal des de l'Empordà i per 1-3. L'equip de José Cáceres va haver de remuntar un gol matiner del Guíxols. Al minut 2, els locals marcaven i se'ls posava tot de cara fins l'expulsió d'un dels seus jugadors al minut 34. Llavors, el Palafolls va aconseguir imposar-se al camp i al marcador. Abans del descans, Amaya marcava l'empat dels palafollencs. A la represa, Sánchez, al 82, de partit, i Nil Victòria, al 85, van acabar de signar la primera victòria a la temporada del primer equip del Palafolls aquell any 2016. En les 3 primeres jornades havia tingut una victòria, un empat i una derrota. 4 punts el situaven a la part mitjana de la taula. Com a novè classificat, però ha empatat amb molts equips. De fet, la propera jornada estava citat perquè fes el cap de setmana jugar contra el Camprodon, que eren 8ens a la taula, amb els mateixos punts que l'equip del Palafolls. Amb una nova victòria dels locals, els nois entrenats en aquesta temporada per José Cáceres podria escalar posicions. És moment ara de consultar quina és la proposta cultural que us recomanem avui a l'informatiu.

0: L'encarregat de portar-nos aquesta proposta cultural des de fa uns dies és l'Albert Queiruga, que també des de fa uns dies porta el programa Palafolls en xarxa. Bon dia, Albert, què ens recomanes avui?
1: Hola, Jordi. Aquest diumenge arriba el moment de conèixer els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament sota el lema Captura l'essència de la nostra festa, convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, i acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar les puntuacions.
0: De fet, avui es tanca la participació en aquest primer concurs fotogràfic que organitza la FIC i també l'Ajuntament, i el diumenge sortirem de dubtes amb aquest veredicte amb el jurat, que doncs comptarà també amb la presència dels assistents. Ho anirem seguint, òbviament, i el dilluns us ho explicarem des d'aquest informatiu. Gràcies, Albert. Nosaltres seguim amb l'informatiu.

0: Doncs aquesta és la sintonia que cada jornada ens indica que hem de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta nova jornada. Després de les alertes i les pluges d'ahir, què és el que ens espera? Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. De moment comencem aquesta jornada, aquesta darrera jornada del mes de setembre, amb un temps majoritàriament assolellat. Esperem, però, que els núvols augmentin al llarg d'aquest migdia i tarda, però a diferència d'ahir, avui no esperem precipitació. Ahir, per cert, que les pluges més destacables es van concentrar als dos extrems del Maresme, sobretot al sud, on, per exemple, Tiana es va arribar als 23 litres, 22 al Masnou, 18 en el cas de Premià de Dalt, també van caure 18 a Tordera, a l'altre extrem de la comarca, i a la resta del Maresme, pluges que van anar dels 5 als 10 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions menys importants del que en un principi s'esperava, tot i que localment amb una certa intensitat, sobretot ahir al migdia al sud del Maresme. Després va sortir el sol, el temps es va estabilitzar i ja no hem tingut més pluges. De fet, avui s'espera el que diem abans, que la nuvolositat es vagi incrementant a mesura que avanci el dia, però sembla que sense precipitacions, malgrat aquesta tarda, el cel quedarà força tapadot a tot el Maresme, amb vents que bufaran fluixos aquest matí, també aquesta tarda, girant cap a Garbí, puntualment moderat cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà, demà dijous, s'espera que la situació continuï dominada per temps bastant tranquil, però passarà una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, i no es descarta en aquest lapsus de temps que es pugui produir algun xàfec puntual. Novament, els dos extrems del Maresme, l'extrem del Maresme Nord i cap al sud. En qualsevol cas, serien fenòmens puntuals i només a primeres hores del matí. Després, les clarianes aniran guanyant protagonisme amb unes temperatures que demà al migdia pugen una mica a conseqüència de l'ambient assolellat que tindrem. Els vents demà es reforçaran durant el matí de component nord, després aniran perdent intensitat. De cara a divendres, jornada que vindrà marcada per un temps variable en quant a nuvolositat, no esperem precipitacions, i pel que fa al cap de setmana, ahir semblava que dissabte ens visitava una nova pertorbació, doncs bé, avui de moment no hi ha precipitació prevista per dissabte, sí que hi haurà algunes nuvolades de tarda, sobretot, però sense pluges, i diumenge en principi tampoc, tot i que hi haurà una massa de núvols enfront de la costa que podria deixar alguna petita gotellada a la primera línia costanera d'aquí del Maresme. En qualsevol cas, el cap de setmana encara queden un parell de dies pels quals anirem veient com evoluciona tot plegat.
0: Gràcies, Quim. Ho anirem seguint ben de prop.

0: per anar acabant, repassarem els principals titulars que ens deixa la jornada d'avui i que hem repassat en aquest informatiu. Dilluns que ve comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid. Aquesta campanya de tardor contra la grip i la Covid-19 arrencarà el pròxim 5 d'octubre en dosis adaptades a les noves variants circulants. En una primera fase es prioritzarà la immunització dels usuaris de residències, les persones majors de 80 anys, embarassades, infants d'entre 6 mesos i 5 anys i el personal d'exposició sanitària o essencial. Posteriorment, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà als majors de 60 anys i persones amb patologies de risc, obrint-se cita prèvia a partir del 16 de novembre i fins al 18 de desembre. L'Esplai El Pas de Palafolls donarà el tret de sortida al seu nou curs aquest dissabte 3 d'octubre, coincidint amb la celebració del seu 33è aniversari. L'entitat de lleure ha hagut de tancar les inscripcions de manera definitiva després d'assolir la xifra de 122 infants matriculats per a les trobades de dissabte a la tarda. El local de joves de Can Batlle de Palafolls ha començat ja els preparatius per organitzar una nova edició del seu tradicional passatge del terror per la pròxima castanyada. Un grup format per 25 joves de la vila s'ha integrat a la comissió organitzativa per dissenyar i protagonitzar l'espectacle, havent de tancar la incorporació de més col·laboradors davant la gran resposta obtinguda. L'activitat està prevista per al dijous 30 d'octubre. Dos joves creadors de Palafolls estan inclosos en la nova exposició del Museu Virtual que integra el mapa digital de talent cultural Maresme Jove. Aquesta plataforma, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme des de fa 3 anys, reuneix actualment 128 artistes d'entre 16 i 35 anys que treballen en disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o el teatre. I l'Ajuntament de Blanes ha lliurat 31 galardons a actuacions de mèrit durant la celebració de la festa dels patrons de la Policia Local i Protecció Civil. L'acte institucional es va fer ahir al Passeig de Mar per culpa de les obres de la plaça dels Dies Feiners i el teatre. Doncs això és tot. Més informació a les nostres xarxes socials i també al web www.radiopalafolls.cat. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà puntuals a la cita. Gràcies per ser-hi. Fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda al Palafolls en xarxa a Ràdio Palafolls. Avui és dimecres 30 de setembre i, com cada dia, un cop acabats els informatius, arriba l'agenda cultural de la zona, perquè no us perdeu ni una. Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls i pels voltants. Avui parlarem de sardanes. Tenim al programa la visita de Joan i la Montserrat de l'organització de l'Aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, que ens explicaran què ens espera aquest cap de setmana, i el segon bloc, on cada dimecres, la llibreria amb propostes de lectura de la mà d'en Xavi Sitjà, i al final, com sempre, sortejarem un llibre. Però si ja ens seguiu, sabeu que primer va l'agenda cultural. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: Comencem amb Palafolls, que té l'agenda plena. Demà, dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, es tanca la Setmana de la Gent Gran amb la lectura del manifest i una caminada fins al Molí d'en Puigverd. També hi haurà l'homenatge a les parelles que celebren 50 anys de casats i un concert de Colar Palatiolo al Casal d'Avis. El divendres 2 d'octubre, a l'església parroquial de Sant Genís, a les 9 del vespre, arriba el tercer i últim concert del cicle Clàssica Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Les entrades es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, repetirem, 658-854-693, o aconseguir el mateix dia del concert. Sí, queden localitats. I diumenge a les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major, organitzat per la FIC, sota el lema Captura l'essència de la nostra festa. I ja mirant cap al cap de setmana següent, el Castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Als matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i, les tardes de dissabte i diumenge, visites teatralitzades. Totes són gratuïtes, però cal reservar, i les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Tota informació a palafolls.cat. Anem fins a Malgrat de Mar. Demà, dijous 1 d'octubre, l'Ajuntament celebra també el Dia Internacional de la Gent Gran, amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor, amb la gran pantalla. Unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme, que properament us informarem de les sessions d'octubre. Aquest cap de setmana, el 52è Aplec de la Sardana, dissabte a les 6 de la tarda hi ha la revetlla al Parc de Can Campassol, amb la Cobla Ciutat de Granollers, i diumenge l'Aplec comença a les 11 del matí al mateix parc, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Però d'això després en parlarem amb els organitzadors. Divendres 9 d'octubre, a 2:15 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. Continuem la ruta per Santa Susana, on encara podeu gaudir de l'Octoberfest, que s'allargarà fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Just abans, divendres 9, arrenca el Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la fira Salut Arte. Baixem una mica fins a Pineda de Mar, que viu la Setmana de la Gent Gran fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rummy cup i domino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb la ruta de 8 km, els 3 masos i les 2 ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Per als més menuts, divendres 2 d'octubre, de 5:45 a 7:15 de la tarda, la biblioteca Manuel Serra i Moret proposa Juguem, una activitat per descobrir els jocs de taula a partir de 5 anys i amb els infants acompanyats. Cal inscripció prèvia i les places són limitades. Diumenge a la tarda, a les 7, el Centre Cultural i Recreatiu inaugura la temporada amb Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Un drama familiar sobre la culpa i la responsabilitat que es podrà veure també els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. Girem pàgina fins a Tordera. Avui mateix, a 6:45 de la tarda, a la biblioteca hi ha una conferència sobre les sardanes de Pau Casals, en el 150è aniversari del seu naixement. L'ofereix el musicòleg i intèrpret de la Cobla Marinada, Albert Fontella Ramonet, dins dels actes dels 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. Dissabte, el Parc de la Mollera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i, aquest any, botifarrada popular. L'entrada és gratuïta. Diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Claver, Carles Sanz, l'ex Tricicle, presenta Per fi me'n vaig, una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà Carles quan vagi als escenaris. L'entrada anticipada costa 20 euros i a 16 d'octubre, també al Claver, Pau Roca portarà Les coses excepcionals a les 8 del vespre. Passem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà havaneres amb ronc cremat, hi haurà música llatina i jazz, i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I ja pensant en el 17 d'octubre, dia del Blanes Urban Fest, encara esteu a temps d'inscriure-us al concurs de grafit i muralisme fins al 6 d'octubre, a l'àrea de joventut. I acabem a Calella, que dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres projecta el curtmetratge Diaris Estrets, dels germans Sergi i Joan Ferrer, un rockumentary que retrata el dia a dia d'una banda de rock de la vila, entre assajos i concerts. Fins aquí l'agenda cultural d'avui dimecres i continuem amb el programa. Al Palafolls en xarxa d'avui parlem de sardanes. Aquest cap de setmana a Malgrat de Mar viu el 52è aplec de la sardana amb revetlla dissabte i una jornada completa diumenge amb tres cobles i moltes sardanes. Per explicar-nos-ho, avui tenim els estudis en Joan i la Montserrat de l'organització de la Barretina de Malgrat de Mar. Joan i Montserrat, molt bona tarda, benvinguts.
4: Què tal, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Abans de res, sempre fem la pregunta de com esteu, que, com va l'organització i quina, com respira aquest cap de setmana, com ho tenim?
4: De moment el tenim bastant, a veure, controlat. Podríem dir que està controlat, només que estem mirant el cel. Després de l'aigat d'ahir i de les perspectives que tenim i que estan durant cada dia canviant, doncs el que estem és molt pendents del temps que ens pot fer. Per la resta ho tenim molt ben lligat, està tot preparat i està preparat per fer-ho a l'aire lliure. El que passa que, esclar, estem mirant el cel, com he dit abans.
2: Arribeu al 52è aplec, es diu aviat. Com ho sentiu a pocs dies? Com ha anat la preparació?
5: Bé. Ha anat, de moment, molt bé. És el que estava dient ella. A nosaltres no tenim cap problema, ho tenim tot preparat. Sí. Les cobles, les sardanes, ho tenim tot. Ara, amb aquest d'aquí dalt no s'hi pot. I a lo millor gira el vent i ens fot una xornada d'aigua que no vegi, saps?
4: Sí, perquè a vegades ens hem trobat, i no seria el primer any que hem hagut de suspendre l'aplec, perquè malauradament no tenim pavelló per poder, en cas de mal temps, de poder anar a un altre indret. Tot i que sí que hem tingut una oferta d'un hotel que s'ha d'agrair moltíssim el fet de que ens ho hagi cedit les seves instal·lacions per poder fer almenys la revetlla de l'aplec i l'aplec el dia al matí, perquè la tarda sí que no hi cabríem, però clar, no sé si pot ser viable o no el fet de que la tarda no tenim cap indret en cas de mal temps, i això és un problema. I això que hem d'anar, com aquell qui diu, dia a dia, mirant el cel contínuament, improvisant. Tot i que ho tenim tot lligat, perquè tot està lligat, cobles, sardanes i tot, el que no podem lligar és precisament això, el temps, i és el que més ens preocupa en aquest moment.
2: I que també són moltes cobles de molts músics, que es fa, correcte, molt difícil reprogramar i posposar és una cosa gairebé
4: impossible. Impossible trobar els mateixos músics, bueno, músics, cobles, per un altre dia, per una altra data, és molt, molt difícil. Tenint en compte que les sardanes es programen d'un any per l'altre, com aquell que diu, nosaltres ja estem, ja tenim fet l'aplec de l'any que ve, amb cobles, no amb les sardanes. Amb les cobles ja estan, com aquell que diu, mig emparaulades, per no dir del tot. Llavors, és molt difícil de trobar una data que vagi bé a tots, a nosaltres i amb ells. Llavors, no sé, esperem que no, no ho sé.
2: Que no és per posar una xerrada, no. Que el ponem bé la setmana següent.
4: No és això.
2: Prou més complicat.
4: Exacte, bastant més complicat.
2: Les cobles d'aquest any, a veure si ho dic bé, Ciutat de Granollers, Ciutat de Girona, Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Mm-hmm. Per què aquestes cobles? Hi ha alguna actuació que destacaríeu d'aquest cap de setmana?
4: A destacar, a la Revetlla de l'Aplec tenim la plantada de diables, de bestiari, que hi ha un correfoc de bestiari i durant la ballada tenim totes les bèsties, diguem-ne, mirant les sardanes, i llavors quan acabem nosaltres comença el correfoc. I això també fa, l'any passat ho vàrem fer-ho ja i va quedar molt bé, la gent li va agradar molt perquè presentaves cada bèstia de cada poble i tot. Per cert, també va venir Palafolls, no sé si aquest any venen o no, perquè això és la colla de diables que ho porta, i la gent les hi va agradar molt, perquè ells se van poder exhibir fent una petita demostració de lo que és el ball d'ells, i la gent també ho va gaudir-ho molt.
5: I van ballar sardana.
4: I van ballar, l'última sardana la van ballar tots les bestietes.
5: Mira,
4: tot el bestiari.
2: Afegint-se, eh?
4: Va estar molt bé, perquè al final també és cultura, avui dia estem parlant de cultura nostra.
2: Doncs precisament us anava a preguntar com, en general, com veieu la salut de la sardana avui? Si veieu que hi ha un relleu generacional...
4: Aquest és el problema. El relleu no hi és.
2: No el veieu, eh?
4: No el veiem, però en canvi el que sí que podem dir, doncs, nosaltres almenys des d'aquí, des de les ballades que hem fet a l'estiu i tot, que hi ha gent. I aquest any precisament hi ha hagut gent bastant més jove que...
5: Sí.
4: O sigui, rotllanes que normalment no hi eren i en canvi hi són, vol dir que saben ballar sardanes i que a més hi són, i que són joves. El que passa que la mitjana de que balla precisament a la plaça és gent gran. Aquest sí que és el problema. Si vols veure més gent jove has d'anar a concursos, perquè qui sap ballar sardanes el que fa, doncs, és caps de setmana concursos i arreu de Catalunya i tota la història. Però... sí que hauria d'haver-hi un relleu, és veritat, però és que la feina és trobar-lo. Això em sembla que ho estem dient ell i jo fa anys que estem dient, no, aquest, si trobem algú, si trobem, però és que no hi ha ningú que es vulgui hipotecar, per dir-ho mal dit.
5: També és complicat, eh?
4: És complicat, sí.
5: No deixa de ser complicat, eh? Estar en una junta com aquesta, que durant tot l'any fa coses, és complicat. I que surtin bé, encara és més complicat.
4: Tot i que no ens queixem de la Junta perquè en som 12. Ojo, sí. Que no som dos o tres, no, en som 12, sí, sí. Nosaltres. Som 12, molta gent.
5: 12 a treballar.
4: Sí, però clar, hi ha d'haver-hi algú que vagi davant i que vagi... Sí. I la que ho tens... A veure, la que tens feta la roda ja està tot, ja ho tens per la mà. El primer any potser és el pitjor, que no saps de què va, que reps hòsties per totes bandes, però després no, després ja és un...
5: Ja està.
4: Ja ho tens per la mà, ja és un...
2: Ens parleu precisament d'una miqueta de l'entitat, de la Barretina, perquè organitzar un aplec d'aquestes dimensions no ha de ser poca cosa.
5: Nosaltres, l'entitat és la Barretina. Nosaltres som agrupació sardanista malgratenca La Barretina.
2: Perfecte.
5: Vale? Sí. Ho dic perquè la gent no es pensi
4: que som la Barretina.
5: Som la Barretina. No som no. La Barretina.
2: Ah, parlem de coses diferents.
5: És un altre tema.
4: Nosaltres, la nostra entitat, va néixer com a secció de la Barretina Vermella.
2: Ah, molt bé.
4: I llavors, al cap d'uns anys, doncs, amb les noves normatives i tot, doncs el que es va fer va ser fer-nos entitat pròpia i ara som agrupació sardanista malgratenca La Barretina.
2: Molt bé.
4: Però no deixem de ser que hàgim sortit de la Barretina Vermella, i d'aquí a l'any 28, o sigui d'aquí dos anys, farem 100 anys.
2: 100 anys, eh?
4: 100 anys que va néixer com a secció, sí, no com a entitat, sinó com a secció, l'agrupació sardanista.
2: Ah, i la barretina vermella va encara,
4: encara més
2: enrere.
4: Sí, la barretina encara és més...
5: Sí, són més de 125.
4: Sí.
2: Parlant, reprenent una mica el tema del relleu generacional, què diríeu a algú que no ha ballat mai una sardana però que aquest cap de setmana es pregunta si s'ha d'apropar o no?
4: Oh, i tant, que vingui. D'entrada, que s'ho miri, perquè a vegades es pensen que és molt fàcil i el que s'hi posen diuen, ui, ara ja m'aperdo. Però és mirar-s'ho. I és que no és només, la sardana no és només ballar, és l'ambient que hi ha, perquè a veure, si hem de buscar una plec, què és? Una trobada d'amics. Doncs és això, una trobada, trobes amb amics, amb persones que fa molt de temps que no has vist, que ballin o que no ballin. Hi ha persona que ballarà totes les sardanes i hi ha alguna que estarà mirant-s'ho tot el rato, perquè una sardana no necessàriament t'ha d'agradar per ballar, te pot agradar per escoltar-la, te pot agradar per ballar-la, te pot agradar per contar-la, te pot agradar per moltes coses, per la música. Hi ha qui només escolta el so de la tenora o del tible o del que sigui. Vale, tot això, cadascú té una cosa que li agrada diferent d'una altra. Per tant, és un ambient que s'ha de viure i que no poden dir no m'agrada si no l'han viscut. S'ha de viure i s'ha de provar.
5: Sí.
2: Com a mínim, per una primera vegada que vagin d'oients, com a mínim mirar, i ja quan vulguin participar, endavant. Sí. Convidem només a mirar i a participar a tot.
4: Sí, això ens passa moltes vegades a l'estiu, quan hi ha gent turista, gent de fora, que veu i que te s'aposa, i pensant-se que seguirà, i a l'hora de la veritat veus que no pot, pobre, però que ho intenta. Això és el que s'ha de fer, mirar-ho i...
2: A més que hi ha uns protocols, hi ha unes normes, no?
4: Correcte.
2: Pots entrar de qualsevol manera.
4: No, això no, però i tampoc el primer dia no, en un dia tampoc se'ls hi pot ensenyar tot. Vull dir, la que te vagin seguint ja és molt, però és això, l'ambient del món de la sardana s'ha de viure per poder valorar, per dir-ho d'alguna manera, i llavors potser el valorarien d'una altra manera.
2: I s'ensenya?
4: Sí, tant. Però els cursos d'ensenyament de sardanes no els fem ara, els fem abans de l'estiu, sí, pel mes de maig, i els acabem, com aquell qui diu, a la que comencem ja a fer les ballades d'estiu. O sigui, ho tenim tot una mica així lligat durant tot l'any.
2: Hi ha uns cursos llavors,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, fem uns cursos per gent adulta, i si hi ha petits, també per petits.
2: Tenim que anar llavors algú?
4: No, aquesta...
2: Bueno, cosa,
4: tenim, a veure, aquest any sí que ens hem trobat que hi ha un mitja dotzena de nanos petitons que se posen a la rotllana, i llavors, pues, bueno, ja que s'hi posen, pues, els vas ensenyant. Però el curs de petits no en tenim, perquè el vàrem mirar de fer i no vàrem tenir gent. Si tenim gent, el fem. Llavors busquem un monitor i tota la història. Si no tenim gent, ja no el fem.
2: Aprofitem, ja que estem fent aquesta crida, que la gent vingui aquest cap de setmana i que la gent participi en el món de la sardana en general, fem una miqueta d'agenda quan comença la revetlla per començar.
5: El dissabte.
2: Dissabte.
5: El que passa és que no sabem encara on ho farem, perquè si plou, en principi li agafem la paraula al propietari de l'hotel. Bueno, podem dir l'hotel, no?
4: Sí,
5: l'hotel Papi, que ens deixa, bueno, traurà totes les taules del bar, que és molt gran i tal, i allà faríem la ballada del dissabte.
4: Sí, plou.
5: Que comença a les 6 de la tarda. Amb la Cobla Ciutat de Granollers, que ens tocaran 9 sardanes.
2: En cas que no plogui, seria a?
5: A Can Campassol.
2: Can Campassol.
5: Sí, com sempre.
2: Molt bé. I el dia següent, diumenge?
5: Diumenge, sí. Al matí també seria a Can Campassol. Si plogués, també seria a l'hotel Papi. Però esperem que no plogui.
4: Sí.
5: I fer una gran ballada, que és... Amb les sardanes que hi ha, es pot fer una gran ballada.
2: Perfecte.
5: Es pot disfrutar moltíssim.
2: I
4: la tarda és el plat fort. El plat fort és la tarda, que hi són les tres cobles. Comença, bueno, la juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat, i l'última acabarà a la ciutat de Girona. I aquí hi tenim una estrena. Una estrena... Joan?
5: Sí. Una estrena del tiple de la Cobla Juvenil de Sabadell, que, bueno, va ser ell que li feia molta il·lusió estrenar una sardana a Malgrat. Nosaltres no li vam demanar.
4: No.
5: Això també és veritat. Però nosaltres esperem demanar sardanes pel 2028.
4: Sí.
5: Fins al 2028 no demanarem sardanes. i ell mateix va dir que li feia molta il·lusió estrenar la sardana aquesta amb el Gat.
4: I tenim aquesta estrena i llavors tenim, bueno, el programa està fet, pensat per ballar, per ballar
5: i
4: per suar una mica.
5: I a més diu, a la sardana tindrà per nom quan sigui l'hora. Jo li vaig dir, i això què vol dir? I em va contestar, bueno, diumenge a Sant Cugat, em va contestar que ja m'ho explicarà, que ja ens ho explicarà què vol dir això quan sigui l'hora, perquè no sabem què vol dir quan sigui l'hora.
4: No.
5: Va, ens ha fet una cosa,
2: però no és el títol de la sardana.
5: Sí, és el nom de la sardana.
4: Ah, vale. El títol de la sardana, però
5: cap on te va, què vol dir?
4: Va, sí.
5: No sé.
2: Això ja queda...
5: I li vaig dir, què vol dir? Us ho explicaré el dia que la toqui, que l'estrenem. I dic, bueno, doncs vale.
4: I acabem...
5: En total hi han 45 sardanes.
2: 45 sardanes, eh?
5: Entre dissabte i diumenge.
2: Estem aquí amb el programa a la mà, tenim no només les cobles, sinó que tenim els músics i tenim el repertori, gairebé,
5: sí, sí,
2: eh?
5: Sí. 45 sardanes, que el que li agrada ballar pot anar a dormir tranquil·lament.
4: Sí, sí, pla.
5: I cansat, eh?
4: Pla, ben pla.
2: Ben pla.
4: I acabem amb la sardana que és nostra, que és Malgrat Ciutat Pubilla, perquè aquest any commemorem 25 anys d'aquest Ciutat Pubilla. Vàrem commemorar-ho al mes d'abril, però clar, vàrem dir que la pleca l'havíem d'acabar amb la sardana nostra, de casa nostra, i que ens la vam fer expressament per aquesta diada, que és Malgrat Ciutat Pubilla, d'en Pep Busquets. Jo crec que el repertori, pel qui li agradi ballar, disfrutarà molt. I esperem de... Només hi ha el problema, el temps.
2: Bueno, en principi que no té per què passar...
4: No, en principi no, però clar, també hem de tindre en compte que aquestes dates també és una mica complicades, perquè ja després de l'estiu sempre hi ha els... entres a la tardor, ja és un altre canvi de temps, ja... però mentre no plogui en tindrem més que suficient.
5: Sí. Pots venir, tu també.
2: Exacte.
5: Sí. T'ensenyarem a ballar sardanes.
2: Que bé. Faria falta que m'ensenyessis, sí. Per última crida, dissabte a les 6 de la tarda, tot comença a Can Campassol. En principi,
4: i esperem que pugui ser, a les 6 de la tarda a Can Campassol.
2: Que si arriben a Can Campassol i no veuen res, cap a l'hotel.
4: Cap a l'hotel Papi.
2: Molt bé, doncs Joan i Montserrat, moltíssimes gràcies per venir.
4: A vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Èxits un rere l'altre.
7: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
6: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
7: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
6: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
7: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
8: Durant aquest mes he sortit el mínim possible, el mínim del mínim i amb mascareta.
9: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
10: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
11: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: Arriba dimecres, ja sabeu qui ens coneix que tenim la secció de la llibreria. Avui tenim a Xavi Sitja. Molt bona tarda, com estàs?
1: Hola, què hi ha?
0: Què ens portes aquesta setmana?
1: Doncs mira, quatre noves propostes que sense pensar-ho, veig ara que són molt variades. De fet, crec que agradarà molt als nostres oients. Començarem, si et sembla, per Un matrimoni en alta mar, de la Sophie Helmnist, editada per Salamandra. De fet, el títol ho desvetlla gairebé tot. Es tracta d'una història basada en fets reals que va tenir lloc a l'estiu del 73 i ben bé al mig de l'oceà Pacífic. La parella protagonista decideix vendre la seva casa, deixar les seves feines i invertir-ho tot en construir un veler per viatjar fins a Nova Zelanda. De fet, tot va molt bé, fins que enmig de l'oceà una balena ferida els hi dona un cop, enfonsen aquest veler i quedaran a la deriva amb una petita embarcació inflable, amb molt poques provisions, i bé, doncs estaran a la deriva gairebé durant 4 mesos. Recordem que està basada en fets reals, i bé, com podeu deduir, es tracta d'una història, d'una odissea de supervivència en moments doncs molt durs, i que bé, doncs que va tirar endavant gràcies a, podríem dir, a l'amor que es tenien aquesta parella i a l'obsessió per intentar sobreviure. Ja està a les llibreries, una novel·la que no arriba a les 300 pàgines, però que crec que bé, doncs, tot i estar basada en fets reals, és una novel·la que crec que enganxarà molts dels nostres oients.
0: D'aquestes novel·les que agafes i no pots llegir en diverses vegades, sinó que ho has de fer tot d'alhora, eh?
1: Sí, és una d'aquestes que enganxen i vas passant pàgina rere pàgina per descobrir, doncs, a veure com acabarà tota aquesta història.
0: Novel·la relativament curteta, què més tenim?
1: Doncs mira, continuarem amb La llave misteriosa, de l'Àlex Andoril, editada també per Salamandra. Estem davant de, podríem dir, la típica història d'assassinats en una casa amb convidats. En aquest cas, una família de 6 membres i, com dèiem, una mort. Al més pur estil Agatha Christie, doncs amb una herència pel mig, un negoci familiar i molts secrets amagats. Podríem dir que d'aquesta novel·la el punt fort en són els personatges, de tots i cada un d'aquestes 6 personatges que integren aquesta novel·la, i sobretot de la parella de detectius, la Júlia i en Sid. Ella és supervivent d'un accident i ha quedat marcada per sempre. Ho descobrirem al llarg de la novel·la què li passa a la Júlia. I l'altra, doncs, a la seva parella, un expolicia, doncs que l'ajudarà a intentar descobrir què ha passat en aquesta casa. Com dèiem, un cap de setmana tancats en aquesta mansió enmig dels boscos suecs per descobrir quin és el culpable. Una novel·la que quan l'aneu llegint veureu que té un molt bon fer i que dius, ostres, un autor debutant, com pot ser que hagi escrit aquesta novel·la? Doncs perquè no es tracta d'un autor debutant. De fet, rere aquest pseudònim, Àlex Andoril, hi ha un altre pseudònim que es tracta, Lars Kepler. És un matrimoni que us sonarà perquè té ja 12 novel·les publicades amb un mateix protagonista, amb en Jonna Lima. I bé, són una parella, un matrimoni, supervendes de Suècia, amb més de 30 milions d'exemplars venuts. Una novel·la, com dèiem, que ens presenta aquests dos nous protagonistes i que segur que tindrà, doncs, continuació.
0: Perfecte. Anem a una tercera proposta?
1: Ens n'anem cap al Preu de néixer, editada per Proa i de la Laura Gost. Aquí podem parlar d'una novel·la distòpica, o potser no tant. Es tracta d'una novel·la de 200 pàgines, on la Laura ens planteja el següent... Per néixer algú ha de morir algú altre. En un futur llunyà, o potser no tant, la superpoblació mundial fa, doncs, que hagi de passar això. En el moment en què algú mor, tens permís, doncs, perquè neixi algú altre. Què passa? Coneixerem, doncs, en Teo, en Quim, en Rai i l'Elisa. Doncs què passa? Que està embarassada i no té ningú que faci aquest relleu per quan neixi la seva criatura. Què passarà? Quina decisió prendran? Doncs ho heu de descobrir llegint aquesta novel·la, però sí que us dic que és una novel·la que planteja molts dubtes i moltes preguntes en aquest futur on potser la superpoblació mundial, doncs, potser no serà una història tan fictícia.
0: La premissa de no hi cabem.
1: Correcte. Sí, doncs aquí la teniu exposada en aquest llibre. I acabarem, doncs, amb No te fies d'ellos, editada per HarperCollins, i es tracta de la nova novel·la de Manuel Río San Martín, l'autor d'aquelles sèries de Compañeros, de Médico de Família, guionista i autor de La huella del mal, entre d'altres, que va arribar fa l'any passat a les pantalles cinematogràfiques. Doncs aquí coneixerem la història de la Irene, una restauradora del Museu del Prado que rep l'encàrrec de verificar la possible autenticitat, no?, d'un quadre de Goya que no es coneixia. I després, per una altra banda, coneixerem a la Lola, que és una inspectora de policia que haurà de descobrir què hi ha darrere la mort d'una superestrella del pop abans de començar la seva gira mundial, precisament a Madrid. Aquests dos casos, aparentment sense cap connexió, destaparan una xarxa de conspiracions, manipulacions secrets a altes esferes, i podríem dir, doncs, que es tracta d'un thriller superentretingut d'aquests que tant enganxa i que tant agrada als nostres oients, amb un toc conspiranoic que crec que farà les delícies de molts dels nostres oients.
0: Anava a dir que és una, no sé com es desenvolupa, però que com a premissa és una cosa brutal, com a idea.
1: Sí, sí, la història que hi ha darrere de tots aquests i diversos casos, successos que hi ha hagut al llarg de la història, de que hi hagi darrere una corporació, doncs, que ho controla tot, ja ho veureu, com dèiem, amb una trama d'aquestes dels conspiranoics que tant agrada.
0: Anem, Xavi, al concurs, si et sembla.
1: Doncs sí, mira, avui regalarem de l'editorial Suma la tercera novel·la de Jorge Laguna, i es tracta de La sangre de la malvasía, una novel·la amb tints històrics ambientada a Lanzarote l'any 1700, i bé, doncs, quan estan atravessant la seva pitjor sequia, a més s'hauran d'enfrontar a una sèrie de secrets i a un assassinat. Arriba a la vila un emissari del rei amb notícies que poden canviar, doncs, la manera de viure de tots aquests habitants de l'illa de Lanzarote. Què passarà? Aquest emissari mor i l'alcalde i la seva filla intentaran esbrinar qui ha estat el culpable, qui és l'assassí i per què aquestes notícies que portava, doncs, podrien afectar aquesta població. Com us deia, una novel·la amb tints històrics que algun dels nostres oients s'endurà gratuïtament amb aquest concurs de Ràdio Palafolls.
0: També una miqueta de Agatha Christie, no?
1: Sí, bueno, estan a l'illa de Lanzarote i, com dèiem, hauran d'esbrinar què hi ha passat, qui és l'assassí i per què.
0: Molt bé, doncs aquí teniu totes les recomanacions d'aquesta setmana. Recordeu que per participar podeu contestar a l'story d'Instagram o directament enviar un missatge per endur-vos la novel·la que estem sortejant. Fins aquí la llibreria d'avui. Xavi Sitjà, molt bona tarda, moltes gràcies.
1: Ens veiem la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I fins aquí el programa Palafolls en xarxa d'avui, últim programa de setembre, i ens tornem a escoltar demà. Ja sabeu, després de l'informatiu de la una. Moltes gràcies per escoltar-nos i a reveure.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...